0: escenario de guerra. Así lo proclama el parafascista Jorge Bouchardet. ¿Acaso quiere ir a matar moros o que le encierren por delitos de odio? Para otros, es aplicar también en este caso difícil los valores liberales, humanistas y solidarios de Europa. Articular un mejor apoyo de la Unión Europea a España, acelerar el traslado urgente de los menores a la península, sobre todo de las niñas más vulnerables, favorecer la instalación del resto en los albergues decentes que se están creando y no boicotearla dejándolos abandonados, sin techo. Tampoco amenazar al vecino Marruecos, sino seducirlo y empujarlo a más colaboración y menos pasividad.
1: Última hora del traslado de los migrantes al puerto de Ceuta, Julia Molina.
2: Pues han llegado ya los agentes antidisturbios, van cargados con escopetas llamadas focacha, que son para intentar disuadir, han frenado a los migrantes y están esperando aquí, aunque hay todavía momentos de tensión.
1: Lo contamos ahora mismo en Hoy por Hoy, son las 7:20, las 6:20 en Canarias.
3: Ser Tarragona, Radio Reus. Si tu casa es un reflejo de tu personalidad, ¿por qué la decoras con muebles que no son de tu estilo? Encuentra el tuyo en los días sin IVA de Muebles La Fábrica y ahórrate el 21% del IVA solo esta semana. Muebles La Fábrica. Lo que nos hace únicos es ser distintos.
4: Abierto de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche. Las Gavarras, Tarragona.
5: Amb BYD estrena el curs amb les piles ben carregades, perquè del 10 al 24 de setembre podràs gaudir d'un descompte addicional de 500 euros amb tota la gamma elèctrica. I si prefereixes un híbrid endollable, aconsegueix un descompte addicional de 2.000 euros en el BYD Seal 6 DMI.
6: I no paguis fins al gener.
5: Finançant-ho amb CA Autobank. Consulta les condicions a BYD.com.
7: Vine a Quadis Dream, concessionari oficial BYD, o entra a quadisdream.es.
8: Cadena Ser i Ser Catalunya. Al so de la vida.
9: Para donar lo recaudado a las zonas afectadas por los incendios.
10: Que el inmueble de Martínez Campos se mantendrá a la venta a través de un procedimiento abierto de adjudicación. Hoy mismo se han celebrado las mesas técnicas, celebraremos un consejo de administración para mantener a la venta este inmueble.
11: Bon dia, és divendres, és 18 de setembre i aquest és un dels sons de la jornada.
12: Hombre, están echando a la mujer con la niña. No puede ser eso.
11: És el de la família de Badalona que ha estat desnonada amb quatre fills i que avui ha passat la primera nit fora de casa. És una notícia que us explicàvem ahir, que avui seguim ampliant aquí a Ser Catalunya, un dia en què ens hem llevat amb pluges i unes pluges que ens acompanyaran encara unes quantes horetes més en alguns indrets de Catalunya. Ho explicàvem ahir a hora 14, sis famílies de Badalona han estat desnonades de cop, una d'elles amb quatre fills. L'Ajuntament s'escuda en que mai no han estat empadronades a la ciutat i que el jutge no va sol·licitar l'assistència dels serveis socials en el moment del desnonament. Les famílies admeten que estan empadronades a Barcelona, però que pagaven un lloguer. Asier Chávez, bon dia.
13: Bon dia. Ara mateix el seu objectiu és vincular-se amb els serveis socials de la ciutat, ja que les seves tres criatures van a una escola a Badalona. Des de l'Ajuntament mantenen que sense padró i sense el requeriment judicial de l'assistència de serveis socials no tenen res més a fer-hi.
11: En té més detalls, Lluís Soler.
14: La família pagava un lloguer de 1.200 euros, però el propietari els va denunciar quan els va augmentar la mensualitat a 1.600 i durant un temps no van pagar aquesta diferència. Feia 10 anys que vivien en aquest local al barri d'Artigas.
15: Si el alquiler era 1.200, se subió hasta 1.400 y de 1.400... 1.600, he ido pagando todos los meses.
14: Ell és en Muhammad, el pare de la família. L'oposició reclama explicacions al Biol. Diuen que no entenen per què la Urbana no va avisar immediatament a serveis socials quan va veure que hi havia 5 menors desnonats, entre els quals un nadó de 6 mesos.
16: Són famílies que, independentment de que tinguessin o no l'empadronament a Badalona, han demostrat que estaven vivint a Badalona, i més quan tenen criatures escolaritzades a la nostra ciutat. I, per tant, l'Ajuntament, a través de Guàrdia Urbana, que són activadors també de serveis socials, està obligada a atendre...
14: És Aida Llaurador, cap de files dels Comuns a Badalona, en declaracions a Ser Catalunya.
11: I a l'Audiència de Barcelona continua en marxa el judici del cas Roger Espanyol, l'activista qui va embuidar un ull amb una bala de goma durant l'1 d'octubre. En la segona jornada, un dels supervisors de l'operatiu policial ha defensat que es disparessin bales de goma per l'hostilitat dels concentrats, Martí Oliver.
17: Diversos companys dels quatre agents acusats d'un delicte de lesions greus han denunciat insults i llançament d'objectes.
18: Ejemplos de lo que denomina violència extrema, sí. Para ilustrar.
19: Pues desde hijo de puta, me recuerdo una palabra que nos llamaban españolazo.
20: Y arrojaban más
6: tipo cascote, piedras, como cosas de obra.
17: I el supervisor considera que la situació era de prou perill com per autoritzar les bales de goma.
19: Eso es más que suficiente para poder emplear los medios antidisturbios que legalmente están dotadas las unidades de intervención. No son lesivos, son disuasorios.
17: A més, assegura que els concentrats estaven avisats que es farien aquests llançaments. El judici es reprendrà el 30 de setembre amb les proves pericials.
11: El jutjat de Barcelona ha reactivat la causa per l'eutanàsia del Francesc Auger, l'home que porta 2 anys esperant amb la mort digna paralitzada per la justícia.
13: La notícia arriba 2 dies després que us expliquéssim que, desesperat per l'espera, en Francesc havia intentat suïcidar-se. Ahir, després de mesos de paràlisi judicial inexplicable, el jutjat ha reactivat els tràmits per acabar decidint si se li pot administrar l'eutanàsia que els metges li van autoritzar fa 770 dies.
11: I avui tornen a circular els trens de l'R2, R2 Nord i R11 entre Barcelona i Montcada després que hi estiguessin més de 7 hores aturats per culpa de 2 forats a la via provocats per la pluja de dimecres.
13: Els tècnics de DIF han tapat els sots amb formigó i l'han recol·locat les pedres de sota els raïls, que donen estabilitat a la via. L'aigua les havia arrossegat i havien provocat un petit esfondrament del terra. Es tracta d'un punt entre Vallbona i Montcada de bifurcació molt proper a la zona on el juliol van aparèixer un esvoranc molt més gros, de 30 metres, en aquell cas provocat per les obres de soterrament de les vies.
11: En paral·lel, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 21 anys com a responsable dels 6 robatoris de coure que hi ha hagut a l'estació de França aquests últims 10 dies i que han generat incidències en la circulació de trens.
13: El jove té 14 antecedents i el van detenir dijous al vespre després que els Mossos emetessin una ordre de detenció. Des de dimecres, Mossos i Seguretat Privada d'ADIF han reforçat la vigilància a l'estació de França per evitar nous robatoris.
11: I a Tarragona, els Mossos d'Esquadra estan buscant un presoner de Mas d'Enric, condemnat per assassinat, que s'ha escapat en una sortida programada. Els interns estaven menjant en un restaurant d'un centre comercial i el presoner s'ha escapat per la porta d'emergències.
13: Eren les 2 de la tarda, quan el grup va parar a menjar, el reclús de 52 anys va demanar anar al bany i ja no va tornar amb la resta dels seus companys. Els interns venien de fer tasques de voluntariat en un centre d'animals i la parada en el restaurant no estava prevista. Es va improvisar perquè el temps se'ls havia llançat al damunt. Explica El País que fons de la justícia asseguren que l'escapolit ja havia participat en activitats d'aquest tipus i que fons de la presó s'han quedat sorpresos perquè el comportament de l'home era normal.
11: I la Policia Nacional ha intervingut més de 3 tones de cocaïna i 800 quilos de tussi, la cocaïna rosa. Els agents han arrestat 15 narcotraficants que distribuïen la droga per Europa des de Sant Just d'Esvern. Feien fins a 2.000 quilòmetres al dia en cotxe a més de 200 per hora. Andrea Villoria.
20: Segons els investigadors, els narcotraficants importaven la droga des de Colòmbia fins a la costa de Màlaga i Gibraltar. D'allà la traslladaven en cotxes d'alta gama a xalets que funcionaven com a magatzems. Un dels més importants era aquí a Sant Just d'Esvern, des d'on després la distribuïen per tota Europa.
21: En un sol dia podien arribar a recórrer més de 2.000 quilòmetres, amb convois de diversos vehicles a gran velocitat, superiors a vegades als 200 km per hora, per transportar droga fins a Barcelona i tornar a la base.
20: És el delegat del govern a Catalunya, Carlos Prieto. Dels 15 narcotraficants detinguts, 12 han ingressat ja a la presó.
11: Són les 7:26.
22: Rinoi. Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Rafic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització i-Tech elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
23: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
24: Hace 25 años nacía Data Planning, una agencia de medios basada en la proximidad, la profesionalidad y la pasión por el trabajo bien hecho. Data Planning, 25 años conectando marcas y audiencias. ¿Quieres que te ayudemos a acelerar los resultados de tu empresa? Data Planning, 25 años impulsando las marcas hacia el éxito. ¿Nos vemos? Data Planning.
25: Hoy por hoy, Cataluña.
11: Ha mort el promotor musical Guim Cifré als 34 anys en un accident de moto a Barcelona. Era un dels 3 impulsors de la reobertura de la sala de concerts Jací, que havia de reobrir precisament avui. Els actes d'inauguració han quedat ajornats per l'espera, a l'espera que la resta de socis decideixin com continuar amb el projecte. I avui arrenca el Festival de Cinema de Sant Sebastià amb el cinema català tornant a jugar un paper protagonista.
13: La presència catalana es manté en màxims al Festival de Sant Sebastià amb 28 produccions repartides per les diferents seccions del certamen. 2 competiran, a més, per La Concha d'Or, Sants, de Miquel Gurrea, i 5 minutos más de Javier Ruiz Caldera. També hi haurà treballs d'Isaac i la Cuesta, Albert Serra o Isabel Coixet. La delegació catalana la completen 135 empreses i més de 260 professionals. El festival arrenca avui i s'allargarà fins al 26 de setembre.
11: I Tarragona ja està immensa Santa Té segle, els infants en són una part imprescindible i avui demà són els protagonistes amb la baixadeta de l'Aligueta i el seguici petit, Cristina Artacho.
0: Viuen la festa major amb molta il·lusió i ganes, sabent que tenir l'oportunitat de participar-hi des de dins és una sort. Els nens i nenes del Vall de Pastorets Petit ens han explicat per què els agrada sortir a Santa Tecla.
1: Perquè t'entretens i també t'ho passes molt bé a Santa Tecla.
2: I quan estic dintre m'ho passo molt bé.
1: Perquè com que ens divertim més a més, els que estem mirant sol mirant.
0: Amb un seguici petit que gairebé replica completament el gran, Santa Tecla té el relleu generacional garantit.
11: I avui a CIR què celebrem?
13: Doncs celebrem els 40 anys de Sopa de Cabra.
3: Nascut entre l'anès i cada que és molt tocat per la tramuntana.
13: Perquè el grup gironí arriba aquesta nit a Tarragona celebrant les seves 4 dècades. Sopa de Cabra actua aquest vespre al Terra Corena dins de la programació de les festes de Santa Tecla. El concert començarà a 8:45 i forma part de la gira amb què la banda celebra aquest 2026 pels seus 40 anys d'història. 4 dècades que han deixat himnes com l'Empordà que estem sentint, Camins, Si et quedes amb mi o el Far del Sud. Així que avui Sopa de Cabra celebra els 40 a Tarragona.
11: Ara això t'anava a dir, Edith, perquè tinc la sensació que els 40 anys del Sopa de Cabra és un aniversari llarg, vull dir que cada X dies anem celebrant l'aniversari de 40 anys de Sopa de Cabra.
13: Tot l'any portem amb la gira.
11: Doncs escolta, i com que els temes ens agraden, doncs és una bona excusa per posar-los. Així arribem a 8:15, la informació continua a l'Hoy por Hoy.
4: Són les 7:30, les 6:30 en Canàries.
25: En la SER, Hoy por Hoy. Con Aymar Bretos.
4: Y vamos a volver en directo a Ceuta. Está en marcha ahora mismo, lo están escuchando, el traslado de migrantes desde las distintas playas de la ciudad al campamento que el gobierno ha instalado en el puerto. Un traslado que ha empezado hace unos minutos de forma muy caótica porque los migrantes esperaban que esto fuera a pasar hoy, sabían que esto iba a pasar hoy. Entonces, en el momento en el que han visto llegar el primer furgón de la Guardia Civil, han empezado todos a correr hacia el puerto. La policía y la Guardia Civil ha intentado encapsularlos, ha intentado ordenar esa salida desde las playas hacia el puerto, pero en un primer momento no lo han conseguido. No sé ahora mismo, Julia Molina, cuál es la situación.
5: Sí, ahora mismo sí lo han conseguido. Mira, estamos delante de un grupo bastante grande de migrantes, están sentados en el suelo. Hay policía nacional, han venido agentes antidisturbios, llevan algunas escopetas que son disuasorias en realidad, llevan pelotas de goma o gas disuasorio, y lo que están intentando hacer es contener. Hay muchas furgonetas también de los antidisturbios intentando frenar. Creo que podéis escuchar que les están hablando por el megáfono, incluso los migrantes van diciéndose unos a otros, calma, calma, esperad. Están sentados muchos de ellos, pero también hay peleas, porque todos quieren estar en primera fila para intentar ser uno de los que consiga una de esas 1.700 plazas que se van a habilitar en el puerto. Aquí hay varios centenares de personas. Lo que no sabemos es cuántos han podido pasar delante de la policía, porque era una estampida tan grande que han conseguido frenarla en una curva al inicio de Playa Benítez, pero claro, pasaban en estampida, eran muchísimos miles, así que ahora tienen contenidos a varios centenares.
4: ¿Qué les están gritando, Julia?
5: Les piden, por favor, que se calmen, les piden que se sienten también en el suelo, que tengan un poco de orden. Estoy viendo también una voluntaria del SAMU que les está pidiendo, por favor, que se sienten, porque ahora mismo está ocupada la calle a un nivel que no se puede traspasar de ninguna forma. Nosotros nos habíamos quedado detrás de los migrantes y para llegar hasta donde está la policía, el dispositivo policial, era muy complicado porque están todos apelotonados, no dejan que nadie pase porque no quieren que se les cuele nadie. Entonces, mira, están ahora aplaudiendo porque piden entre ellos calma, la policía también se lo pide, así que ellos mismos intentan tranquilizar, pero a la vez están muy tensos.
4: Nos contabas al inicio de este traslado, Julia, que hay muchos menores también, que no son todos mayores de edad.
5: Sí, de hecho hay muchísimos menores, hay mujeres, hay hombres, pero lo que nos decían los menores es que están un poco perdidos, no saben muy bien a dónde tienen que ir, llevan un mes y medio durmiendo en distintas partes de la ciudad. En estas últimas semanas se han acumulado mucho en la playa del Trampolín y en la playa Benítez, se ha vuelto a llenar de gente, ¿no? Durante un tiempo se fue vaciando y ha vuelto a llenarse, y lo que nos dicen los niños es que no saben muy bien qué tienen que hacer, les da cierto miedo acercarse a la policía, pedirles por favor que se los lleven a centros. Así que esta lo han visto como una oportunidad, ¿no?, para poder ir a centros, que es lo que piden desesperadamente hacer. Quieren buscar un lugar donde poder dormir sobre una cama bajo techo, porque nos cuentan que pasan mucho miedo por la noche. También hay muchas peleas a veces en la playa por los espacios, porque se molestan unos a otros, están hacinados. Así que, bueno, lo que están deseando es llegar a un centro.
4: Las personas que tienes ahí delante no tienen garantías de que vayan a poder entrar, porque no se sabe cuántos han entrado ya.
5: Claro, no hay ninguna garantía. De hecho, es lo que nos van preguntando desesperadamente.
4: Vamos a caber.
5: Claro, a los periodistas, cogen el teléfono, nos ponen el traductor, porque ya lo hemos ido contando en varias conexiones, ¿no? No hablan ni inglés ni francés, solamente hablan árabe. Así que en el traductor nos van poniendo, pero voy a caber. Y no hay ninguna garantía, porque en las playas hay miles de personas y, como te digo, las plazas que se van a habilitar son 1.700.
4: ¿Hay vecinos de Ceuta ahora mismo allí en la zona, contemplando ese traslado, asistiendo? ¿O no?
5: Pues mira, te voy a contar, había una imagen realmente curiosa ahora mismo. En la carretera hay casas pegadas a la carretera, ¿no? Sí. Y entonces tenía hace un rato una imagen que era una mujer, se ve la ventana de su baño y se estaba arreglando, se estaba maquillando para ir a trabajar, un poco para que veas las dos historias que hay en Ceuta, ¿no? Ella se estaba preparando para trabajar, ahora veo, mira, que ha subido a la terraza y desde allí está viendo, porque, por ejemplo, un coche ahora mismo no se puede sacar de aquí. Las personas que viven en esta zona ahora mismo, si necesitan el coche para ir a trabajar, pues no van a poder hacerlo.
4: ¿A cuánto estáis del puerto, Julia?
5: Pues a un kilómetro más o menos. Un kilómetro y medio, un poco menos, un kilómetro y medio.
4: Nos sigues contando, Julia Molina, en directo desde Ceuta. Gracias.
5: Hasta luego, gracias.

0: Presentació de l'Albert Bermúdez.
1: Aquest dissabte, Sevilla-Barça. A partir de les 8 del vespre, a SER Catalunya o a l'API web de la SER.
0: Segueix tots els partits amb nosaltres. El que t'hi jugues...
2: Barça!
0: Amb Sique Rodríguez, a SER Catalunya.
3: Amb el patrocini d'Aquaris Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.

0: Hoy por hoy, con Aimar Bretos.
1: Ni hoy por hoy ni mañana. Tu salud no debería esperar.
2: Por eso, con los seguros de salud de Línea Directa puedes acceder directamente a los mejores médicos especialistas sin pasar por el médico de cabecera y hacer tus revisiones y pruebas con la tecnología más avanzada y en los mejores hospitales.
1: Yo lo elegiría.
2: Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
3: Consejo de ahorro nivel experto. Ahora con Endesa, pásate a Orange y estrena un Samsung Galaxy S26 con un descuento adicional en tu factura de la luz. Infórmate sobre todas las combinaciones y bases legales en el 800-700-700, en endesa.com o en tu punto Endesa. No lo dejes escapar. Solo hasta el 4 de octubre.
4: Ser Tarragona, Radio Reus.
5: Mira, filla, ni amb tu ni amb el teu germà. Em quedo a Amavir. Estic encantada. Tinc servei mèdic i d'infermeria 24 hores al dia, totes les atencions que necessito. Mai estic sola. I on podeu venir a veure tots els dies de l'any?
6: Descobreix Amavir a Reus, 900-130-2010 o entra a Amavir.es. Amavir, la nostra casa és casa teva.
7: Restaurant Asador Argentí Puerto Madero. Menú migdia per 19,90 €. Dissabtes, diumenges i festius 25,90 €. Tasteu el menú Puerto Madero per 38,50 €, el menú Graellada Argentina per 32,50 € i el menú Chuletón per 42,50 €. Puerto Madero, carrer Drassanes 31, Cambrils. Més info a les xarxes socials.
8: Tracta les plagues abans que siguin un problema. Sonet Plagues, empresa de serveis i controls de tractament de plagues i prevenció de legionel·la. Som referents en el sector industrial, sanitari, farmacèutic i alimentari. I som auditors d'ISOs en prevenció de plagues. Sonetplagues.com.
9: Els 40 on Tour 2026. No t'ho trobis als stories sense viure-ho en directe. Dissabte 19 de setembre, a partir de les 11 de la nit, a la Rambla Nova de Tarragona, al tram del balcó del Mediterrani, amb el Josep Bartomeus dels 40 Clàssic i el Sergi Sánchez dels 40. Els 40 on Tour, la festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40.

0: y remiro también hasta que le salgan brazos.
1: ¡Vamos, Nela! Doncs gràcies al seleccionador per ajudar-nos a obrir aquest Què t'hi jugues com cal, perquè el primer punt del dia, com deia Luis de la Fuente, és la seva llista. D'aquí uns minuts a les Rozas compareixerà el seleccionador d'haver fet pública la seva primera llista. Nil Solà, què tal? Bon dia.
2: Hola, què tal, Elena? Molt bon dia.
1: Una llista que Luis de la Fuente ha anunciat precisament des de Ceuta.
3: Mi primer viaje después de volver a casa tenía que traerme hasta aquí, a una ciudad que une dos orillas, a un lugar desde el que volvemos a mirar hacia el mundo.
4: Esta copa cuenta de dónde venimos. Estos jugadores decidirán hacia dónde vamos. El viaje continúa aquí. Esto es Ceuta. Esto es España.
1: Així arrencava l'anunci de la llista de Luis de la Fuente amb 16 jugadors per enfrontar 4 partits. Aquesta aturada, ja ho sabeu, és més llarga del que era habitual fins ara. 4 partits que Espanya juga contra Anglaterra, Croàcia, Txèquia i torna a jugar contra Croàcia, el primer a Espanya, el segon ja el juga allà. Nil Solà, i com ens deia ara parafrasejant la nostra sintonia al seleccionador, no entra Joan García, sí que ho fa Roberto Fernández.
2: Sí, no entra Joan García, que tampoc s'entrena amb el Barça. Són 7 els futbolistes blaugrana que entren a la convocatòria. De fet, només hi ha 4 canvis respecte als que van guanyar el Mundial. Entre Josep Martínez, porter de l'Inter, cau Joan García. Llorente, que es va retirar de la selecció, cau. I entra Dinhausen, futbolista del Madrid. Un canvi al mig del camp de jugadors del Barça. Cau Gavi i entra Fermín. I Borja Iglesias també queda fora de la convocatòria i entra Roberto Fernández, jugador de l'Espanyol. Per tant, 7 blaugranes per aquests 4 partits. Recordem que Gavi, en cas d'estar convocat, tenia aquella sanció després dels incidents del partit contra Argentina. Per tant, compliran el partit contra Anglaterra, tot i que no va convocat per cap dels 4 partits.
5: Muy bien. Muchas gracias por convocar un segundo jugador del Real Madrid a la selección. Ahora ya es suficiente para montar una reyerta. Ya son 2 jugadores para montar una reyerta entre jugadores de la selección y dividirla. És mi intenció principal.
1: 2 jugadors al Madrid, 7 del Barça, un de l'Espanyol.
6: Qui són
1: els
6: del Madrid? Cucurella i
2: Hausen.
6: Ah, Hausen. És que no... Bueno, ja sabeu que aquest tema tampoc no...
1: I premi per a Roberto Fernández, convocat per primera vegada amb l'absoluta. Ja va ser internacional amb la sub-21 de Santidenia, va disputar, de fet, l'europeu a Eslovàquia, però fa realitat un somni, com ell explicava, res, fa 5 dies al Joan Tejedor.
7: Te ha encantado Roberto Selección. No sé si esperas que te pueda llamar de la Fuente, que viene para una hora.
8: Hombre, ojalá, ojalá. Por mí, ojalá, ¿no? Es un sueño para mí.
1: Porta 6 gols en Lliga el jugador de Córdoba, guanya la partida a jugadors com Camello o Espí, que sonaven també Nil com a candidats.
2: De fet, Espí va a la sub-21, una convocatòria a la sub-21 on hi haurà 2 jugadors del Barça, Xavi Espart, que debuta, i també Marc Bernal, i on hi haurà un futbolista de l'Espanyol, Javi Hernández, que ha començat molt bé aquesta temporada amb el conjunt de Manolo González.
1: Doncs premi per l'Espanyol amb aquesta doble convocatòria, amb Roberto i amb Javi Hernández. I com diem, una de les absències d'aquesta llista és precisament la del porter Joan García, i el club, el Barça, comunicava que pateix unes molèsties lleus al genoll dret. A la Ciutat Esportiva del Barça i al Santi Ovalle. Què tal, Santi? Molt bon dia.
9: Hola, bon dia.
1: S'ha entrenat Joan García?
9: No s'ha entrenat Joan García, per tant descartat pel partit contra el Sevilla, i ha descansat tota aquesta aturada de seleccions per recuperar-se d'aquestes molèsties al genoll. No estarà a la llista, avui no s'està exercitant amb el grup a Sevilla sense Joan García.
1: Serà la de Joan Santi l'única baixa que s'espera per aquesta convocatòria pel Pizjuán?
9: Sí, la resta estan entrenant amb total normalitat, i per tant és la Joan García l'única baixa. El seu lloc l'ocuparà Iker Rodríguez, porter del filial, al costat de Teki Livakovic, completarà la nòmina de 3 porters.
1: Un Sevilla que ha començat molt bé la Lliga, lluny de les penúries que de les darreres temporades ha anat patint. És 5è a la classificació, ha guanyat els últims 2 partits. També aquí al Què t'hi jugues a la segona hora escoltarem el seu tècnic, a Luis García Plaza. Santi, t'atreveixes a dir qui serà el porter contra el Sevilla, el porter del Barça?
9: Jo crec que Tec.
1: Ivan?
6: Un segon, jo tinc un esternut.
1: Joan Poquí, què tal? Molt bon dia.
10: Hola, bon dia.
1: Tu també coincideixes amb el Santi?
10: Serà Tec, ho ha dit Hansi Flick.
11: Yes, it's going to be Tec, it's number 2. Number 2 is Tec.
1: I us agrada això?
10: A mi sí. A mi no em provoca cap mal de cap que sigui Tec.
6: A mi no m'agrada. Bueno, sí.
10: A vostè rondinar.
6: No, no, no rondirà. Sí, sí. O sigui, bueno, m'han preguntat si m'agrada, doncs jo dono la meva opinió i dic que a mi no m'agrada. Entenc que han fitxat un porter que és internacional, que estava en actiu quan el van fitxar, com és l'Ivakovic, internacional croàcia, va jugar al Mundial. No sé, jo, si l'han fitxat és per alguna cosa. O només l'han fitxat per quan se'n vagi Tec.
5: Per si l'agiu a Tec.
6: Per si l'agiu a Tec. O sigui, hem fitxat un tercer porter que és internacional en Croàcia. No té, no, cap, no, no, té cap, cap sentit.
12: No té cap sentit.
6: No té cap sentit.
5: Jo estic content ara, perquè vull veure com ho gestioneu vosaltres, eh? Perquè a Girona es va muntar un incendi
1: que
5: bueno, moltes hectàrees, eh? Van cremar. Moltes hectàrees del...
10: Vostè prou en té amb el Marc André... No, ja veurà els incendis que li provocarà.
5: Ara no, si ja
10: tots, va venir tots estàvem molt tranquils amb el
5: Ter Stegen.
10: Tots estàvem molt tranquils amb Ter Stegen.
5: Dos dies
6: un respecte a Ter Stegen, que és l'últim porter que ha guanyat una Champions amb el Barça. Sí. Sí, tota la resta que han passat encara no n'han guanyat cap.
10: Perquè la Champions, el món i... no s'acaba la Champions. La Terra no gira al voltant.
6: Bueno, és igual, però oi que t'agradarà guanyar la Champions?
10: Quan toqui, sí.
6: Doncs jo crec que...
10: Precisament, el Barcelona no ha guanyat cap des de...
6: Amb Chesney,
10: per Ter Stegen.
6: Amb Chesney, és impossible.

0: estava tan acabat, potser que no l'haguessin renovat.
1: El problema el tindrem igual.
0: No,
1: no, tracta,
0: pues no renovis un porter acabat.
1: No, el problema és que el tindrem.
0: El per què, no.
2: Jo sabia que era un programa complicat. El que no m'esperava era que la primera enganxada entre Puig i Sant Antonio fos per Ter Stegen, eh?
0: No, no, ha sigut per Chesney.
3: Ha sigut per Livakovic.
2: Santi, a partir de la una podrem escoltar les paraules de Hansi Flick. Veurem si desvella qui jugarà demà o no al Pizjuán, defensant la porteria del Barça. Qualsevol novetat, ens demanes pas.
4: Fins ara.
2: El Barça, aquest partit, suposo que el té marcat en vermell. L'any passat encara recordem la derrota al Pizjuán per 4 gols a 1. Jugava Chesney precisament en aquell partit, malgrat la golejada. Sí, sí, sí, però estava lesionat Joan Garcia. Però malgrat la golejada, Chesney no ho va fer del tot malament.
3: No, va ser dels millors.
0: El precedent partit, és tremendo, eh?
3: Aquell partit és un atracament. És un atracament i després que Lewandowski falla un penal
5: són de penalti,
3: en 2-1, en 2-1 que era l'empat, sí. El Barcelona volia guanyar aquell partit. Però
5: bueno,
3: un accident passat no té per què influir en el partit de demà o demà passat, no sé quan juguen, demà.
2: Demà a les 9.
5: Demà a les 9
0: de la tarda. Manera, per ser justos, quan et foten 4, no pot ser culpa del porter.
3: En el cas de Chesney no, en el cas de Roma per exemple sí.
2: Segons qui sigui, no? De Liverpool. Un partit, Bermo, que viurem amb intensitat.
5: Hombre.
2: El que t'hi jugues Barça a partir de les 8 del vespre.
5: Si tot va bé.
2: T'ho deixo així i tu aquí tira com vulguis.
5: No, aviam, demà tenim públic. De fet és que gairebé com aquell qui diu estan, que no queda lloc. De manera que és probable que si ens escriviu ara ja aneu directament a la llista d'espera, perquè tenim el Toreschi ple per demà per veure l'estrena de Chesney a Sevilla. De manera que ja sabeu que t'hi jugues Barça, ens podeu escriure si voleu venir al 616-32-72-11, el programa comença a les 8 de la tarda i ens ho passarem de conya, hombre. A més ja sabeu que hi som amb CaixaBank, Codis Llançà, amb la col·laboració de Mont Vertical i de Murprotec.
2: Tu creus que Flick està rebent pressions ara mateix per això de Chesney?
5: Ara mateix sí, de fet jo crec que es pot llegir directament el missatge al grup, que és bàsicament Dalsic Rodríguez, que diu: si Flica a les 13 diu que juga Chesney, cancel·lem la transmissió en públic de demà. I no ho dic de broma.
2: Bueno, doncs ja donarem explicacions als oients a partir de...
0: És que jo crec que si ell el fan triar, diu no, que jugui Livakovic.
2: Tu creus que Chesney vol jugar, eh?
0: Aquest és el drama, que ell no vol jugar. O sigui, que surt amb una cara l'altre dia que dius, però aquest senyor no pot jugar a futbol.
6: Sortir, diu...
3: Perquè està disgustat perquè s'ha lesionat el seu company.
6: Segur, no? Clar. Perquè amb el 4-1 la pluja...
2: Els dos minuts al Camp Nou ja...
0: Defensem el Chesney i critiquem el Ter Stegen, tu.
2: Els dos minuts està ell al terreny,
3: doncs,
2: d'això.
3: Doncs collonut, hòstia. Un equip...
6: Estàs tranquil a sobre, si juga demà.
3: Jo tranquil·líssim. I torno a repetir. Us agradi o no la comparació. He estat molts anys en Ter Stegen i que no paraven ni els taxis i doncs no passa res. Si l'equip juga bé, tranquil. Per tant, i amb Tec estic igual de tranquil.
2: Això serà demà, aquest Sevilla-Barça a partir de les 9. Avui ja arrenca la setena jornada de Lliga. S'enllacen 8 dies seguits avui de partits de Lliga cada dia. Encara queda el cap de setmana. I arrenca la jornada amb un Espanyol-Elx, que és clau. Martí Juncà, què tal? Bon dia.
7: Hola, Helena.
2: Perquè els pericos passin una aturada de seleccions tranquil·la i ho fan, a més, amb aquesta bona notícia de Roberto i Javi Hernández convocats amb la selecció.
7: Exacte, però la mala notícia per aquest partit és la baixa d'Omar El Hilali, que va ser expulsat al partit de dimarts contra el Rayo. Manolo, però té alternatives, com per exemple Unai Núñez o Banja, que va dir ahir en roda de premsa, però abans que posar un jugador en una posició no habitual, diu que valora fer un canvi en el sistema.
8: Quan tens un tipus de jugador que pot jugar a una posició i rendeix molt a una posició determinada, voler mantenir el sistema a vegades perquè aquest jugador estigui, a lo millor no és bo. Llavors hem de mirar també una mica com ho podem recomposar per el tipus d'equip que volem treure demà, perquè s'adapti el millor possible i que ens permeti pues, atacar de diverses maneres. També l'opció de poder atacar amb 4 jugadors a darrere, com vam fer el dia al Barça a Montjuïc fa 2 anys, també està allà. I bueno, ho hem de valorar avui perquè bueno, tenim aquestes opcions, les hem d'estudiar bé i després, pues, ja et dic, en funció de l'últim entrenament, va acabar de decidir el jugador ideal per jugar o que creiem que pot jugar aquesta posició.
7: Setena jornada de Lliga i per fi podria ser el dia que veiéssim a Brian Zaragoza com a titular amb l'Espanyol, el malagueny que de moment només ha jugat 70 minuts en 3 partits com a perico. Manolo no el descarta si el jugador està amb confiança que pugui sortir d'inici.
8: Al final es tracta de trobar el moment de que el jugador et digui, jo ho vaig parlar amb ell, ell també crec que ho va dir, que entre els dos buscarem el millor moment perquè pugui sortir d'inici i fer-ho bé, fer-ho amb cap i fer-ho que el jugador senti preparat per sortir d'inici i jugar més de 45 minuts. A partir d'aquí l'altre dia ja va jugar una segona part sencera. Si ell quan acabi l'entrenament em diu

0: Lucas en condicions, pues és una opció que puc jugar demà.
1: Que arriba reforçat després de la gran reacció que van tenir davant el Madrid amb el 0-2 al marcador, però l'Espanyol, que també va fer el mateix, salvant les distàncies contra el Rayo a Butarque, també recomposant-se d'un 0-2 en contra.
2: Veurem què és el que dona de si aquest partit entre l'Espanyol i l'Elx. Us ho explicarem aquí, com no podia ser d'una altra manera, a la cadena SER aquest vespre. Ara són les 12:22. Anem a repassar les notícies del dia.
3: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
2: Aquesta setena jornada s'obre amb l'Espanyol Elx. Ahir es va tancar la sisena jornada de Lliga, Martí.
1: El Betis va derrotar el Getafe per la mínima amb un gol d'Abde i el Villarreal va aconseguir la seva primera victòria a la Lliga contra el Màlaga. 3-1, el resultat final.
2: Ja coneixem els horaris de la Supercopa d'Espanya.
1: Recordar que es disputarà a Istanbul, no a l'Aràbia Saudita. Tindrem el Barça Atlètic de Madrid el dia 2 a les 8 i el Real Societat Madrid l'endemà a la mateixa hora. La final també a les 8 serà diumenge 6.
2: A segona, el Girona visita demà el Cádiz.
1: L'equip de Quique Álvarez s'enfronta a un dels equips de la zona de descens, el Girona, que a partir d'aquest cap de setmana perdrà peces clau com Holmes, Benato o Asprilla per l'aturada de seleccions. Escoltem el tècnic gironí.
4: A vegades costa d'entendre, però és veritat que se sap des de l'inici. És bo que tinguem, per un equip tindre internacionals és bo, vol dir que els jugadors tenen nivell i bueno, que ens afectarà, està clar.
2: I Núria Vilamala, hi ha una última hora positiva pel Girona.
5: Sí, una gran notícia perquè Porto acaba de rebre l'alta mèdica, torna una convocatòria, l'Ena es va trencar el genoll al novembre del 2025, per tant, 10 mesos després, Porto torna a una convocatòria amb el Girona.
1: Doncs bé, bones notícies pel Girona i el Sabadell, per la seva banda, jugarà diumenge a les 2 contra l'Oviedo de la Nova Creu Alta.
2: A l'Europa League, la Real debuta amb derrota.
1: 1-2 contra el Bournemouth, amb Héctor Ford com a titular per primera vegada.
2: Aquest cap de setmana, Badalona acull la Supercopa ACB. El Barça jugarà contra el València a les semifinals. Asier Chávez, última hora de l'equip.
6: Què tal, Helena? Bon dia, bona tarda. El Barça afronta amb el primer gran examen de la temporada. Després de guanyar la Lliga Catalana, el nou projecte de Sekulic buscarà un lloc a la final de la Supercopa. Blaugrana s'enfrontarà a Badalona al València, vigent campió de Lliga, i que s'ha reforçat aquesta setmana amb Nikola Mirotić, l'ex-blaugrana que arriba a València. Ha parlat Sekulic avui en la prèvia i ha rigut quan li han preguntat quan estarà l'equip on ell vol.
7: I wish as soon as possible. It's difficult to say when. For sure we need
6: Diu que el més aviat possible, que és complicat dir quan, però que necessiten temps i que la temporada comença ja, així que haurem de descobrir aviat com arribar a ser competitius, així que demà a les 9 aquest València-Barça buscant un lloc a la final de la Supercopa diumenge.
1: Abans, però, la penya jugarà a les 6 contra el Baskonia amb l'objectiu, segons Ricky Rubio, d'endur-se aquesta Supercopa.
8: Jugar a casa sempre té aquest al·licient d'il·lusió, de ganes de veure la teva gent i és motivant. És un partit, ho guanyes i vas a la final. Pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres. Som un equip que sí, que anem a guanyar. La mentalitat és guanyar la Supercopa.
2: I a la Champions d'handbol, el Barça pateix, però guanya contra el Montpellier.
1: El conjunt de Carlos Ortega va aconseguir la victòria per 27-28. El més destacat, Sergei Hernández, amb 15 aturades. Tanquem amb futbol sala, perquè el Santa Coloma buscarà avui la seva primera victòria a la Lliga contra el Ferrol.
2: Anem a xarxes.
3: Ara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
9: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
3: Arroba que t'hi jugues.
2: Núria, hola de nou.
5: Hola, Helena, què tal?
2: Estan engrescats, veig, els oients al xat del que t'hi jugues,
5: sí,
2: no?
5: Sí, i no els hi fa gaire gràcia haver escoltat que demà és possible que jugui Chesney, Helena, perquè realment tu et llegeixes al xat de YouTube i la gent no és gaire optimista, tenint en compte que demà Chesney pugui jugar a Sevilla. I per cert, Helena, que ahir al final no vam donar els resultats definitius.
2: Cert.
5: L'enquesta d'ahir són d'aquelles que donava joc. Creieu que el Barça actual s'assembla al primer Barça de Guardiola, Helena? 76% que sí. Déu-n'hi-do els resultats contundents dels oients del que t'hi jugues, que creuen que aquest Barça de Flick s'assembla al primer de Guardiola.
2: Ivan, tu què haguessis votat? Que et recorda o no el Barça de Guardiola?
10: Sí,
2: el primer Barça de Guardiola.
10: S'assembla. Crec que és diferent perquè el de Guardiola crec que estava tot molt ordenat i el de Flick em sembla que dona molta llibertat, molta més que del que feia Guardiola als jugadors de dalt, però és evident que s'assembla, i sobretot per una cosa, perquè normalment no passa, perquè sempre t'acabes avançant, però jo recordo, a mi el que em va impressionar del Barça de Guardiola és que et fotien un gol i tot aquell tribunarisme al Camp Nou desapareixia, perquè estaves convençut que aquell equip remuntaria. O sigui, quan marcava un gol, el rival era una condemna pel rival, perquè encara s'activava més. I crec que això també passa, no des del principi, però sí, per exemple, ho vam veure al camp del Llevant o ho vam veure amb el Racing.
2: Puquim, jo... ens deia Vaquero, no sé si tu que també vas viure ja com a periodista aquella època, que ell li recordava més a la creació del Dream Team, aquest equip.
11: A mi també, és més Dream Team que una altra cosa. Perquè el Dream Team era una... era fent un paral·lelisme musical, el Dream Team era rock and roll i el Barça de Guardiola era una sinfonia. Era una ària de Mozart o de Beethoven, saps? I el Barça de Hansi Flick és rock and roll pur. És rock and roll pur. És a dir, és un equip vertical, és un equip que roba i va i busca la porteria i no es cansa mai. El Barça de Guardiola era el joc de posició, que tenia coses que s'hi semblaven. És veritat que el primer any de Guardiola, amb Eto'o, amb Henry, amb Messi, comença a jugar pel mig el dia del 2-6.
10: Que és el del triplet.
11: És un Barça menys de posició, per si es pot dir així, que el del 2010-2011, per exemple, que és la sublimació del Barça de Guardiola. El primer sí que és una miqueta més vertical, més de robar pilotes i de buscar els espais. Però s'assembla més al Barça de Flick, molt més al Dream Team. És més Dream Team. És...
2: Tu sempre has estat més de rock and roll, ja ho sabem.
11: Aviam, jo estic escolanet, eh? Cantat el Violai.
2: Sí, però tots del Rolling i...
11: Soc dels Beatles. Soc més dels Beatles que dels Stones.
2: És veritat.
11: A mi no, però...
2: No, ja me'n recordo ara. No,
11: a mi m'agrada. A mi m'agrada el rock and roll. I el rock and roll bo, a mi m'agrada el heavy metal, m'agrada el rock dur. Però soc més... Si haig de triar, em quedo amb el Barcelona del 2010-2011. Perquè era...
10: El de la final de Wembley.
12: Jo em quedo amb el de Flix. Molt millor.
11: Des d'un punt de vista emocional, em quedo amb el Dream Team, perquè són els pòsters que jo tenia, saps? Mm-hmm. Vull dir, és més...
10: No només els pòsters, que tu coneixes molt més la història del Barça, no, i sobretot com ha jugat el Barça abans de Cruyff. Jo vaig créixer amb Cruyff com a espectador, i... Hòstia, Era sensacional quan jugava aquell equip.
11: Sí.
10: Era una meravella. I evidentment que vas guanyar lligues a l'últim minut, tot el que vulguis. Però durant el camí tu passaves molt bé.
11: Sí, però jo,
10: i això em recorda ara també.
11: Però a mi m'agrada... És a dir, jo crec que futbolísticament, si haig de mirar el partit del futbol de manera neutra, que en el meu cas és impossible, jo no puc veure futbol sense implicar-me en algun dels dos equips. No, jo veig els futbols... No, mentida. En el meu cas, mentida.
10: Però pots anar canviant, eh?
2: Sempre trobes alguna raó,
11: jo vaig, no? Jo vaig amb algun...
10: Tu decideixes un equip? Sí. Doncs jo, segons com va el partit,
11: pot ser,
10: em posiciono amb un o amb l'altre.
11: Pot ser, però jo un partit del Barcelona no el puc veure neutre. Impossible.
10: Bueno,
11: impossible. Però si faig l'esforç, em quedo amb el Barcelona des d'un punt de vista absolutament escèptic amb el Barcelona del 2010-2011.
2: I d'aquests...
11: Però... Ara, per la implicació emocional, perquè a més conec pràcticament tots els jugadors personalment del Dream Team, em quedo amb el Dream Team. I si tirem més enrere, si vaig a triar un, em quedo amb el del 73-74, amb el del 05. Si jo em morís demà o ara, m'agafés aquí un patatús i
10: haguéssim... Ara,
11: sí, home, esperem faríeu,
2: que no, eh? Faríem moltes coses avui al programa.
11: Però faríeu audiència, sí.
13: Faríem un parell de TikToks.
11: Faríem un servei a la humanitat.
2: Un reels.
11: Si
2: un
11: reels. Passés, i on és el cel? Que tampoc passarà, perquè jo quan mori, bup, cap avall, de pet. Em diguessin...
10: Com tots, de fet, cap avall,
11: com quasi tots estem aquí. Diria, si Sant Pere em preguntés quin partit de futbol, quin equip de futbol vols veure, jo diria... Sadurní, Rifé, Torres, Costas, De la Cruz, Juan Carlos, Reixac, Asensi, Cruyff, Sotil i Marcial. Jo diria aquest. Aquest és el que jo voldria veure sempre.
2: I a Sant Pere, quan et pregunti qui dels músics de Hansi Flick t'està sorprenent més en aquest inici de temporada?
11: És un embolat d'època. és un sonat d'època. Aleshores, automàticament m'identifico amb ell, em cau bé, em fa rissa, per tant, a Deiemi.
2: Et fa rissa, eh?
11: Em fa riure, sí.
2: Per què?
11: Ell, no sé, em donava bon rotllo. Em passava amb Rijkaard. Jo Rijkaard
10: és un
11: veia...
10: autèntic sonant. I
11: jo tenia una conversa... Jo no podia tenir una conversa amb Rijkaard, perquè em mirava raro. Ell reia, i aleshores jo també reia, saps? I...
13: Com en Mourinho, no?
11: Si... Bueno, Mourinho el vaig fer amb un rotllo.
13: Si et mires al seu Instagram...
10: Per què reia tant,
13: té coses de sonat, eh?
12: Condé,
13: molt fan de One Piece, és de la sèrie One Piece, sí. Adeyemi,
14: Té coses una mica de té pedrades. Té
11: home, això va sortir amb xancletes a fer un entreno o l'altre dia estirar-se.
14: Es va quedar mitja hora mirant la pluja.
2: Un post-entrenament, no? De després del partit.
14: Mitja hora mirant la pluja.
11: L'altre, per exemple. Això és...
14: Saps que el van haver d'anar a buscar i dir-li
11: està al seu món. Ja, si està al seu món, per tant, respecte total per aquest home. Respecte absolut. Respecte al Solé, a més, fa partits com l'altre dia.
10: I jo crec que l'únic entrenador que el podia enfilar
11: és
10: Flick. És Flick. O sigui, el mèrit de Negeni és Flick, absolutament, perquè és ell qui l'ha volgut, és ell qui ha...
2: Mira. Tu creus que va per aquí la semblança amb...
10: No.
2: El Willy està aquí. Però,
10: no, per què diu Reinhardt escoltant aquesta música, Helena?
2: Això
10: és
2: el Willy, jo no poso la música.
10: No, que el despatx de Reinhardt està ple de llaunes de Coca-Cola buides? Sí, era un bevedor compulsiu, no? De... Sí, no sé per què, tampoc. Això del dolç, però aquesta música...
14: Els mentors,
11: amb el, amb el Reinhardt hi ha una de les meves vivències. Li vam fer una, a l'estaig de l'any 2007 a Sant Andrius. Li vam fer una entrevista al Roger Torelló i jo. Eren dos enviats del Mundo Deportivo i vam fer un campet d'entrenament que hi havia. O sigui, va ser impossible fer-hi l'entrevista. És que, sense motiu aparent... Començava a riure un.
10: On éreu?
11: A Sant Andrius, allà a Escòcia. Vale. Reia un, automàticament reia l'altre, i l'ordre, a vegades començava, cada vegada començava un diferent a riure. Però nosaltres fèiem, a més, preguntes d'aquestes, de futbol, vull dir, no era cap entrevista complicada,
2: no
11: ni molt més.
2: I, escolti,
11: què farà i com ho farà per fer encabir Ronaldinho i tot. Aleshores, ella es posava a riure, el Roger es posava a riure i jo m'agafava la carcajada. I era permanent.
10: Perquè no li interessava. A la fórmula interessava.
11: Possiblement.
10: I què estic fent aquí, responent aquests dos tios?
11: Possiblement.
10: Se pregunta sobre futbol, ser entrenador del Barça. No tenia cap sentit per
11: dir. És possible.
2: Ivan, tu també et quedes amb l'inici de Yemi?
10: No, jo em quedo amb Rafinha. Sobretot perquè juga en una posició nova i jo era una mica escèptic perquè l'havia vist jugar de mitja punta. Jo crec que de mitja punta li falten coses a Rafinha, però en canvi de l'antecentre m'ha sorprès molt i tot en positiu. No només pels gols, sinó que, clar, hem viscut, o sigui, Lewandowski, o sigui, que, res a dir de Lewandowski, perquè per mi és el millor nou que he vist.
15: Gràcies,
10: quasi.
15: Gràcies.
10: Últimament, n'hi ha molts. Però, clar, o sigui, Rafinha t'aporta tantes coses, no només la pressió, són els gols, assistències, amb el braçalet de capità, jo crec que s'ha convertit pràcticament en un superheroi. Per mi Rafinha, o sigui, m'ha sorprès molt.
11: No, que no es trenqui amb Ancelotti,
10: Sí, exacte.
16: Bueno, voy a poner 345 minutos, sí. Va a jugar todo lo que pueda. Pressione.
2: Parlant de seleccionador, són les 12:35, anem cap a les Roces perquè ja està parlant el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
17: Y Roberto Fernández, el delantero del Español. Gracias.
18: Pues, Joan, bueno, creo que seguramente ya tengáis el informe del parte médico del Barça, está lesionado. Entonces hemos traído a Josep. Josep ya ha estado conmigo en la Sub-21, jugó el partido aquel, ya es internacional, jugó el partido aquel en Leganés. Es un portero con unas condiciones fantásticas, confiamos mucho en él. Está haciendo una grandísima temporada, es campeón de Liga y de Copa en Italia, de máxima garantía, y además insisto en un futbolista que también tiene el recorrido con nosotros importante. Y Roberto es un jugador que también le hemos estado siguiendo mucho, pero que ahora es su momento, está teniendo un gran inicio de campaña en el Español, lo está haciendo muy bien, lleva 6 goles, lo está, insisto, haciendo fantásticamente bien, y creemos que encaja perfectamente en esa otra versión de delantero centro que también buscamos, y que tenemos diferentes perfiles, pero creo que es un delantero que encaja perfectamente en nuestro estilo y nuestra idea de juego.
15: Javi.
19: Hola, ¿qué tal, mister? Javier Herraez, de la cadena SER. Le voy a cambiar un poquito el tercio. Le voy a preguntar por el Balón de Oro, no voy a ser muy original. Imagino que va a decirme que un jugador de la selección española que ha ganado el Mundial, como es lógico. Pero ¿a quién se lo daría usted? ¿A Rodri o a Lamine Yamal?
18: Pues es que, Javier, es que son españoles y se lo daría a un español. Así de claro, no tengo preferencias, simplemente... Yo soy la única preferencia que tengo es que me parecen los jugadores españoles que han hecho méritos suficientes y tienen un talento y una categoría pues merecedora y para ganar ese reconocimiento, ese prestigioso premio.
16: Yo se lo daría a Carvajal.
20: Hola Luis, ¿qué tal? Miguel Ángel Toribio en directo para Radio Marca. Como el vídeo de la lista estaba grabado y con muchos recursos en Ceuta y también ha querido mandar ese recuerdo al pueblo de Ceutí, le pregunto ¿qué opinión le merece lo de las camisetas? Lo que pasó con Abde, el jugador del Betis, y lo que pasó el otro día también en Elche con Vinicius, Mbappé y Konaté.
18: Mira, yo te puedo hablar, Miguel, de lo que yo opino. Lo que hacen los demás dentro del marco del respeto que tenemos que tenernos todos. No puedo decir, yo que sí te digo es, al hilo de lo que he dicho anteriormente, perdón, es que hoy yo me siento más caballa y más ceutí que ayer.
2: España. Doncs les paraules de Luis de la Fuente.
15: I menos que mañana.
2: En uns minuts resumirem què és el que dona de si aquesta compareixença, on ha explicat els motius pels quals no convoca a Joan García. Nil, tens més informació al respecte d'aquesta decisió del seleccionador?
15: Sí, un Joan García que, evidentment, ell volia jugar amb el Barça per poder anar amb Espanya. No hi ha una lesió, són molèsties, però ja sabem que Hansi Flick té aquest caràcter de que no vol arriscar ni el més mínim. Joan García és una peça vital pel Barça. El fet de que no estigui avui entrenant ja deixa molt clar que demà no jugarà, per tant, que no anirà amb la selecció espanyola. Però clar, Joan García, estem parlant de que no és Rodri, és un futbolista que ha jugat només un partit, si no m'equivoco, amb Espanya, que a més no va fer el seu millor partit i que considera que era una oportunitat per ser el porter del futur d'Espanya. S'acaba quedant aquí, no jugarà amb el Barça i tampoc viatjarà per recuperar-se, però bueno, és important recordar això també, que Joan García volia anar-hi, però que s'ha pres aquesta precaució, decisió de precaució, per assegurar que estigui bé, sobretot pel futur del Barça.
2: Doncs bona notícia pel tècnic Hansi Flick, que el podrà tenir aquí fent recuperació. En uns minuts ja us hem anunciat que tindrem al Que t'hi jugues l'oportunitat de parlar amb un alt directiu de Goldman Sachs, el banc inversor que hi ha darrere de l'Espai Barça. Això serà en els propers minuts, però parlava de la Fuente d'aquesta pilota d'or. Ara ja hem pogut escoltar l'entrevista íntegra de Kylian Mbappé amb els companys del diari AS. Abans ahir escoltàvem una prèvia d'aquesta entrevista amb les seves reflexions sobre el que havia passat amb la samarreta de Ceuta, però en aquesta entrevista amb José Félix Díaz, el director de l'AS, Mbappé dona les raons per les que ell creu que hauria de guanyar la pilota d'or.
21: Yo pienso que puede ser un buen año, pero después no depende de mí. Yo, mi objetivo es siempre ayudar a mi compañero a hacer mi máximo y convencer a la gente que vota, porque al final es gente como tú que votan, ¿no?
22: Sí. Así es.
21: Yo pienso que más que para mí, yo quiero que el Balón de Oro vuelva al Real Madrid, a ser el mejor club del mundo, que vuelva al Bernabéu, que vuelva a los madridistas.
2: José Félix Díaz es el periodista español que
14: es
2: vota en Madrid, aquesta pilota d'or. Rieu, Ivan, Joan.
14: Va, és un exercici de cinisme descomunal. El que acabo de sentir que no havia sentit. L'altre sí, l'altre postular-se ja ho havia sentit. Que el motiu d'ell és absolutament sense interès personal i és perquè torni al Bernabéu. És un cínic. És un cínic.
23: ¿Por qué lo dice?
14: A part de ser un estafador, un cara dura. Sí, senyor, és un cara dura. A part de postular-se per un trofeu, com es digui això, un premi que no li correspon, perquè en el reglament del premi t'està dient què s'ha de valorar. I ell no ho compleix. I ell ja no ho compleix d'entrada. És com si em presentés el premi a millor cirurgià de Barcelona. Bueno, em presento perquè ha fet un bon any. No, vostè no és cirurgià. No, escolti, Mbappé, vostè no ha fet un bon any. Vostè no ha guanyat res, ha guanyat zero. Per tant, vostè no... I un dels punts de reglament del Balón d'Oro és els premis col·lectius. Per tant, ja és de cinisme. Però que digui que fa la campanya perquè tenia el Bernabéu... Vamos, jo fos del Madrid estaria com una moto emprenyat amb aquest pàjaro. És que és un cínic.
15: N'hi ha un altre d'arguments per ser pilotador, que és el fair play, portar-se bé i tal. I va ser ell el que a la final de la Supercopa, en comptes de deixar que els jugadors dels seus companys aplaudissin el Barça per haver-la guanyat, va dir no, marxem tots d'aquí. Fora d'aquí.
23: Estáis jugando el tonto, estamos jugando el tonto aquí. Estamos jugando el tonto porque yo creo que es nosotros gracias por la música. Yo creo que eso es parte de fútbol, parte de proceso. Entonces tenemos que jugar todo como un equipo, pero si el mejor del mundo soy yo, pues tengo que ser Balón de Oro también.
14: Así, no, que no jugui ningú, pero será Messi.
11: Fins al dia que retiri Messi.
23: Com ho va ser un abuelo?
11: És Messi.
23: Com ho va ser un abuelo?
15: Ara t'escolto, perquè...
11: Que he dit alguna vegada alguna cosa diferent. No. Sempre he dit el mateix. Sempre he dit que és el mateix. Sí, però nosaltres no modifiquis. No modifiquis coses que dic. No manipulis. No manipulis. No manipulis, senyor San Antonio.
15: Boluda manipula.
11: Perquè jo sempre he dit que Messi és el millor del món i de la història. Per tant, si el premi és pel millor jugador del món, per Messi, fins que digui adiós, me voy.
15: Fantàstic. Molt bé, Poquí.
2: Doncs precisament José Félix Díaz, el director de l'Esque, va parlar amb Mbappé, que és qui vota a la pilota d'or, representant a la premsa espanyola. Es va explicar al Larguero que encara no té decidit el seu vot.
0: He hecho alguna lista que otra de posibles candidatos, ¿no? Y entonces ves pros y contras de uno y otro. Me han puesto un examen difícil de momento, un bendito examen, por cierto, sí, bendito examen sí. Difícil. Y entonces hay situaciones, porque el primero de los condicionantes es lo individual, luego la influencia en el equipo, luego los títulos que se logran en equipo y selección, sí. Y luego el fair play. Bueno, cada uno puede coger el puedes agarrarte a cualquier argumento con los 10, 12 jugadores que yo creo que todos diríamos, más o menos. No lo tengo decidido. No me he plantado delante del ordenador, no he abierto la plataforma. A lo mejor ya luego me sale solo, ¿no? A lo mejor mi subconsciente dice uno.
2: Iván, al Poquí diu que ell votaria Messi, tu a qui li donaries aquesta pilota d'or?
15: Jo, Messi.
11: No, jo he dit que...
15: Jo he dit que si fos
11: pel millor del món...
15: S'ha manipulat perquè he dit que...
11: Jo, si fos pel millor del món... per Messi, perquè és el millor del món. Però no és el cas. El premi té una sèrie de variables.
15: Sí que, jo sí que li donaria
11: Jo li donaria a Cobercí.
15: Gràcies.
11: Jo li donaria a Pau Cobercí. De res,
15: ostres,
11: Pau.
15: Quina il·lusió.
11: Pauet.
15: Votes?
11: No voto. Vota el que haguem de sentir ara. Vam fer la votació del Félix Díaz, la vam fer ahir amb el Mbappé. Vinga, vamos a hacer, aquí en ponemos. Vam fer tot allà, crac.
2: Pau, un Mbappé que també va tenir paraules cap a Florentino Pérez.
4: Gran importància, perquè és el que m'ha traït aquí. És el que con quien yo tenía siempre el contacto durante 10 años antes que yo llego aquí en el Real Madrid. Siempre ha tenido cariño por mí. Siempre ha entendido el contexto de cada decisión que yo he tomado, positivo para el Madrid o negativo para el Madrid. Siempre me ha dicho que un día voy a jugar en el Real Madrid y hoy estoy aquí, estoy muy feliz y por eso yo tengo que agradecerle por todo lo que ha hecho para mí y que siga siendo, porque es para mí el mejor presidente del mundo.
2: El millor president del món i Mourinho, un dels entrenadors més intel·ligents.
4: Con el míster, con el Mao, es algo diferente. Como yo lo he dicho, es alguien... Una de las personas más inteligentes que yo vi en mi vida. Él sabe cómo manejar, sabe cómo... Es un líder. Yo pienso que... Yo lo sabía antes que llegue, que él estaba especial, pero cuando tú lo ves todos los días, tú ves que es una persona muy especial y un entrenador de leyenda que ha marcado su tiempo y que va a seguir marcando su tiempo con nosotros, estoy seguro.
2: Él estaba especial, digo, es especial, a Mbappé.
23: Es especial, es de los buenos, es un entrenador increíble.
15: ¿Vos digues que era alguna cosa? Sí, un tio que ha tingut a Luis Enrique, que li ha posat els punts sobre les is, que li ha dit exactament que... O sigui, Mourinho se li ha passat l'arròs des de fa molts anys. O sigui, si és que no parla ni de futbol, l'arròs de premsa. O sigui, és que no es creu res del que diu Mbappé en aquesta entrevista. És simplement postular-se per la pilota d'or i ja està.
2: Vosaltres aquesta entrevista la veieu estratègicament dirigida a la pilota d'or, eh?
11: A qui li dona? El tio que vota. I el que vota fa la comèdia i diu, bueno, ara tengo que decidir aquí. És que és brutal. És tremendo.
15: T'imagines que qui votés fos Joan Bails,
11: per exemple,
15: el director del diari Esport.
11: Clar.
15: I ens donés una entrevista a la Vinya Mal, en exclusiva, pel diari Sport, a qui votaria?
11: Clar.
15: Ma, amb tota la lògica, eh? Vull dir que no ho estic criticant, és
11: clar,
15: que és normal.
11: És així. Uh-huh. És que l'entrevista, la de Mbappé i el comentari de Félix Díaz que hem sentit, és un episodi de Monty Python. Monty Python és la vida de Brian, estan discutint allà, que és el Frente de Liberació de Palestina o el Frente de Liberació de Judea. És una pantomima.
15: És absurd.
11: I de l'Mbappé sí que em crida l'atenció que quan parla de Florentino Pérez és contundent, diu, és el millor president del món, punt. És una frase,
23: sí, claro.
11: Subjecte, predicat i atribut. L'altre no. Per definir Mourinho... Dona unes voltes,
23: muy inteligente.
11: Dona unes voltes, és que especial. Si intel·ligent, que si especial, que si sap portar... Marrameu, quan per definir una cosa que es l'exemple el tens abans. Mejor presidente del mundo, punto. Ja està. Doncs a l'altre vinga vol
10: de... No pot dir que és el millor entrenador del món. No,
11: clar.
10: Tan fàcil com això.
11: Perquè no ho pensa. Clar. Llavors diu que puc dir aquí que no digui una mentida i...
2: Doncs intel·ligent. L'altre jugador que s'està postulant aquests dies de cara a aquesta pilota d'or, Nil, és Lamine Yamal. Ja has pogut veure sencer aquest Universo Valdano.
15: Sí, de fet ara només arriba el protagonista d'aquesta entrevista amb Jorge Valdano, Universo Valdano. Un reportatge, un documental molt recomanable, per cert, en el qual Lamine Yamal s'obre, parla absolutament de tot, i un dels temes que sempre està al voltant de Lamine Yamal és sobre si quan guanya un Mundial, una Champions o una pilota d'or, deixarà de tenir ambició i de voler guanyar-ho tot. Més contundent impossible.
1: Yo creo que la gente duda más de mí y de la segunda. Piensan que porque haya ganado el Mundial, la Eurocopa y la Liga, no quiero ganar 3 Mundiales y 5 Champions. Y ya puedo asegurar que la ambición es lo que más tengo. O sea, si vengo de ganar el Mundial, el día que gane el Mundial quería ganar otro más. Y después de ganar 2 ligas, bueno, llevo 3, pues quiero ganar 6. Entonces yo creo que el amor al fútbol es lo que te da. Al final yo vivo por y para el fútbol. Sin el fútbol no estaría aquí y no tendría lo que tengo. Entonces, como me han educado a mí, es de ser agradecido y de agradecer al fútbol. Y la única forma de agradecer es querer jugar siempre y querer ganar siempre.
15: Doncs ja ho escolteu, a Lamine Yamal, que diu que, tot i que hi hagi gent que es pensa que la que guanyi la Champions i la pilota d'or ja perdrà aquesta motivació.
6: Grande, hijo. El mejor. Es el mejor, hombre. Y si tiene hambre, yo le traigo nuggets.
15: Amb nuggets segur que guanyarà molts i molts a mundials. Per cert, que aquest us agradarà. De la pilota d'or, diu que s'estan utilitzant criteris ara mateix que no són els que donen o haurien de donar el premi al millor jugador del món.
1: Yo creo que el problema ahora es que la gente está valorando cosas que no son del Balón de Oro. Por ejemplo, como cuando dicen que tiene que ganarlo un jugador del PSG porque ha ganado la Champions. Cuando tú ganas la Champions, te dan el premio de la Champions al PSG, que ha sido el mejor equipo. Y ese es el premio que tiene el Paris Saint-Germain. Otra conversación diferente es que en el Paris Saint-Germain está el mejor jugador del mundo. Entonces yo creo que ese premio se tiene que dar al mejor jugador del mundo y fin. No un jugador que haya metido 80 goles, porque cuando tú metes 80 goles te dan el premio al Pichichi de la temporada. Entonces son cosas muy diferentes que la gente no está entendiendo. Entonces, el mejor jugador del mundo es el que tú como comentarista estás viendo el partido y estás disfrutando de él. Lo ves, es un jugador muy diferente a todos. Entonces, yo creo que cuando se vuelva a centrar bien eso y en que el mejor jugador del mundo es el mejor y no es el que más goles mete ni el que más títulos ha ganado, es el mejor, ahí el premio volverá a tener el valor que tiene.
10: ¿Cómo veus?
23: Lo gano yo.
10: Es un pal Mbappé total. Sí, li està negant el dret a guanyar la pilota d'or només perquè fa gols, perquè és veritat.
15: Home, ell té raó, el premi el posa dos al Pichichi.
10: No guanya res. Clar. Llavors dius, hòstia, és que un jugador que no guanya res no pot guanyar una pilota d'or. És que és així de normal.
15: I si marca gols, que li doni la bota d'or.
10: I també el que fa per això és postular-se ahir una altra vegada. Ja. De forma indirecta, dient, és aquell que et fa disfrutar, tal. Sí, esclar,
23: perquè una cosa...
10: No hi ha cap jugador ara mateix que et faci disfrutar més que la Min.
23: Una pregunta, Ivan, o
11: Joan. A Dayemi.
23: És que, mira, precisament... No us feia, no us feia més por, entre cometes, abans Mbappé, quan jugava d'extrem esquerra al PSG, sí, que se'n anava de tot Déu, o fins i tot quan començava el Mònaco, que el Mònaco va arribar llunyíssim perquè era un monstre. Ara com a nou, sí, marca molts gols.
11: Però això és un problema que té el Madrid. Ja el tenia l'any passat, no l'han resolt, segueix... El Madrid té els mateixos problemes de futbol. Un crec que és aquest, un altre és que no hi ha construcció de joc a la sala de màquines...
10: Però
11: bueno, escolta, però
10: a mi em fa por igual, eh?
23: O sigui, home, sí. No dic que faci por,
11: però fa menys
10: per mi por.
11: Per mi no,
10: perquè al final Mbappé sempre ha jugat per ell.
11: Sí, però per l'esquerra, amb espais, amb moviments, sí, sense un altre que l'estorbi, era molt més demolidor.
10: Sí, però el problema del Madrid no és Mbappé.
11: O sigui, és un dels...
10: Per mi no.
11: Bueno, és Vinícius.
10: Per mi un tio que fot 50 gols per temporada no pot ser problema.
11: No, estem dient que sigui un problema. No, que faci 50. Estem dient que quan jugava per l'esquerra feia més por que quan juga de nou i també fa gols de nou.
10: Però jo no estic d'acord. Vale,
11: doncs ja està.
2: A veure si ara
11: heu de venir
2: aquí un dia i estar d'acord amb alguna cosa.
15: De fet, en aquesta entrevista Lamine diu que ell i Pedri parlen de que si tinguessin l'acceleració que tenen Rafinha i Mbappé, serien molt superiors a la resta de futbolistes, i parla també de la pressió, que és una cosa que se li ha posat a sobre des que té 17 anys. Diu que aquesta pressió és una adrenalina sense la qual la pot viure.
1: No sé, yo lo siento como una adrenalina que solo me da esa presión. O sea, no podría ir a jugar un partido sin pensar que alguien espera algo de mí o yo mismo espero algo de mí. O sea, no puedo ir a jugar un partido diciendo, bueno, no soy el centro de atención, entonces puedo jugar normal y, o sea, no lo siento así. Siento como que siempre tengo que hacer algo para ponerme la presión sobre mi cuerpo y tener que demostrarme a mí que puedo con más y más y más y más. Entonces, es algo que solo me da el fútbol y me encanta.
15: Per tant, aquesta adrenalina que li dona la pressió a la Lamine Yamal, li sempre ha dit que per l'alegria que té en el seu joc li ha agradat molt a Neymar, però està meravellat, com tot el món, amb el Mundial que va fer Leo Messi.
1: Todo el mundo sepa que es el mejor de la historia, nadie se esperaba un Mundial tan,
3: eso es,
1: tan legendario como el que ha hecho en todos los partidos, llevando a la selección hasta una final, porque para mí la Argentina tiene buenos jugadores, pero Leo era el que en momento importante siempre estaba. La verdad que sí, para mí ha sido el mejor jugador del Mundial por todo lo que es y por lo que generó. O sea, nadie se esperaba que un jugador a la edad de Leo, aunque fuera Leo, pudiera hacer las cosas a ese nivel.
10: El mejor jugador del Mundial.
15: Sí, per això. Sí.
10: I li va donar Rodri, eh?
15: Sí, diu el millor jugador del Mundial, sí. Per això dic que un dels abstractes...
10: Seria maco que li donessin la pilota d'or a Messi.
2: Per tancar, no? Una
15: cada any. Una cada any fins que ens morim.
10: En 18 seria la número 9. Seria maquíssim.
11: Pau Cobercí.
15: Pau Cobercí, ja.
11: El que se ho mereix més.
10: Gràcies, Joan. Només una cosa molt curta, perquè el que més m'ha agradat de l'entrevista és... veure-li el coquet aquest que té per guanyar. Perquè al final, i té raó, és la por que tenim tots, sí, que un dia es deixi anar. I només els futbolistes legendaris tenen tots en comú una cosa, que és que per ells guanyar és una droga. O sigui, és addictiu.
15: Ho ve a dir, adrenalina.
10: I sense guanyar no poden viure. Li passa a Messi, li passa segurament a Mbappé, li passa a moltíssims jugadors.
15: Cristiano,
10: i esperem que aquest coquet també el tingui dins.
2: Va estar en directe a la roda de premsa del seleccionador Luis de la Fuente, que s'ha referit a l'homenatge que no es va poder fer finalment al Camp Nou als campions del món.
7: A mi me da pena, porque creo que es un reconocimiento en la justa medida de grandes jugadores del club que han ganado campeonato del mundo, que no pasa muchas veces. Ahora, no te preocupes que lo estarán celebrando mucho, porque allá donde van se lo reconocen, en Elche, en Valencia, en todos los sitios donde van, pues bueno, yo lo celebro que sea así, pero obviamente a todos les gusta que se le reconozcan los éxitos y todo el trabajo que haces en tu casa, pues si no puedes ser en tu casa, pues ya lo hacen en otro sitio, ¿no?
2: Paraules del seleccionador, digues, Ivan.
10: No, per posar dos noms, Olmo i Cobercí, van dir que ho entenien perfectament.
2: Li han preguntat al seleccionador també per la no presència de Xavi Espart en aquesta llista. Ens deia el Nil que està a la sub-21, respon de la Fuente.
7: La posició de lateral derecho, obviamente, la tenemos también muy bien cubierta. Es verdad que los laterales derechos son Pedro Porro y Eri García, que ahora le planteamos, también está jugando en su club de esa manera, pero si no hubiera... Pues aquí está David, que también tiene una lista fantástica de la sub-21 y luego lo contará, pero está Iván Fresneda, Xavi Espart.
2: Nil, no sé si s'esperava Xavi Espart poder haver entrat en aquesta llista, però és cert que estava molt complicat colar-se a l'absoluta.
15: Estava complicat, jo crec que era un moviment bastant de calaix, que el rendiment que està donant Eric García de lateral dret faria que anés a la selecció espanyola en aquesta posició amb la retirada de Marcos Llorente. Per cert, una dada que trobo ara per aquí que publica Jaume Marcet, convocatòria de la selecció espanyola, jugadors formats a la Masia, 9. Josep Martínez, Eric García, Cobercí, Cucurella, Grimaldo, Fermín, Olmo, Lamine Yamal i Víctor Muñoz, i posa perquè va jugar al Barça. Jugadors han passat al Barça bé, Roberto Fernández, jugadors formats a la fàbrica, i posa Víctor Muñoz, que també va passar pel Madrid. També
11: és una dada. 9-1.
8: I no hi volgut comptar a Joan García, que és de la Masia.
11: 9-1.
15: Déu-n'hi-do, 9-1.
11: 9-1, per cert, que és el resultat del primer, sí, Barça femení, Madrid femení. Perquè, sí, curiosament, que és una casualitat de la vida. Perquè ells fingeixen que no era ell, que no era el Madrid, però sí ho era. Perquè era el Tacón Real Madrid, que la samarreta amb l'escut del Madrid, sí, al dorsal. Sí. Per tant, 9-1, un altre 9-1. Toma! Toma!
2: Va, encara ens queda molta teca en aquest Que t'hi jugues, perquè hem d'escoltar l'entrevista a l'alt directiu de Goldman Sachs. Això serà a partir de la 1. També hem d'escoltar a Hansi Flick en aquesta prèvia del Sevilla-Barça. Tot això, com us dic, després de la pausa i del butlletí informatiu. I Bermo, no sé on ens portes, o Leo, perdona, no sé on ens portes per celebrar tots aquests elogis que t'han plogut avui al programa.
16: Por la palabra que me cayeron, yo la verdad que creo que mérito no tengo yo. Mérito lo que tiene La Cabrera, el mejor restaurante argentino de toda Barcelona. La verdad que el mejor asador que viene de Buenos Aires se llama La Cabrera, que está en carrera de Diputación 239. Ay, esto sí. Lo puedo decir hasta catalán yo. Diputació 239. Està acá al lado.
10: Escolta, podríem fer un pensament.
11: El meu col era el 277 i era entre Pau Claris i Presa Gràcia.
16: 239. Poder reservar por Google Maps o llamando al 93-878-3230.
10: Si n'hem de part teva,
16: que vos preferís.
10: Caurà alguna cosa.
16: Igual una xocotorta, jo què sé. Què és això?
2: Ens queden 20 segons, però m'estàs dient que t'has criat al centre de Barcelona?
11: Era pel col·legi dels Escolapis de Diputació.
2: Després de tot el que rajes aquí.
11: Bueno, clar, perquè la degradació, el que era una ciutat meravellosa, modernista, magnífica,
2: còmoda,
11: agradable, sensacional, fenomenal, bonica, se l'han carregat, putrefacció.
2: Fem una pausa i seguim endavant el Què t'hi jugues. No marxeu.
3: Què t'hi jugues?
5: Ràdio. Ser Tarragona, Ràdio Reus.
9: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis. En Tarragona, Centro Comercial Parc Central y La Fira de Reus. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
12: Fire Lab Street Food ya está abierto con Smash Burgers, Pollo Carash, Tacos, Skewers, Pizza Napolitana y Fries. Sabores de Tokio, Nueva York, México, Nápoles y Londres, cocinados con fuego. En calle Consolat del Mar 56, Cambrils. Fire Lab Street Food. El mundo entero en la mesa.
24: Cuando hablamos de cáncer, cada día cuenta.
25: En oncología, empezar el tratamiento a tiempo puede marcar la diferencia.
24: Por eso podemos programar tu primera visita en menos de 24 horas, con acceso preferente y una planificación ágil para iniciar el tratamiento en un momento oportuno.
25: Nuevo servicio de oncología radioterápica del Hospital Viamet Tarragona, desarrollado por Allianz Medical.
24: Pide tu cita en allianzmedicalliberia.com.
26: Els 40 on Tour 2026. No t'ho trobis als stories sense viure-ho en directe. Dissabte 19 de setembre, a partir de les 11 de la nit, a la Rambla Nova de Tarragona, al tram del balcó del Mediterrani, amb el Josep Bartomeus dels 40 Clàssic i el Sergi Sánchez dels 40. Els 40 on Tour, la festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits a la ràdio i tots els èxits dels 40.
5: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la

0: Es la una, las 12 en Canarias.
1: El Partido Popular endurece su discurso contra Marruecos y promete ahora reaccionar militarmente si vuelve a ocurrir una crisis como la que estamos viendo en Ceuta.
0: Hora 14, en la SER. Con Javier Casal.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acaba de prometer más mano dura en la frontera con Marruecos. En un acto en Melilla, Feijóo ha asegurado que si gobierna habrá más presencia militar en esta frontera y que en caso de que sea amenazada, las Fuerzas Armadas van a reaccionar sin explicar exactamente a qué se refiere. Adriana Jordán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. El presidente del PP habla abiertamente de que lo que ha vivido Ceuta es una invasión. Habla de bochorno histórico. Núñez Feijóo ha propuesto que si es presidente desplazará a más agentes y militares a la frontera y que reaccionarán sin concretar cómo, pero eleva el tono si se repite una entrada masiva como la de Ceuta.
3: Habrá mayor presencia, por supuesto, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas. Y, por supuesto, habrá reacción en el caso de que nuestra frontera sea amenazada o sea invadida.
2: Núñez Feijóo cree que el Ejecutivo lleva 50 días sin hacer nada y afirma que Sánchez actúa por intereses personales. El líder del PP también se ha preguntado sobre si estaríamos en la misma situación si Trump hubiera invadido Ceuta o Melilla.
1: En Ceuta ha terminado ya el traslado de 1.700 migrantes a los dos campamentos habilitados junto al puerto de la ciudad. La tensión se ha ido reduciendo a medida que ha ido avanzando la mañana, pero durante las primeras horas se han producido enfrentamientos con la policía. Siguiendo ese traslado ha estado Julia Molina. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes. Unos 200 de los que permanecían sentados esperando a que la policía los condujese se han vuelto a la playa. Otros muchos ya habían desistido antes. La operación ha terminado sin ningún altercado. Personal del Ministerio de Migraciones y del SAMU les han explicado que se han cerrado las plazas, que tendrán que intentarlo en otro momento, pero hoy de momento los centros de acogida están llenos. 1.700 personas han sido trasladadas en total, el mayor despliegue que se ha hecho de este tipo. Han participado casi 200 de policías antidisturbios, también Guardia Civil, para concluir en 5 horas el traslado a los dos campamentos nuevos habilitados.
5: Cadena SER. Servicios informativos.
6: Cadena SER y SER Catalunya. El so de la vida.
7: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Elena de Diego.
2: 1 i 2, el que t'hi jugues ens divertim i avui ho fem amb Hansi Flick, que ja està compareixent en la prèvia d'aquest Sevilla-Barça de demà.
8: Va ser responsable d'allò, també va ser gràcies a ell.
2: Estan preguntant sobre Chesney.
8: Per mi és un porter fantàstic, amb molta experiència, i això hem de tenir en compte.
9: Hola, Hansi, Clara Rodergues de RAC1. Preguntarà per Joan Garcia, aquestes molèsties, una mica si la decisió que descansi és consensuada amb el jugador, és més una recomanació mèdica i ell volia més forçar, i si serà el tornar de l'aturada. Gràcies.
10: We always decide together, so it's like...
8: Sempre ho decidim junts, sempre és així. Parlem amb ell i amb l'equip mèdic i hem estat parlant de tot plegat, de les molèsties que tenia, i no és massa important, però necessita descansar i per això hem decidit que descansi demà.
11: Hola, Hansi, Santi Vall, en directe al que jugues de SER Catalunya. Demà juga Chesney o juga Livakovic?
10: You know that I'm that I never speak about
8: ja sabeu que mai parlo de la convocatòria el dia abans, o sigui que esperem fins demà.
2: Doncs Flick, que no desvella qui estarà demà a la porteria del Barça, si Chesney o Livakovic. El que sí que ha dit és que Joan Garcia descansa.
12: Per tant, podeu venir al que t'hi jugues demà directe a les 8 a Sevilla, 6-6-32-72-11.
13: Debe algo, debe que le lleguen jugadores lesionados, sobrecargados, y hablando de este tema, ¿cómo ha estructurado usted este tiempo que vamos a estar sin fútbol? ¿Cómo lo va a hacer usted
10: para
13: personal?
10: Bé, en
8: primer lloc hem de jugar demà i després del partit de demà a Sevilla tindrem aquesta finestra, aquest descans, no per tots els jugadors, hi ha jugadors que estan amb les seves seleccions. Si està bé o no està bé, no ho decidiré, no diré res perquè no és una decisió que estigui en les meves mans, no puc fer-li res al respecte. Òbviament, quan els jugadors marxen, sempre em preocupo una mica, però al final confio també i crec en els entrenadors de les seleccions i sempre miro de ser positiu, és a dir, que al final quan tornin tots tindrem també uns dies perquè es recuperin si cal i per centrar-se en el proper partit contra el Getafe.
14: Hola, mister. ¿Qué tal? Alejandro Segura en directo para Radio Marca. La temporada pasada el equipo perdió en Sevilla, el equipo sevillista fue superior a ustedes, usted lo dijo después del partido, que fue una derrota merecida. ¿Qué aprendió usted de ese partido la temporada pasada en el Sánchez Pizjuán y sobre todo cómo ve al Sevilla esta temporada? Gracias.
8: Bé, primer he de dir que crec que ara mateix estem a un nivell diferent que la temporada passada a Sevilla, abans d'anar a Sevilla, però després tots els partits comencen amb 0-0 i el Sevilla, sobretot a casa, estan jugant molt bé, fan molta defensa un a un i ens intentaran pressionar en aquestes situacions, per això per nosaltres serà molt important jugar amb confiança, sortint amb la pilota segura cap a fora, i és important que tinguem el partit controlat, i això vol dir controlar-lo també contra un equip que juga molt a l'1 contra 1, que ens passem la pilota aviat, que no comencem a driblar a l'1 contra 1, sobretot en la nostra meitat de camp o al mig camp, sinó quan ja estem en el camp d'atac, i intentar moure la pilota de costat a costat. Això és el que volem fer.
15: Buenas tardes, Mister Alfredo Martínez, Onda Cero. Usted siempre dice que solo se preocupa de lo que puede controlar, pero lo cierto es que si mañana gana, son 7 victorias, récord, el pleno en la primera parte del campeonato, 21 puntos, y que el domingo sus dos más directos rivales se enfrentan, y si consigue la victoria puede marcar diferencia. No sé si es que le conviene más un empate y que se dejen puntos los dos equipos, si estará muy pendiente del derbi, pero si mañana ganan pueden marcar diferencias en la tabla, ¿verdad?
10: No.
8: Per mi el més important és que ens centrem en nosaltres mateixos. Crec que el millor és això, pensar només en nosaltres, i demà hem de guanyar, demà volem guanyar, i és la feina que hem de fer a Sevilla.
16: Sí, hola, Hansi, Xavi Lemus de TV3. Ara parlava de rècords, d'estadístiques, és indiscutible que és un començament de temporada o de Lliga, en aquest cas històric per part de l'equip, però més enllà de qüestió de resultats, el que està meravellant a la gent és com juga l'equip i el nivell físic que està oferint l'equip. Per la seva experiència com a entrenador, és factible, és sostenible mantenir aquest nivell de joc i aquest nivell físic al llarg de tota la temporada? Gràcies.
8: Bé, treballem tots els dies en això, precisament. La recuperació és una part molt important i crec que de moment estem gestionant la càrrega dels jugadors molt bé i és el que hem de seguir fent en les properes setmanes. Per mi aquesta és la clau, perquè tenim molts partits i hem d'entrenar, però també hem de tenir present la recuperació.
17: Sí, Hansi, estem escoltant el que t'hi jugues, les paraules de Hansi Flick a la prèvia d'aquest Sevilla-Barça.
18: Quería preguntarle si seguirá con esta fórmula para el partido en Sevilla y si una de estas rotaciones puede ser Gabriel Jesús, que todavía no ha salido como titular. Gracias.
8: Ho veurem, ja ho veurem, però sí, hem de seguir fent canvis i rotacions, és una cosa normal i ho hem de seguir fent per gestionar bé els minuts de cada jugador. I puc dir, per exemple, que Pau Cubarsí sí que serà titular perquè ha estat important per ell poder descansar contra el Racing i de moment només puc dir això.
19: Jack Pairet del Llei Esport, aquí Hansi. Volia preguntar-te per Adeyemi. És un jugador que està cridant molt l'atenció a la gent, no només pel seu futbol, sinó pel seu caràcter. Vostè va dir que si estava a focus era un grandíssim jugador. Volia que ens expliquessis com és el seu caràcter, perquè tampoc el coneixem tant. Si va pensar que era un risc a l'hora de fitxar-lo, perquè sembla que sigui un jugador que se l'hagi d'apretar una mica. i si és el jugador més ràpid que ha entrenat mai. Gràcies.
8: És molt ràpid, realment, però si és el més ràpid, no ho sé. Alfonso Davies crec que és similar, també.
10: But he's, you know, he's a good boy. He's
8: però és un bon nano, és una bona persona i té molt de respecte. El vestidor s'ha guanyat el respecte i se l'estimen molt tots. Quan va arribar, a més, amb les actuacions que està tenint aquesta temporada, facilita les coses, òbviament. Crec que Alemanya no tenia, no estava en un bon moment i per ell el millor era canviar d'aires, anar-se'n a un altre país. Estic content que es decidís per nosaltres i conec la seva qualitat, la qualitat de la de Yemi, i sé com l'hem de gestionar, i aquesta és la situació que tenim. Jo li donaré la confiança i aposto al 100% per ell. Hem de veure i veurem més partits com el del dimecres.
17: Gran elogi de Hansi Flick a Adeyemi. Joan, que a tu t'ha captivat, i diu sí. Que el vestidor també, que ha caigut de peu.
12: Sí, perquè és simpàtic, agradable i té bon rotllo amb tothom, per tant, és d'aquests jugadors que fan vestidor.
17: Un bon noi, com ha dit un Hansi Flick, que ha desvetllat que Cubarsí sí que serà titular demà al Pizjuán. Joan García descansa, una decisió que han pres conjuntament amb el jugador, el tècnic i els serveis mèdics, i no ha volgut mullar-se, no ha volgut dir si demà jugarà Livakovic o Ter Stegen, dic jo, o Chesney. Són les 1:11, de seguida el Santi Ovalle ens resumirà tot el que sigui destacable d'aquesta última part de la roda de premsa de Hansi Flick, però ara el que t'hi jugues, com us hem estat explicant durant el programa, el que volem fer a menys de 24 hores per l'inici de l'assemblea del Barça, Albert Llimós, què tal, bon dia?
20: Què tal, bon dia?
17: És escoltar aquesta conversa que has tingut amb un alt directiu de Goldman Sachs, que és el banc inversor que hi ha darrere de l'espai Barça, una entrevista molt rellevant, perquè no és habitual que accedeixin a parlar amb nosaltres, a fer entrevistes públiques, i perquè precisament a l'assemblea de demà el Barça demanarà als socis permís, d'una banda, per demanar un nou crèdit de 300 milions per acabar l'espai Barça, i d'una altra, poder accedir a 210 milions en bons per fer front a les dificultats de tresoreria que ha generat, en part, els interessos de l'obra de l'estadi.
20: Sí, és un dels punts principals de l'assemblea d'aquest dissabte, que se celebra de manera telemàtica i que hi ha 4.597 socis i sòcies compromissaris citats a aquesta cita per decidir diferents punts, els pressupostos, tancar l'exercici d'aquesta temporada passada, i el punt 4 crec que és important, no? Aquests 300 milions i 210 que comentaves, doncs, que ho hem pogut parlar amb un alt càrrec de Goldman Sachs, que són al final, no?, els encarregats de gestionar tota aquesta estructuració del crèdit per acabar l'Espai Barça.
17: Aquesta és la conversa que ha tingut l'Albert Llimós aquí al Què t'hi jugues amb un alt directiu de Goldman Sachs.
20: Director general de Banca Inversions de Goldman Sachs, Jorge Alcobé, què tal? Bon dia.
21: Yeah.
20: Abans d'entrar en matèria, si m'ho permet, deixi'm preguntar-li dues coses perquè ens entengui la gent, perquè estem parlant d'economia, estem parlant de números. Quina és la seva funció perquè el soci, el compromissari també que anirà a l'assemblea de demà, ho entengui? Goldman Sachs és l'encarregat d'estructurar l'operació per construir l'Espai Barça, per buscar inversors. Crec que fa més de 12 anys, no?, que tenen contacte amb el club. I quin paper hi juga en tot això Jorge Alcobé?
21: Bueno, nosaltres, Goldman Sachs, som assessors financers en general, i hi ha un departament que ens dediquem a infraestructures i a l'esport, i en aquest sentit hem fet entre 40 i 50 estadis en el món, sobretot als Estats Units, pavellons de bàsquet, i en aquest sentit, quan va haver-hi la demanda del nou estadi al Camp Nou, vam oferir els nostres serveis al Barça, i amb la nostra experiència i ens van triar.
20: Uh-huh. Amb aquesta experiència, ara ho deia, no?, 50 estadis arreu del món, digui'm, el Camp Nou serà el millor estadi del món? I després, que crec que és més important de cara als socis, no?, estarà completament acabat l'estiu del 2027? Perquè ara mateix el que sabem és que la botiga, crec que al novembre, no?, ja estirà en funcionament, al febrer 72.000 espectadors, al març 75% dels VIPs, no?, dels seients VIPs ja en funcionament, i després 6 mesos a Montjuïc. Amb tot aquest horitzó, estarà acabat l'estadi el 2028?
21: Sí, l'estadi, mira, l'estadi serà magnífic, amb 105.000 seients, que serà el més gran d'Europa. A més, creant un actiu nou pel club, no? Hem pogut segmentar la demanda de nous seients i noves experiències al voltant de l'estadi, durant la setmana i durant el dia de partit. Com tu dius, el següent moment clau és, doncs, aixecar tota la coberta l'estiu del 27 i l'estadi estarà 100% operacional el 2028. I a sobre, doncs, el Camp Nou, com s'ha fet públic aquesta setmana, acollirà la final de la Champions League el 2029, cosa que reforça tot aquest calendari i la feina feta a través de l'estadi i donarà un impuls al que és l'Spotify Camp Nou i a la ciutat.
0: Uh-huh. I una confiança, suposo, als inversors, no? Una notícia com aquesta és molt ben rebuda.
21: També, per suposat. Uh-huh.
0: Demà hi ha l'assemblea, dèiem. Un dels punts claus és aquests 300 milions que demanarà el Barça, la Junta Joan Laporta, als socis compromissaris, i aquests 210 en bons per afrontar els decalatges que hi ha en tresoreria. Per què ha hagut aquest desviament sobre el pressupost aprovat a l'inici del projecte? Ho dic perquè si estan satisfets amb l'IMA, que es parla molt també de penalitzacions, o això ja era previsible quan es va signar l'acord i en una obra d'aquesta dimensió?
21: Sí, una mica això, no? Les obres van començar el 2023 i de la mateixa manera com en el nostre dia a dia, doncs tenim inflació, no? de productes quan de lo més bàsic, no? Del supermercat, del transport públic, etcètera, doncs de la mateixa manera hi ha inflació de materials. També, més de desfà l'obra, doncs hi ha algun canvi de disseny per millorar el camp o per les noves experiències que comentava abans, els treballadors, etcètera, doncs tot això té un impacte i aquest impacte ho hem valorat amb aquest increment, no? I el que tu dius, de moment, doncs el club, els inversors, tothom, doncs, satisfets amb l'IMAC i la feina feta, i aquesta ja és la part final per acabar l'estadi.
0: És la definitiva, eh? 1.450, no? 1.485, més aquests 300, d'aquí ja no ens mourem.
21: Exactament.
0: Uh-huh. Els càlculs que s'han fet públics fins ara de la capacitat de generar ingressos del nou Spotify Camp Nou, es parla d'uns 420 milions quan estigui ja a ple rendiment, suposo que aquesta temporada 28-29 que dèiem abans. Comptant ingressos indirectes, és a dir, botigues de l'esplanada, altres, no sé quins altres es podrien comptabilitzar, si ens ho pot explicar, es podria arribar a superar els 500 milions directes i indirectes de l'estadi?
21: Mira, el que sí que puc comentar és que els ingressos, de la mateixa manera que es

0: com a mínim, que aniran cap al club. Llavors, això, tornem al punt que sempre hem comentat, no? El que hem fet és apalancar la marca del Barça i apalancar, tenir una nova infraestructura perquè aquests ingressos addicionals, que no estaven abans, ells sols paguin per l'estadi i a sobre amb un excedent que va cap al club.
1: Aquests 100 milions, diu, respecte al que s'ingressava en l'anterior Camp Nou, no respecte als comptes inicials que es van fer d'aquest projecte.
0: Exacte, o sigui, tindrem un excedent de mínim de 100 milions cada temporada que s'ha destinat cap al club.
1: Respecte, repeteixo, respecte a l'anterior Camp Nou, abans de començar les obres.
0: Sí, sí, exactament, sí.
1: D'acord? I això mentre s'està tornant el deute i els interessos. Després,
0: exactament.
1: Evident que després aquesta xifra creixerà moltíssim.
0: Bueno, això esperem tots, però bueno, jo de moment m'agrada estar discret i amb els números que tenim ara, doncs és això, no? Es paga els interessos, el préstec, i a sobre hi haurà un excedent pel club. I esperem que aquest excedent cada any, cada temporada, sigui més gran.
1: I no ens movem d'aquestes xifres que més o menys han sortit públiques, d'aquests 420 milions de màxim i que podrien ser majors, entenc, amb els indirectes.
0: Podrien ser majors, però bueno, de moment estem contents amb com va.
1: Apollo Global Management, propietari de l'Atlètic de Madrid, participa del finançament de l'Espai Barça. Quin paper hi juga? És clau? És un actor més dins de tots els inversors que hi ha?
0: Això, la informació dels inversors és privada i aquesta, si permets, no la comentaré.
1: Si ens trobéssim en un escenari inesperat, com va passar, per exemple, l'any 2020, i el club no pogués afrontar aquests 130 milions que, més o menys, si no em corregeix, haurà de pagar cada any el Barça entre interessos i retorn del deute. A què té dret Goldman Sachs? Ho dic perquè justament aquesta setmana sabíem que si s'aprova el nou crèdit aquest de 300 milions demà, canvien les condicions, no? I els primers 100 milions d'ingressos aniran als inversors. Si hi hagués un escenari de caiguda d'ingressos imprevistos, podrien intervenir vostès en la gestió del club? Tenir algú amb capacitat de decidir en decisions comercials o patrimonials?
0: Mira, els inversors en aquest cas tenen dret als ingressos addicionals que genera l'Spotify Camp Nou perquè és la garantia del préstec que han donat. Però en cap cas gestionen el club o tindrien la propietat de l'estadi, ja que ni el club garantitza la financiació ni l'estadi és col·lateral per la financiació. O sigui que, repeteixo, és que els inversors tenen dret als ingressos addicionals del club com la seva garantia en el cas de que hi sigui un escenari d'això, una pandèmia que l'estadi estigui buit. No? O sigui, però en cap cas, en cap cas la propietat, ni la gestió, ni la propietat de l'estadi. Tot això ho vam excluir de qualsevol possible garantia del préstec.
1: Per tant, remarco, si hi hagués alguna decisió que no n'és, que la junta directiva prengués alguna decisió que vosaltres no veiessin, tampoc n'hi pot entrar Goldman Sachs perquè tot es garanteix
0: correcte
1: amb aquests ingressos de l'estadi directes, no?
0: Correcte. Si el préstec no es pogués pagar, doncs tindríem dret al col·lateral del préstec i el col·lateral del préstec són els ingressos addicionals futurs del Spotify Camp Nou. Res més.
1: I canvia molt, amb això acabo, senyor Alcobé, canvia molt aquestes noves condicions amb aquest nou crèdit de 300 milions, això que els primers 100 milions vagin als inversors i després a l'estadi? Això canvia molt les regles del joc?
0: No, és una mica el mateix. Ara que l'estadi està fet, doncs el risc és menor pel club i el club ha pensat que aquests 100 primers milions vagin cap als inversors i després ja la resta va cap a doncs, les despeses del club, etcètera, etcètera. I després l'extra doncs, vagi cap al club també. Com a l'estadi està ja en funcionament i aquest any, aquesta temporada 25-26, doncs, ha estat un èxit, doncs, el risc ja de fer això doncs és molt menor.
1: Entraríem en vigor aquesta temporada, la 26-27,
0: sí,
1: entenc,
0: exacte.
1: Tot i que no està ple rendiment l'estadi, encara.
0: Exacte, com la 25-26 ha sortit també, només amb els números de la 25-26 i a sobre el 26-27 hi haurà més seients disponibles, doncs el risc que fa que el Barça assumeix amb això doncs és mínim.
1: I amb això acabo, només una cosa perquè molt vinculat amb això, els trams, no, duraven fins a 24 anys, no? Fins després de 24 anys, el primer acord que va haver de finançament, no?
0: Bueno, ja es va escalonar, jo m'he escalonat fins al màxim possible en funció de tot, jo sí, potser l'últim ara no m'ha

0: recordo si és el 2040 i alguna cosa, però sí. Hi ha trams a més de 5 anys, hi ha trams a 10, a 15. El que no volem és que hi hagi un any amb molta deute a tornar, no? Llavors s'ha de gestionar. Llavors, si hi havia algun inversor que volia un tram a 24 anys, o a 20, o a 18, doncs l'hem intentat donar.
1: 20 i escaig anys pagant el Camp Nou, però amb la garantia, no?, que el Barça en cap cas hi ha en risc la propietat, o fins i tot el propi estadi no està en risc, no?, que tot és en base a aquests ingressos de més que genera l'estadi, i que el club parla sempre d'aquests 420 milions anuals. Suposo que et té moltes ganes, no? No sé si està a Barcelona a l'assemblea demà o quan està a Barcelona, però suposo que també com a part del projecte, no?, a part important del projecte, tenim moltes ganes que arribi, suposo, l'estiu del 28.
0: Sí, sobretot com a culer.
1: I exfutbolista, no?, pel que tinc entès.
0: Bueno, sí, això era més modest, futbolista modest, però sí, també exfutbolista.
1: Va jugar a les categories inferiors de l'Everton, no?, crec que ho va explicar els companys de Catalunya Ràdio.
0: Sí, sí, no sé d'on van trobar una foto meva, no sé on, però sí, fa molts anys ja.
1: Molt bé. Doncs moltes mercès. Veurem què decideix demà el soci compromissari, perquè repetim que hi ha un punt important, no?, en aquesta assemblea, que és la que s'apropi, que s'aprovi els 300 milions i els 210 en bons, no?, de cara a poder acabar aquest projecte de l'Espai Barça, i l'any 2028 el Barça tingui el millor estadi de tot el món.
0: Això, confiem.
1: Moltes gràcies.
0: A vosaltres. Bona tarda.
2: Què t'hi jugues?
3: Molt interessant, Llimós, aquesta conversa amb Jorge Alcover, el director general de Banca i Inversions de Goldman Sachs, que és veritat que moltes de les coses que ens explicava les heu anat explicant, tant l'Adrià Soldevila com tu, però són ells mateixos qui posen veu, Goldman Sachs, a totes aquestes xifres que ens heu anat desgranant.
1: Sí, sobretot important també aquest canvi, no?, aquest darrer canvi que s'ha aprovat o que s'aprovarà gràcies a aquest nou crèdit de 300 milions, no?, que els 100 primers milions aniran primer els inversors i després el Barça. En principi, doncs, veurem com afecta això a tresoreria, però el que deia el Cobé, doncs, és que s'ha pactat això perquè els números són molt bons i que, per tant, els resultats de l'estadi, 225 milions la temporada passada, 275 per aquesta, doncs permeten que primer vagin els diners pels inversors i després pel Barça per fer les seves despeses.
3: No t'agrada això, Ivan?
4: No, ni m'agrada ni em desagrada. A part, tampoc no soc un expert en números. Simplement entenc que això estava previst. O sigui, vull dir, no s'ha pactat ara. Perquè això són...
1: Bueno, però amb els 300 milions d'ara que demà s'aprova, tot aquest, no?, les regles del joc canvien.
4: Sí, les regles del joc canvien, però entenc que estava previst que si en algun moment s'havia de demanar més crèdit, les condicions canviaven.
3: Canviessin.
4: Per tant, ja hi havia una possibilitat de que s'hagués de demanar més diners. I això sí que em sembla una mica estrany, sobretot perquè, bueno, mira, llegeixo a Xavier Bosch, de Mundo Deportivo, que a la contra... es pregunta, no?, que per què demanem més diners si estava tot pactat amb l'IMAC. Hi ha unes declaracions de Laporta el 9 de febrer del 23 en què diu: l'IMAC se ajusta a los plazos que demana el Barça, ha fixat un preu màxim garantit i es compromet a estar només 16 mesos al Lluís Companys. Això no s'ha complert, és una evidència que no s'ha complert. Jo entenc que hi ha mil coses que poden fer que unes obres, i més d'aquestes dimensions, acabin derivant en demanar més crèdit. Però, no sé, o sigui, entenc que 300 milions és un percentatge enorme de la inversió inicial, i jo crec que s'haurien de donar una mica més d'explicacions.
1: Un dels motius, molt ràpid, Joan, perdona, que es deia el Barça, dimarts ho vam explicar aquí al que t'hi jugues, és que ha hagut, per exemple, més de 3.000 actuacions a la segona graderia que s'han trobat quan has entrat a actuar, i d'altres també que hi ha hagut situacions que s'han anat millorant perquè primer es va fer un projecte bàsic per començar ràpid les obres, no es va desenvolupar aquest projecte, això són anys a vegades, es va voler iniciar ràpidament i s'han quedat curts, és evident. Hi ha hagut també peticions de l'Ajuntament, de nous pàrquings, de noves situacions, doncs, que s'han hagut d'anar a cobrint a mesura que es desenvolupa aquest projecte, però en tot cas el Barça manté que s'haurà d'anar amb una mediació, amb un arbitratge, perquè es demanarà almenys quina part d'això li pertoca a l'IMAC, i si per tant si hi ha uns diners aquí,
4: és que aquí és on anava.
1: S'han de retornar.
4: Suposo que l'empresa constructora té alguna part de responsabilitat.
1: Segurament un jutge haurà determinat, però el Barça diu que ja anirà.
4: Vale, doncs perfecte. Acabo.
2: Molt ràpid. Jo també aniré molt ràpid. El resum és que van trigar tant i tants anys a posar en marxa el projecte que el projecte ha anat canviant i la realitat ha canviat i les tecnologies han canviat i el que avui és... El que el 2017 era alta tecnologia, avui és senyals de fum, saps? I per tant s'ha hagut d'anar adequant el projecte. I respecte al deute, crec que el que ha explicat el senyor Alcover de Goldman Sachs, amb el que jo em quedo, que ho trobo claríssim, el deute en general, no només el del Barcelona, qualsevol tipus de deute, és greu o és dolent si no el pots pagar. El senyor Alcover ha explicat que tant el pla de negocis del Barcelona com la liquidació dels darrers exercicis demostren que el deute o venen a dir que el deute del Barcelona sí es podrà pagar.
4: Sí.
2: Per tant, és un deute assumible.
4: Sí.
2: És un deute que no... Que ara és més que abans, sí, també el Barça creix més que abans.
4: Però hi ha una cosa que és clara. Suposo que ells tenen molt clar que el deute es pot pagar. Jo no ho tinc tan clar, perquè és un... Jo em perdo amb aquestes xifres, però fins a 100 milions d'euros més o menys arribo. I el Barça ara els primers 100 milions no els ingressarà.
2: No ingressarà els següents. Ei, està ingressant
4: bueno,
2: quan...
4: Sí, no, però no, deu ser una cosa important quan canvia això. Diu, no, els primers ens els quedem nosaltres. I els altres 100 us els quedeu vosaltres.
2: Una cosa
4: tant,
2: una altra cosa és que sigui...
4: Sí, el deute el tornarà, però de moment els 100 primers quilos ja seran per Goldman Sachs.
2: Quan abans
4: eren pel Barça.
2: Són les condicions. Sí,
4: que són les condicions, evidentment. Perquè aquí qui no torna és Goldman Sachs.
2: Torno al principi.
4: Aquí Goldman Sachs segur
2: que
4: no perd.
2: Ja sé que pot semblar complicat d'entendre, però torno al principi.
4: No, és complicat, home.
2: Home, pot ser complicat.
4: Jo ho entenc fàcilment.
2: Sembla que, doncs ho sembla. Sí. Dic, es pot assumir el Barcelona. El Barcelona no pot pagar o no? Sí o no? El Barcelona creu que sí, el senyor que li dona el deute creu que sí, l'auditor creu que sí, a veure qui ho demà el soci compromissari. Jo entenc que si és un deute que amb el volum de negoci del Barcelona es pot assumir, per tant no veig que sigui un deute
4: això,
2: gravíssim.
4: Això ho veurem. Perquè és el futur. O sigui, el que sí sabem és que els primers 100 quilos ja no són pel Barça, sinó que són pel Goldman Sachs.
2: I que amb els diners...
4: Quan abans eren pel Barça.
2: I que amb els diners...
4: Això és un fet.
2: I que amb els diners...
4: El que passi demà, ja ho veurem.
2: I que amb els diners que liquida el Barcelona assumeix aquest 100 i fins i tot més.
4: I només un punt molt ràpid, que és una de les adequacions que s'ha hagut de fer, ojo, és passar, perquè s'havia previst un 4G.
1: Sí.
4: I es passa al 5G. Hòstia, el 5G és des del 2017, 2018, 2019 que es va començar a posar. O sigui, si ja no havien previst fer un 5G, dic, jo no entenc res.
3: Per cert, Albert, que el Barça ha anunciat avui a Telefònica com a nou partner oficial de l'Espai Barça.
1: Sí, per 5 anys, per diferents serveis de connectivitat que res tenen a veure amb el que apuntava ara l'Ivan, que és amb aquest acord amb Orange i aquesta empresa del Moldau, Ruslan Birladeanu, com es pronunciï, no? Que era Niuera, doncs ells segueixen sent els encarregats del 5G, de la instal·lació del 5G bàsica per aquest projecte de Spotify Camp Nou. En canvi, l'acord amb Telefònica, no? Que també tindrà una llotja VIP, etc., serà per connectivitat, sobretot també transmissió de partits, etc. Altres tipus d'aplicacions, diguem.
3: Doncs veurem com va avançant tot el tema de l'Espai Barça amb aquesta assemblea clau demà que us explicarà aquí a la cadena SER l'Albert Llimós. Gràcies, Albert. I abans d'anar a la pausa publicitària em diu la Laia Pujals que tenim una trucada.
5: Hola.
3: Hola, què tal? Bon dia.
5: Hola, sí, truco de Goldman Sachs. Em dic Xavier Goldman. Abans que han parlat de muntar el Jorge Alcover, aquest senyor és un impostor, perdoneu.
3: Què vol dir?
5: Jo sóc Xavier Goldman, el creador de Goldman Sachs, l'empresa de sacs més gran de Catalunya. Tenim sacs de dormir, sacs de roba, sacs esportius, sacs de vellut, sacs de boxa. A Goldman Sachs som un orgullós proveïdor oficial de sacs del Futbol Club Barcelona. Jo, Xavier Goldman, doncs, no sabeu la de comandes que ens han fet de sacs al club? Per exemple, l'última comanda, després d'aquest dimecres, ens la van demanar. Ens van demanar un sac de dormir per en Chesney, que no tornarà a jugar mai més amb la samarreta del Barça, i aconsellés posar-lo a dormir, doncs, durant el partit. També vam... mira, a la mateixa comanda els van vendre 5 sacs de ciment. El Hansi Flick diu que la propera vegada que no pugui jugar el Joan García serà més fàcil fotre sacs de ciment una sobre l'altra, igual així para una mica més. I no noteu que últimament també en Gavi està més tranquil? que ja no es peguen massa
3: gent.
5: Sí,
3: és veritat, és veritat.
5: A poc de, des de Goldman Sachs van proporcionar un sac de boxa pel Futbol Club Barcelona i des de llavors, abans de sortir al partit, el nano es desestressa rebentant el sac a cops de puny i ja surt més tranquil·let. I també van vendre un sac a mitjans d'agost pel Barça quan van saber que el Ferran Torres anava al PSG. El mateix Joan Laporta en persona el va voler portar cap a París amb un sac amb un llacet. I aquest és un sac que jo mateix, Xavier Goldman, de Goldman Sachs, vaig vendre al Barcelona. Aquest senyor que han trucat no sé qui és.
1: M'he equivocat, però... m'he equivocat jo, senyor.
5: Home, ja...
3: Doncs li demanem disculpes, Xavier Goldman, per haver estat al que t'hi jugues. Li agraïm aquesta trucada i l'aclariment. Una abraçada.
2: Adéu, senyor Goldfinger.
3: Gràcies, Joan senyor Goldfinger, adéu. Antonio. Pausa i tornem a la taverna.
6: Què t'hi jugues?
7: Cadena Ser.
8: Ser Tarragona, Ràdio Reus.
9: Tens una empresa o ets autònom? A Toyota Autoforum tens la solució per al teu negoci. Toyota Professional. Aprofita fins a 15 anys de garantia Toyota Relax. I si tries un vehicle comercial 100% elèctric, finançament al 0% d'interès. Amb Toyota Professional tens assistència en carretera, servei express i tot el nostre suport perquè el teu negoci no s'aturi. Consulta les condicions i descobreix-ne els avantatges als concessionaris de Tarragona, Reus, Tortosa i el Vendrell.
10: Quan li toca, li toca. I si no toca, doni's el plaer. Canviï la imatge de casa. És tan fàcil com venir a Comeslac. Pintures, parquets, paper pintat i el nostre consell. Proximitat i assessorament tant per a particulars com per a professionals. Comeslac, Avinguda Països Catalans 33 de Reus. I al carrer Víctor Català A58 del Polígon Agro Reus. També a la nostra botiga online a la web comeslac.com. Amb Comeslac, si es pot somiar, ho pots pintar.
11: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis. En Tarragona, Centro Comercial Parc Central y la Fira de Reus. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
12: Els 40 on Tour 2026. No t'ho trobis als stories sense viure-ho en directe. Dissabte 19 de setembre, a partir de les 11 de la nit, a la Rambla Nova de Tarragona, al tram del balcó del Mediterrani, amb el Josep Bartomeus dels 40 Clàssic i el Sergi Sánchez dels 40. Els 40 on Tour, la festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits a la ràdio i tots els èxits dels 40.
13: Si saps on vols anar, posa't a caminar.
14: Cadena Ser i Ser Catalunya, el so de la vida.
15: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.

0: Com és natural, a gossos i felins els encanta Ounat.
1: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
2: Com et dius?
3: Ferran Adrià.
2: Quina és la teva experiència com a cuiner?
4: Has estat a alguna escola?
2: Has tingut algun mestre?
4: Això és una altra lliga.
2: Això són dos estrelles Michelin.
5: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
6: Estàs posant a tots al límit.
7: Prendreu tots mal.
5: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
8: Estàs feta d'aigua, quasi tomes capes.
9: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
10: Descarrega't l'app de la SER. És gratis.
11: Gratis? Però estan bojos!
10: I trobaràs tots els continguts del Què t'hi jugues.
12: Què t'hi jugues.
10: Directe a les teves oïdes i sense filtres. Comença la taverna dels bojos.
13: Sí, sí, ho ha dit. Ho ha dit, Helena. Vermo, ho ha dit. I a mi també m'ho ha dit.
14: Bon dia, Cristóbal Chesson.
13: Bon dia, amics, bon dia, Catalunya, bon dia, que t'hi jugues. Fort aplaudiment, Quim Molins, el Gonzalo Álvarez, el fons de la boca. De seguida el tio Joja diu que no. Que no, que no pot ara o que no pot... Va. De seguida parlem amb el tio Joja, però a mi el sí que també m'ho ha dit.
14: T'ha amenaçat, també.
13: No, no, m'ha dit, escolta, com confirmin a Chesney, ja veurem si demà obrim portes. Sí, per favor. O sigui, demà tenim una juerga muntada
15: que...
13: que amb Chesney o sense Chesney veniu al Toreschi. Vale, envieu un WhatsApp, allò, que venim, 6-6-32-72-11, i al Toreschi, a partir de les 8, pantalla gegant. Ens patrocina...
15: CaixaBank, Quadis Llançà, Estrella D'Am, col·laborar amb un partit, amb un vertical...
13: Estrella D'Am, ens patrocina Estrella D'Am.
15: Però,
13: escolta... Estrella D'Am ens patrocina. Farem un all-in demà, perquè hi ha capses, es van acumular les capses a la redacció, demà all-in.
15: 6-6-32-72-11, vale. I ens dieu a quin nom i quan vindrem.
13: La juerga, ja, o sigui, el Barça...
15: Tan fàcil com això.
13: El Barça és actualment la tuneladora.
16: Un altre cop.
13: O sigui, festival de gols, 4, 5, 7, o sigui, és un no parar.
14: Ara, de seguida, Cristo, si et sembla, obrim taula amb la taverna, però abans deixa'm que torni cap a la ciutat esportiva del Barça, Santi... perquè ens hem, no sé si ens hem perdut alguna declaració interessant de Flick en el tram final de la seva compareixença.
17: Ha confirmat que juga Cubarsí de titular demà, per tant ja tenim un de 11, i després jo...
18: Som-hi tots.
17: Correcte, jo us dic que si depèn de Chesney titular o no, el d'obrir... ja podeu anar tancant perquè jugarà Chesney.
13: Juga, 100%, eh? O vaja, 100%, eh?
17: 99.
13: 99
17: juga,
14: a veure,
17: escolteu,
14: lesionar, mira, jo,
17: a veure, escolta, jo li he preguntat directament i no m'ha volgut respondre, però després l'Anaïs Martí a La Vanguardia li ha incidit pel tema i escolteu la resposta i valoreu vosaltres mateixos.
19: Exactly, Netek knows our philosophy and knows exactly how we want to play.
17: Diu que sap Netek com volen jugar. Exactament.
19: Dominic is now arriving, he's adapting.
17: I Dominic està arribant i s'està adaptant a la idea del Barça. Per tant, un sap exactament com jugar al Barça i l'altre encara s'està adaptant. És la resposta que ha donat Hansi Flick. A mi em sembla que Blanco i en Botella...
14: T'anava a dir, tu que estàs a tercera Flick, com deies l'altre dia, això significa que juga Tec.
17: Jo, si m'hagués de jugar un pèsol, me'l jugaria a que juga Tec demà.
13: Caram. Què t'hi jugues, no?, com el programa.
15: Tec i jugues.
13: Tec.
14: Què? Us agrada o no aquesta
13: aposta? És apocalíptic, Juan. Tenim un exporter que el tenim allà al vestidor, que cau molt bé a tothom.
14: Però acomiadem el Santi, no? Santi, res. Home, més, des d'aquí? O et vols quedar aquí? Et vols quedar fet a veure?
17: No, que tinc... Us escolto. Jo us escolto amb tota l'atenció del món, com sempre.
14: Li deia, però has de tornar cap aquí, oi?
17: Però he d'agafar el cotxe, tinc ser deportivo,
13: tota la història. T'esperem al bar de la cantonada després del programa.
16: Estarem en el balcó.
13: Ei, els oients també, que molt veniu, eh?
16: Al bar,
13: sempre.
14: Gràcies, Santi.
17: Adéu a tothom.
13: El tema Chesney, què passa aquí?
16: No, yo tenía entendido, seguramente estaré equivocado viendo la situación actual, ¿no?,
3: que este Livakovic venía como segundo portero. Creo no, que incluso no, se llegó a decir.
13: No,
3: pero que me refiero que al principio era el segundo portero. El nano del Barça Athletic ya se iba abajo y se quedaba Chenix de tercer portero.
14: El que no sabem si això evolucionarà, perquè és veritat que hem escoltat ara mateix a Hansi Flick, no?, que diu que encara s'està adaptant a l'equip, a la manera de com jugar el Barça. Potser d'un mes
3: però
14: canvia l'opinió de Hansi Flick.
3: Un portero que lleva ya un mes...
14: I ja passa a ser segon portero.
3: O más, aquí entrenant...
4: Chesney, que ha tingut molta...
3: Sabe lo que tiene que hacer, parar balones, y escolta, ya está. O sea, no es lo mismo que un delantero o un centrocampista, sí, que se ha de mover por aquí o para allá. Pero un portero, para y punto.
13: Però més enllà, o sea, no, més enllà del que faci el nou... O sigui,
3: ara que perdona, el Fumeta ya cae simpático a todo el mundo.
13: Claro,
3: entonces,
13: claro,
3: pues como es de la casa y de la familia, pues bueno, que juegue, y ya está. Sí. Lo que hay.
13: Va a rajar el Gonzalo, va a riure el que t'hi jugues Barça.
4: Sí, hola, Proset.
3: Mira,
13: Gonzalo, vols saludar tu.
7: Este señor lo que tendría que hacer es tener una seriedad y un compromiso con la gente que le escucha. Estoy cansado de que vengamos aquí a tirar del carro tus compañeros, a tirar este programa, a comprometernos con este programa, y tú un día más no vengas. Si mañana vas a hacer lo mismo con público, gente que va a venir a verte, y vas a hacer lo mismo y a última hora te vas a inventar cualquier excusa para no venir, no te mereces estar ni un segundo más en este programa. No te lo mereces. Coge ten dignidad y lárgate. No eres serio, no eres profesional y no te mereces ni un hueco en este programa.
13: Tío Faja, dame vidas.
3: ¿Algo que decir?
13: ¿Dame vidas o no? ¿Sí o no?
18: Buenos días. Quisiera un minutito para responderle al pequeño Nicolás.
13: Sí, pequeño Nicolás es Gonzalo.
18: Puede ser.
13: Adelante.
18: Si le gustan mucho las fotos y le gusta mucho Instagram, por lo tanto, a partir de ahora, para mí va a ser el pequeño Nicolás. Una cosita. Yo tengo un caché.
3: Ahora,
18: y hay veces que la empresa, para un cuarto de hora de tertulia, me llama la dirección del programa y me dice que no hace falta que venga, porque así también se ahorran la paga de mi minusvalía. Entonces, esto por un lado. Por otro lado...
14: Pero
18: por
14: si
18: otro
14: la dirección
18: lado,
14: del programa
18: cuando...
14: no trabaja hoy, Javi.
18: Por otro lado...
14: Bueno, no trabaja.
7: He dicho ayer... No trabaja,
14: yo
7: lo he
14: dicho ayer. No está físicamente aquí.
13: Hola,
18: por
13: Elena,
18: otro lado,
13: dicho, hola.
18: Por otro lado, el día que tú...
4: Banca bola.
18: En unas elecciones le pongas delante unos mariachis a tu presidente... Bueno, te lo voy a poner más fácil. El día que tú participes en unas elecciones... Estarás en mi caché.
13: Perdona,
18: ¿sabes?
13: Tío,
18: ya ni mariachi ni nada. El día que tú votes a un presidente, estarás a la altura de mi caché. Buenos días, Cristóbal.
13: Buenos días. Pocas parla de que el tío Faja va entrar al búnquer electoral, és l'àudio que sentia ara, sense acreditació. Fins i tot us diria que sense DNI, acompanyat de mariachis i armado. Armado hasta los dientes. No, però a més de veritat. El trabuco, ahí está, el trabuco. Bueno, de fet,
3: bueno, es que es amigo personal de la Porta.
13: Gonzalo,
3: o sea, se lo quiere mucho la Porta,
18: Javi. Lo del sombrero de mariachi a Deco, te perdono que no lo digas.
13: Vale. Gonzalo, ¿alguna cosa a dir al respecte?
7: No, que si quiere vivir del pasado el resto de su vida por dos cosas que ha conseguido, que encima no las consiguió sola, las consiguió entre otras cosas contigo, pero él se quiere llevar todos los méritos, es su problema. Lo que no voy a permitir es que haya un equipo detrás que se lo ocurra cada día y que hace que este programa sea exitoso y él solo venga a los días clave
18: no
7: para marcársela y para hacer el protagonista. Y te voy a decir una cosa, a Cadena Ser le sabes barato, ¿sabes por qué? Porque cada vez ve que eres más imprescindible.
18: Vale. No voy a permitir, dice el gachón.
7: Eres imprescindible. Y que sepas que tu caché me lo estoy llevando yo.
13: Vale,
7: cada vez más, cada vez más. Y cada vez me lo voy a llevar más.
13: Recordeu, demà, que t'hi jugues Barça, a més amb un afegit. Amb un afegit, que ahir no ho dirà, però ja ho dic jo. Demà estem tots. O sigui, el Bermúdez i el Nil Solà, són les estrelles, indiscutibles. No estan mai a l'estudi, sempre estan als estadis, com diu el tio Faja, en los campos de Dios. Demà els tenim, a tots. Demà estem tota la tropa. Quim Molins, vindràs?
4: Clar.
13: Gonzalo Álvarez, vindràs?
7: Sí, clar.
13: Juan?
3: I tant.
13: Vindràs?
3: I tant.
13: Con tot el clam a clau?
3: Acompanyado.
13: Tio Faja, vindràs amb tot el séquito?
18: Tengo un compromiso con la audiencia, que es que tengo que llevar...
13: No, jamón no, por favor.
18: Lonchas de estas de fiambre, de mortadela y cosas de estas, del pozo de esas de un euro, para firmar a mis oyentes.
13: Vale, doncs si voleu la mortadela aquesta assignada pel tio Faja... Veniu ja, bueno, hi ha el problema, us ho dic ja, us ho avanço. El sí que està preocupat perquè diu, escolta, ja
20: ja queda poc espai. Té capacitat, el Toreschi. Ja, ja ens ho farem. En peores plazas hemos toreado, chavales. Vale, 6-6, 32, 72, 11.
21: Unes files més,
20: vale?
21: No passa res.
20: Pantalla gegant, o sigui, tenim una pantalla enorme, enorme per seguir el partit i ganes de cachondeo. A més, tenim un problema, i és que Tebas i les federacions i la Nations League i tot això han posat un parón que és interminable.
21: Tres setmanes
20: sense futbol. O sigui, què farem tres setmanes sense veure aquest Barça?
3: Yo no sé qué hacer, tío. Lo tengo mal, ¿eh? Estoy nervioso. Yo resistir una semana, semana y pico, aún dices, bueno, va, tira. Porque me voy a ver a los nanos y toda la hostia, pero tres semanas, ahora que estamos disfrutando, que se nos está cayendo la baba viendo cómo jugamos, hostia, que te corten de raíz tres semanas, ya no hay derecho.
21: Si el perill es sobre de las lesiones.
3: Exacto,
21: lo de siempre. Som normalment perjudicats.
22: Hola, Juan.
3: Dime, Javi.
21: Te
22: digo, si durante estas tres semanas te encuentras una señora en tu casa, que es tu mujer, que es la Loli.
3: ¡Ah, hostia, acabáramos, coin! Así que me cruzaba con una señora en el pasillo, digo, esta mujer...
20: ¿Quién es? ¿Quién es?
21: Entre partido y partido. Entre fútbol y fútbol.
3: Exacto, entre partido y partido. Y restaurante, todo se ha dicho.
20: Y la teva dona, ahora es trobarà un senyor pel passeig.
3: ¿Y este tío quién es?
20: No, que no es fútbol, cariño, que he vuelto.
14: Va, tinc una bona notícia per vosaltres, i és que abans d'aquesta aturada el Barça visita demà el Pizjuán. Marxem cap a Sevilla, si voleu, a les 13:48, allà hi tenim el Manolo Aguilar. Manolo, què tal? ¿Cuál es el equipo que va a presentar mañana el Sevilla para enfrentarse al Barça?
23: Hola, ¿qué tal, Elena? Buenas tardes. Tenemos grandes dudas sobre el equipo que va a presentar el Sevilla en el día de mañana frente al Fútbol Club Barcelona. En teoría, debería presentar su mejor once porque este Sevilla, que está sorprendiendo, está en todo lo alto de la clasificación. Pero en la práctica no va a ser así, lo viene advirtiendo Luis García Plaza en los últimos días. De momento se le lesionó Stasin, su delantero titular, y además ha dicho que va a reservar algún que otro jugador. El que tenga molestias o pueda lesionarse, también van fuera. Por ejemplo, Quique Salas, que ha tenido un golpe en los últimos días, no nos extrañaría que se quedase fuera del once inicial. Los jugadores que acaban de llegar, como Fofaná, que son importantes, pero que ya llevan dos partidos consecutivos. Así que, aunque pinta partido importante, el once del Sevilla no va a ser el mejor posible. Todo el que tenga algún contratiempo se va a quedar fuera. Aún así, se espera un gran ambiente en el Sánchez Pizjuán. El Sevilla está como hace años que no estaba, pero también da la impresión que Luis García ha visto el potencial del Barcelona y que no va a arriesgar lo más mínimo.
24: Mañana es verdad que llega un rival que yo creo, mira, yo me he enfrentado al otro Barça, al de Guardiola, ¿vale? Y con ese no tocabas el balón. Pero es que estos te generan muchas ocasiones de gol. Llega aquí a un Sevilla que estamos en un nivel, yo creo que muy bueno, y no somos capaces ni de estar cerca del resultado, como está pasando, que son 7 a un equipo, 5 a otro, 4 a otro. Entonces habrá que preguntarse el nivel realmente de ese equipo que está siendo estratosférico.
20: Pues sí o no.
14: Gràcies al Manolo Aguilar des de Sevilla.
20: Oh, mi arma.
14: T'ha agradat això o no, Cristóbal?
20: Jo m'he enfrontat a l'altre Barça. Buena, és que hi ha molta gent que diu que aquest Barça de Hansi Flick està guardiolejant, Gonzalo. Imparable, o sigui...
7: Bueno, jo al final us deixo que vosaltres gaudiu d'aquest moment, que evidentment és per dos motius. El primer, perquè ho esteu fent molt bé, perquè jugueu molt bé al futbol i perquè teniu un bon equip.
21: Bé.
7: I el segon i més important... I això no treu. Aquests mèrits no treu, que per mi els rivals de la Lliga en general, aquest any en general i no només contra el Barça, són molt inferiors a altres anys. Crec que la diferència entre Barça i Madrid i la resta d'equips és molt gran. Crec que hi haurà només un domini entre Barça i Madrid i la resta no existir. I amb tot el carinyo, i l'últim és que si a sobre que hi ha aquesta diferència de nivell, els rivals ja venen amb els suplents perquè els hi dona igual tot i ja tal, doncs jo ja apaguem
14: amb nosaltres. Ens ho ha dit el Manolo, que el Sevilla també creu que farà...
7: Mañana va a jugar el tercer porter del Sevilla. El lateral del Sevilla Atlético. El centrocampista del Sevilla juvenil. Y luego va a jugar el delantero titular del Cadete.
20: ¿Es Cuarén o no es Cuarén?
7: Por favor, que...
20: Si vindrà el Barça i et fotrà un manotazo, et clavaràs 7 o 8.
7: Hay que competir.
20: Escolta, ja,
7: tu saps com està la gent de Santander?
20: Surts amb
7: la gent de Santander, està indignada.
20: Con el conserje de la banda central.
7: Que han passat 14 anys de su vida en segunda i en primera
21: vez. Però la culpa és suya, ellos han sido... La culpa no es nuestra.
20: Tío Paja,
21: si no tienen miedo, se asustan. Y dicen, no es nuestra liga.
3: porque nosotros jugaremos la semana que viene, que es donde no jugamos la Liga, contra el Barça, ¿para qué? Yo encuentro que es una pasada que se meta 8 suplentes. La verdad, cuando lo vi el otro día con el Racing, hostia, pero es cosa del entrenador, que la directiva o el público se queje, pero nosotros no tenemos ninguna.
7: Pero no, ninguna, ninguna.
20: Va, tío Faja, té tot el sentit del món, no?, que vinguin amb suplents i tal. O sigui, quan vingui l'Espanyol, quan vingui el Madrid, esperes que vinguin amb els suplents, no?
0: Por supuesto.
20: Que per cert no queda tant, pel Clàssic.
0: El 25 d'octubre.
20: O sigui, tornem després del parón, un parell de partidets
3: i Clàssic. Ja està.
20: I Clàssic.
3: Sí, sí.
0: Hola,
20: mira que xuroi.
1: Hola,
3: eso,
0: Javi.
20: Hola, hola.
1: Que no, quería que responderle al pequeño Nicolás, hombre.
20: Otra vez, estás obsesionado con Gonzalo, tío Faja.
7: Sin mí no brillas, eres invisible para el resto,
1: no,
7: chico.
1: Es que Cristóbal no dice nada más que barbaridades y ahí no lo corrige.
20: Perdona,
1: nadie.
20: Perdona, no ha dicho que barbaridad.
1: O sea, a ver si vamos a tener
20: perdona.
1: Que pedir
7: tú lo que eres, perdona. Eres un mal culé, que el otro día llovía y preferiste quedarte en tu casa con un cafecito calentito a ir al campo como un mal culé. Así que tú a mí lecciones ninguna. Y tú no podrías ser nunca el pequeño Nicolás porque a ti no te abre la puerta en tu casa a nadie.
20: Perdona, tío Faja.
7: Eres un energúmeno.
20: Perdona, un moment, tío Faja. És que té raó el que ha dit el Gonzalo.
7: Home, claro.
20: Els rivals del Barça estan jugant amb els suplents. Home, tu amb el Barça hauries de sortir, amb el teu millor equip possible.
1: A ver, Cristóbal, vamos a ver una cosita. Tú, cuando te vas a un matadero, ¿qué te llevas? ¿Tu mejor traje? ¿El Louis Vuitton? ¿O te vas en chándal, Cristóbal?
7: Claro, yo voy siempre impecable allá donde vaya. Siempre impecable.
1: Que no.
7: Nunca sabes dónde puedes encontrar el amor, la felicidad o lo que sea. Hay que dejar buena imagen siempre en todos lados.
0: O al matadero.
1: Este fulano que está irritadísimo, le llegará su momento. Y luego nos venderá cualquier barbaridad de las suyas.
7: Yo solo digo una cosa, como mañana a Chesney le dé por cometer un error y al Barça por no ganar, la que pienso liar ahí con el público y con este señor delante es histórica. Ya os lo digo.
1: Cuando juguemos en el Splau, vais a poner lo mismo. Vais a poner lo mismo. Y si se descuidan los cuatro jardineros que os cuidan el tapete, los vais a poner en el 11 titular también.
7: ¿Qué tal las goteras del Camp Nou? ¿Cómo van? Oye, que habéis pedido un nuevo crédito para acabar el campo. ¿Cómo va esto? 2.000 millones ya de crédito, chico.
14: Ens diu el Roberto Cristóbal que ell creu que el tío Faja i el Gonzalo són parella, però que no passen per bons moments.
20: Sí, són Pepa i Abelino.
7: No em dona el carinyo que necessito.
20: Aviam.
14: Això pels joves els hi ha de traduir perquè molta gent no sabrà què és
0: això últim que ha dit dels 2.000 milions és el preocupant.
14: Fa 20 anys això ja.
7: El que està dient un culer.
20: Un dia eres joven.
0: El preocupant és el que diu ell. I lligant amb el de l'entrevista abans del senyor Goldman, que els 2.000 milions en què pujarà el crèdit, això ja és inassumible. Per molt que digui, ja diu, el de Goldman Sachs diu, primer vull cobrar jo, no sigui cas que no n'hi hagi.
20: Tenim la final de la Champions i amb sort tindrem també el Mundial.
1: Como todos los bancos, Quim Molins.
0: Los bancos ja estan cobrats. Que ja estan cobrats, home.
1: Que
0: ja els han cobrat.
20: Arroba Quim Molins.
3: El problema lo tienen ellos para cobrar, hombre. Nosotros no tenemos problema.
0: Ells cobraran, són uns altres que
20: Calma.
0: Som nosaltres que
20: calma,
0: no cobrarem.
20: Calma. Hi ha una notícia d'impacte, tio Faja.
3: Atenció.
20: Willy, no sé si tens la cinto, però Vinicius va passar per l'altar, Javi. I lo tenemos aquí
7: sí?
20: A Vinicius.
7: ¿Así yo?
20: Sí, a segunda.
7: ¿Seguro?
20: ¿Quieres felicitarlo?
7: ¿Estás seguro?
1: Bueno, yo quisiera hablarle como un padre.
20: Andaban. Está muy guapo.
7: Dime, amigo.
1: Bueno, si le hablo como un padre o cierran la emisora, Cristóbal.
7: No parlarem del nou davant de la selecció.
14: Això t'ha de dir, s'està acabant la tertúlia.
7: És que, perdona, un jugador de l'Espanyol convocat com a davant de la selecció espanyola.
20: Perdona, però estem amb Vinicius.
7: Ja, és que m'és igual l'inici.
20: Ara anem.
7: Queden 4 minuts, Cristóbal, espavila.
20: Vinicius, tío Faja, Vinicius.
1: Pues mira, te voy a decir una cosa.
20: Recomendaciones para el matrimonio.
1: No, te voy a decir una cosa, Cristóbal. Si tenemos la gran suerte que se casa en Madrid, voy a estar en la boda con los mariachis.
20: Sí que estás escuchando la radio.
1: No, Cristóbal, no,
20: Cristóbal,
1: no, Cristóbal, no,
22: no pida financiación. Cristóbal, no pida financiación.
20: Te la suba,
22: no fa falta, no fa falta. Cristóbal, no, porque te van a poner, pues no, porque nos van a poner impedimento, Cristóbal.
20: No, no. No
22: ja puedes
20: ser.
22: Sí,
20: va, vale, Javi,
0: si
20: aquestes,
0: després, un cop
20: vale.
0: Fet, es passa el tiquet. Millor.
20: Vinicius, convides el tio Faja al teu casament?
2: ¿El tío Faja? Este es de gilipollas, yo no convoco gilipollas para la boda, que va a ser el bodorrio.
20: Pero ahí dio que va, que si et cases a Madrid es presenta ya
2: más mariachis. El bodorrio del año, el bodorrio del año, gilipollas. Tú no sabes nada de boda, de nada, de nada.
20: Tío Faja, que no estás convidat.
22: Que eso, bueno, normalmente la mayoría, la mayoría de bodas en las que he estado... No estaba invitado, Cristóbal.
20: Vale, vale, doncs és una de les notícies que la parella de Vinicius ha penjat una foto a xarxes amb un anell de compromís. Va, Gonzalo, anem amb el davanter de moda, el davanter del moment.
7: Home,
20: convocat amb la selecció.
7: Jo crec que s'ho mereix.
5: Un comentari per a fer con el tema. S'ho mereix. Precisamente cuando fichasteis a este chaval, había estado con nosotros.
7: Sí, lo sé.
5: Y yo lo veía continuamente y decía, ¿a santo de qué viene este enano aquí? Porque era malísimo. Y le comenté a nuestro amigo personal que tenemos, bueno, Francesc Vía, coño.
22: Carne magra.
5: No se va a decir el nombre.
20: Carne magra.
5: Y le comenté, digo, hostia, este es el que teníamos nosotros y lo habéis fichado. ¿Estáis seguros, hostia, Francesc? Bueno, ya sabes, tú hay que aprovechar, mira, a ver si sale bien y tal. Y yo no daba un duro por él. Pensaba que no iba. Y el chavalico lo está haciendo
7: hombre,
5: bien.
7: Hombre, yo creo que tiene mucho mérito el arranque.
22: ¿Robáis menores?
7: Mejor no hables tú de eso, de ese tema, porque tenéis casos de atrás que no os dejan en muy buen lugar. Vale, dicho esto, Roberto, yo creo que se merece más que nadie ir, porque es muy complicado meter esos goles en un equipo como el Español, que genera muy poco y que al final es muy complicado llegar a la puerta.
5: Sí, sí.
7: Y creo que es el delantero más efectivo que hay en las grandes ligas, porque de las oportunidades que tiene, a los goles que consigue.
22: Hoy que no voy yo, resulta que pone. ¿Qué habéis puesto? Pacharán, Elena, sí. Aprovechando que no estoy
20: no,
22: yo.
20: No. Parlant de davanters.
14: Estic d'acord jo amb
20: avui és una gran notícia, té un gran rendiment, això s'ho mereix. Però dit això, m'he quedat amb moltes ganes, avui hem fet curs per un tema de força major, un protagonista, la prèvia.
7: Pues que venga mañana, Cristóbal.
20: No, però m'he quedat amb ganes de parlar de Messi, que és infinitament molt millor que Vinicius, el Diomandé aquest, que per cert, o sigui, jo no podia creure, diuen que Diomandé té 19 anys.
5: Sí. És mentira, home. Mentira,
20: home. Has vist la foto de Diomandé amb 12 anys? Cama.
5: Lo llevaron a inscribir cuando tenía 21 años.
0: ¿125, 130?
20: Mare meva, és un paquet descomunal.
5: Por favor.
0: 125 milions, 230?
14: Ho hem de deixar aquí.
22: En su país van al registro civil, claro, cuando hacen la comunión.
5: Cuando ya tienen 19 años.
14: Gracias, Cristóbal, y gracias a todos. Y avui, molt especialment, gracias a la Laia Pujals i al Martí Junca. Molta sort als
20: dos. Willy, per favor. Willy, gracias, Willy.
5: Gracias, Willy.
14: A 2:15 del vespre, a la graderia del balcó, amb la Núria Vilamala. I demà, què t'hi jugues, Barça? Ens retrobem dilluns aquí a les 12. Bon cap de setmana.
22: Egoístas, no me robéis en los supermercados, sinvergüenza.
20: Y a derbi, Ojo que hay a derbi.
6: ¿Qué te jugas?
8: La una en Canarias. Hora 14. En la SER. Lo que pasa. Lo que importa. Con Javier Casal.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. Completado el traslado de 1.700 migrantes al campamento del puerto de Ceuta. Con momentos de bastante tensión, una columna humana ha recorrido a primera hora de la mañana el kilómetro y medio de distancia que hay entre las playas del Trampolín y Playa Benítez y ese nuevo campamento que a esta hora está ya completo. Ya digo que se ha vivido alguna escena de tensión con la policía cuando muchos migrantes han comenzado a correr para llegar los primeros. Elma Saiz es la portavoz del gobierno.
25: Es una operación que se ha desarrollado sin incidentes graves y quiero agradecer la labor desarrollada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en colaboración con las entidades que van a gestionar estos dispositivos. Una operación humanitaria, una operación compleja y ha transcurrido, como digo, sin incidentes graves.
9: Traslado completado y en Ceuta, ¿cómo están las cosas ahora mismo? Julia Molina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, pues mucho más tranquilas. Varios centenares han vuelto de nuevo a las dos playas que están sirviendo de asentamientos, a la playa del Trampolín y a Playa Benítez. Hemos visto algunos reconstruir sus tiendas, aprovechar para recoger los palos y cartones que han dejado los 1.700 compañeros que sí han tenido suerte hoy y han podido entrar en el campamento. A esta hora el Trampolín, que es donde estamos, sigue estando repleto de gente, también Playa Benítez, pese al traslado de la mañana. Todavía son miles los que permanecen aquí. Muchos han vuelto con frustración, creían que hoy dormirían a resguardo, que podrían usar después de mes y medio un baño, una ducha, pero no han sido los seleccionados. Pese a que la policía los ha conducido de vuelta a la playa, el operativo se ha cerrado sin ninguna incidencia importante. Personal del Ministerio de Migraciones y del SAMU los han acompañado y les han explicado que tendrán que intentarlo más adelante, cuando se habiliten nuevas plazas.
9: Sí, luego analizamos qué pasa con los que no han logrado una plaza en ese campamento. El Partido Popular ha elevado esta mañana sus críticas al gobierno, mientras continúa el acercamiento ideológico entre Feijóo y Abascal, que coinciden en su propuesta, que consiste básicamente en sembrar de militares y agentes de las fuerzas de seguridad del Estado todas las fronteras. Feijóo desde Melilla, Abascal esta mañana en Tarragona.
11: Habrá mayor presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas. Y por supuesto habrá reacción en el caso de que nuestra frontera sea amenazada o sea invadida.
12: Junto con la defensa activa de nuestras fronteras, que han de ser militarizadas, que tienen que perfeccionarse, que tienen que levantarse muros más grandes, espigones más fuertes.
9: Ni una palabra de Feijóo, por cierto, sobre el ático de Isabel Díaz Ayuso, una vez destapado y confirmado el escándalo que salpica a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Conocido el expediente y reconocido que se compró esa vivienda como lugar para alojar a mandatarios o cargos de la Comunidad de Madrid, es decir, dinamitados todos los argumentarios de la Puerta del Sol, incluso el de las obras en la sede del gobierno regional, que parece que ya no son tan inminentes, Ayuso ha respondido esto a la pregunta clave de todo el caso. ¿Dio la orden la presidenta de la Comunidad de Madrid de comprar ese ático?
15: Usted no dio orden de buscar ningún ático, de buscar ninguna vivienda de ese tipo. ¿Quién dio esa orden entonces?
17: No se ha dado una orden de ese tipo. Se buscan muchas viviendas y ya está, y se ofrecen y ya está.
9: Y ya está, una comparecencia con una Ayuso desatada, nerviosísima, y que llega a decir que la compra del ático, cuya venta ha quedado desierta, es una buena inversión, porque Ayuso bien sabe que comprarse un piso en Madrid tiene lo que tiene.
17: Está comprado y no es dinero perdido, es un dinero que ahora está en patrimonio de la Comunidad de Madrid, no está perdido, es más, esa casa se irá revalorizando con el tiempo. Dios.
9: Ahora ofrecemos todos los detalles en Hora 14 Madrid y nosotros a y media le preguntamos a Joaquín Bosch si este caso, que es un escandalazo cero ético, puede tener algún recorrido en los tribunales. Pero todavía en la portada de este informativo, otra voz política, la de un concejal del PSOE en La Palma, que no tuvo mejor idea que decir esto que vamos a escuchar en referencia a otra concejala del PP dudando de su capacidad por su reciente maternidad.
19: Una madre con un niño recién nacido, su cabeza está en el niño, no en el ayuntamiento. Por lo tanto, digo yo que la erótica de poder podría esperar un poquito a que uno ya no esté ejerciendo una función pública. No voy a decir a cada uno lo que puede hacer en su casa y en su cama, pero...
9: Su partido le ha dicho adiós y él ha tenido que dejar su puesto como concejal. El PP había pedido su dimisión previamente. Curioso, porque algunos concejales, también del Partido Popular, le rieron la gracia en ese momento.
8: Hora 14, con Javier Casal.
9: Y con más cosas de este viernes, Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
26: Muy buenas. La Fiscalía Mexicana va a pedir 70 años, la máxima pena contemplada por la ley de ese país, para el principal sospechoso de la muerte de la universitaria española Claudia Tacoronte, que ha sido detenido 5 días después del crimen. La familia de la víctima, la familia de Claudia, está a punto de llegar a México. Además, la primera lista de la selección tras ganar el Mundial incluye 2 novedades, Roberto Fernández como delantero y Josep Martínez en la portería. Estaremos en San Sebastián porque hoy se abre la edición número 74 de su festival de cine, con Brad Pitt y Naomi Watts en la alfombra roja, y todo esto a 6 horas de que Shakira comience su residencia en Madrid, su primer concierto, ya solo hora y media desde que se abran las puertas de la mini ciudad creada para ese evento.
9: El Shakirazo. Pronóstico del tiempo para las próximas horas con Jordi Carbó.
27: La semana finalizará con tiempo soleado y más calor durante las tardes. De momento, las próximas horas todavía algunas tormentas en las islas de Ibiza y Formentera, así como en puntos de montaña del sudeste de la península, también en provincias como Cuenca, Albacete, Teruel o el interior de la Comunidad Valenciana. Chubascos y tormentas que irán desapareciendo durante el fin de semana, cuando va a hacer mucho sol, y durante las tardes las máximas en la mayor parte del país ya se acercarán a los 30 grados.
9: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Son las 2 de la tarde y 5 minutos.
8: Hora 14, Cataluña. Joan Bufill.
3: 13 anys després, finalment arranca el judici del cas Inipro, que investiga si es van desviar diners públics de l'Ajuntament de Tarragona al PSC. Qui va ser alcalde de la ciutat durant 12 anys, Josep Félix Ballesteros, és el principal acusat. La Fiscalia li demana 5 anys de presó.
4: Per fi podré demostrar la meva honorabilitat. Confio total i absolutament en la justícia.
3: És el que ha dit abans d'entrar en aquesta primera sessió a l'Audiència de Tarragona. Nou crim a la presó de Quatre Camins. Aquesta mitjanit un pres n'ha matat a un altre a cops de puny mentre era en un mòdul reservat als interns amb mal comportament. Això mentre els Mossos encara busquen un altre pres de Mas Enric a Tarragona que es va escapar dels funcionaris aprofitant que estaven en una sortida programada. Centenars de bombers es manifesten a Barcelona per reclamar més bons sous i poder treballar en més bones condicions.
13: Volem més formació, volem més estructura, volem més material i volem un cos que pugui afrontar els reptes que ens vindran a nivell d'emergències.
3: Els sindicats estrenaran fins al Departament d'Interior denuncien que no tenen eines, per exemple, per descontaminar els seus equips. Tot això en aquest divendres en què les carreteres, atenció, i comença a haver complicacions un dia més, com sempre, a l'autopista P7 hi ha 8 quilòmetres de cua al Penedès entre Santa Margarida i els Monjos i Sant Jaume dels Domenys. Un remolc s'ha incendiat, l'estan retirant, han hagut de tallar dos carrils des d'un primer moment, però ara encara en queda un i, per tant, trànsit el que recomana és que s'agafi la N340 i la C32 com a alternativa. Avui que també us explicarem el que s'està fent a Tarragona perquè ja els més petits s'impregnin de la cultura popular i les tradicions. Avui i demà allà s'hi repliquen els actes més massius perquè els més petits també hi puguin participar.
16: Perquè t'entretens i també t'ho passes molt bé a Santa Tecla. I quan estic dintre m'ho passo molt bé. Perquè com que ens divertim més a més, els que estem mirant sol mirant.
3: La Cristina Artacho ha parlat amb alguns d'ells poc abans que s'hi faci la baixadeta de l'Àliga. Avui que, com que és divendres, farem la previsió del temps en directe amb en Jordi Carbó amb el detall. La calor puja, però també es preveuen inundacions aquesta tarda. I avui Luis de la Fuente ha penjat la llista de convocats per la selecció la setmana que ve per la Nations League i el titular és que Joan Garcia i Gavi en queden fora. Abans, però, recordem que demà el Barça té partit a Sevilla i Hansi Flick acaba de parlar del porter suplent.
18: Exactly. Netek knows our philosophy and knows exactly how we want to play. And of course...
3: Deia que sap com juguem la nostra filosofia i que acaba d'arribar i s'està adaptant a la idea del Barça. De seguida, Nil Solà ens en dona tots els detalls. A la tècnica tenim en Jordi Orós, a la producció la Laura Pons. Des d'ara i fins als quarts us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
21: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
3: Què tal? Bona tarda. Josep Félix Ballesteros va ser l'alcalde de Tarragona durant 12 anys i just quan va començar el seu tercer mandat es va destapar una suposada trama en què se l'acusava a ell i a diversos regidors de desviar diners públics de l'Ajuntament cap al partit, cap al PSC. Era el 2016. El jutge el va citar a declarar com a imputat.
23: Em proclamo clarament innocent. Estic absolutament convençut i esperançat que al llarg del procés que encara queda per arribar a judici oral, la meva innocència serà declarada total i absolutament sense pegues.
3: Deia això fa 10 anys i també deixava clar que no tenia cap intenció de plegar com a alcalde.
23: Confirmo la voluntat, evidentment, de no dimitir, perquè no hi ha cas, no hi ha, en cap cas no hi ha motius. Ganes de continuar fent d'alcalde en tinc, i tant que en tinc.
3: De fet, així va ser, mai va dimitir, va deixar de ser alcalde el 2019 pels mals resultats electorals. Ara, finalment, aquell cas ha arribat a judici, és el cas Inipro, que s'ha començat a jutjar a l'Audiència de Tarragona i la Fiscalia demana 5 anys de presó per Ballesteros. Una primera sessió que ha seguit l'Eva Hidalgo. Eva, bona tarda, explica'ns.
24: Què tal, Joan? Bona tarda. Doncs l'exalcalde assegura que està tranquil, que espera que el procés li permeti demostrar el seu honor i que confia en la justícia. És un dels nou acusats, juntament amb regidors de govern de l'època i el que era el seu cap de gabinet, entre d'altres.
23: Després dir que per fi, 13 anys després, podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet. I finalment dic que confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
24: Les defenses dels acusats aquest matí han demanat que s'exclogui del procediment el disc dur de l'Institut Municipal de Serveis Socials i tota la informació derivada, com ara correus electrònics. En una estratègia conjunta, els lletrats creuen que es vulneren drets fonamentals com el d'intimitat i defensa i que s'ha trencat la cadena de custòdia en la incorporació d'aquest element a la causa. Escoltem el que ha dit l'advocada del que era llavors gerent d'aquest institut.
0: Según se nos ha dicho, era un disco duro que estaba haciendo copias de seguridad en un organismo público, en el Instituto Municipal de Servicios Sociales.
24: Els fets es remunten, recordem-ho, al 2010, arran d'un contracte d'aquest Institut Municipal de Serveis Socials a l'empresa Inipro per fomentar l'associacionisme entre la població nouvinguda. Segons la Fiscalia i les acusacions, els treballadors van acabar fent tasques vinculades a millorar la imatge pública de Ballesteros i del PSC a Tarragona. La relació amb l'empresa es va perllongar 2 anys més, amb 2 contractes més, i en total se li van pagar més de 200.000 euros. La investigació va començar el 2013 arran d'una denúncia de la CUP, que està personada com a acusació particular.
3: Doncs gràcies, Eva Hidalgo. Recordem aquest judici que comença avui, que han hagut de passar 13 anys finalment amb aquesta instrucció, per tant, en seguirem pendents. Ara són les 2:11, estem pendents de 2 successos de les darreres hores amb presos implicats. Primer, a la presó de Quatre Camins, s'ha detingut a un reclus per haver-ne matat a un altre dins d'una cel·la. Ha passat aquesta mitjanit quan els dos estaven en un mòdul reservat als interns amb mal comportament. El crim no ha estat amb cap arma blanca, sinó que ha estat a cops de puny, Martí Oliver.
1: L'alerta l'ha donat un altre pres que també estava en aquest mòdul, que ha avisat que hi havia una baralla, però quan la policia catalana, els Mossos, han arribat a la presó, s'han trobat amb la víctima ja morta, amb signes d'haver rebut cops i un llençol lligat al coll. El Departament de Justícia ha confirmat l'agressió, assegura que s'han activat els protocols corresponents i fonts properes al cas assenyalen a Ser Catalunya que l'home havia estat traslladat ahir en aquest departament de sancionats després d'haver agredit un altre pres i que ja tenia antecedents per altres incidents. Els sindicats, al seu torn, denuncien un augment de la perill i ho vinculen a l'ocupació dels centres. Segons les últimes dades, les presons tenen un 95% de les places plenes.
3: I tornem a la nostra companya de Tarragona, l'Eva Hidalgo, perquè aquesta hora els Mossos continuen buscant el pres de la presó de Mas Enric, que es va fugar durant una sortida programada amb altres reclusos. Mentre eren en un restaurant, van anar al lavabo i es van escapar. Aquest pres es va escapar dels funcionaris que el vigilaven, Eva.
24: El cos policial ha desplegat un ampli dispositiu a la zona per enxampar el reclús i en paral·lel s'ha obert una investigació. Els fets van tenir lloc a un establiment de restauració situat a la zona comercial de les Gavarres, entre Tarragona i Reus. L'individu va demanar permís per anar al bany i va aprofitar aquell moment per sortir per la porta del darrere. Té 50 anys i complia condemna per un assassinat l'any 2008. No era la primera vegada que participava a una sortida d'aquestes característiques. Segons fonts penitenciàries, no tenia una actitud violenta i el seu comportament a dins del centre era correcte.
3: Bé, tot això en els primers dies de feina de la nova cúpula dels Mossos.
2: No puc deixar de dir que em sento molt honorat de l'encàrrec que em va fer la consellera i el govern. Congratular-me de que per primera vegada des de 2012, segurament 2013, s'ha fet un canvi orgànic a l'organització.
5: El cos de Mossos d'Esquadra agraeix aquest canvi normal. Per tant, aquest canvi normal dignifica la institució del cos de Mossos d'Esquadra.
3: Són el substitut de Trapero, a la direcció general, el comissari Ferran López i la nova cap del cos, la comissària Sílvia Cataca, i van defensar els seus nomenaments al Parlament. I allà van donar detalls de quines seran les prioritats del cos a partir d'ara. Andrea Villòria, què tal? Bona tarda.
7: Hola, bona tarda, Joan.
3: D'una banda, la gran preocupació dels Mossos són el crim organitzat i específicament les bandes llatines.
7: Exacte, es tracta d'una nova mesura per abordar el problema del narcotràfic i de les màfies internacionals afincades a Catalunya, que fa anys que repetim que són la principal font de violència a casa nostra, o almenys la més perillosa, tant per les armes que utilitzen com pels tentacles propis del crim organitzat que aspira a corrompre el sistema. La nova comissària en cap, Sílvia Catà, aposta per posar investigadors especialitzats en crim organitzat a les comissaries locals i no només al complex central dels Mossos.
5: S'ha de descentralitzar a les regions policials. Jo vinc d'una regió com Girona, fronterera, Tenim crim organitzat i s'ha de treballar des del territori.
7: La comissària en cap ha anunciat també que tenen ja en marxa un pla contra les bandes llatines, que van tenir molta presència a Catalunya als anys 2000, però es van erradicar i ara, 15 anys després, han tornat a implantar-se.
5: Tenim un problema que ja el vam tenir entre el 2003 i el 2011 de bandes juvenils, bàsicament a la conurbació de Barcelona, però també a Lleida, Tarragona i Girona.
7: L'objectiu, ha dit, és evitar la proliferació d'aquestes bandes i, sobretot, que més joves s'hi incorporin.
3: També preocupa molt com combatre la sensació d'inseguretat que creix, tot i que els delictes en moltíssimes ciutats les dades diuen que baixen, Andrea.
7: Sí, la cap del cos admet que res de tot això funcionarà si no aconsegueixen doblegar aquesta sensació d'inseguretat creixent.
5: La percepció d'inseguretat no té res a veure en si en un lloc hi ha molts delictes o en altres n'hi ha pocs. Depèn molt també de la condició social de les persones.
7: Per això el nou director de la policia, Ferran López, encarregarà una auditoria al major Trapero per estudiar què està fallant en la presència policial al carrer perquè la gent tingui por en determinats llocs malgrat que els delictes hi estiguin baixant.
6: Primer, abans de saber què farem, preguntarem què estem fent, en quin moment estem.
7: Això mentre es mantenen els dispositius actuals que hi ha contra les armes blanques o contra la multireincidència.
3: Bé, justament per lluitar contra la sensació d'inseguretat, ara ho citava l'Andrea, aquest un altre dels temes que es vol combatre sempre són els lladres multireincidents. Recordareu que fa mig any el Congrés va aprovar aquesta nova llei de la multireincidència.
10: És una llei que diu prou a la impunitat repetida.
3: Una llei impulsada per Junts, que hi van votar a favor PP, Vox, també el PSOE, i que bàsicament imposa penes de presó quan hi ha almenys 3 condemnes per furts petits de menys de 400 euros. També com a mesura per frenar aquesta multireincidència s'havia reforçat per part del govern espanyol amb els més recursos als jutjats. És un pla amb més personal, amb més diners que acabava a finals d'aquest any. Doncs avui el ministre de Justícia, Félix Bolaños, s'ha vist amb el president Salvador Illa al Palau de la Generalitat i el ministre s'ha compromès a prolongar aquest pla.
11: Desde el Ministerio tenemos total disponibilidad para ampliar el refuerzo en los juzgados de Barcelona el tiempo que sea necesario para acabar con un problema como la multireincidencia en Barcelona y en Cataluña. El tiempo que necesitéis. Podéis contar con el Ministerio y con los refuerzos en materia de justicia.
3: Per ser un apunt de successos cridaners i més no, perquè està detingut a Cistella, a l'Alt Empordà, un avi traficant de marihuana. Té 84 anys aquest home i l'han enxampat amb més de 1.500 plantes. Detalls, Carles Couso.
12: La plantació estava en una zona boscosa, a tocar d'una masia enmig de pins. De fet, n'havia tallat molts per poder-hi plantar la droga. A més de les plantes de marihuana, la Guàrdia Civil també ha intervingut 2 quilos de cabdells a punt per comercialitzar. A banda de l'avi de 84 anys, responsable de la plantació, també s'investiga un altre home, de 75, que se sospita que pot tenir relació amb els fets que s'investiguen per part del jutjat de Guàrdia de Figueres.
3: Ara són les 2:18.
21: Hora 14, amb Joan Bofill.
3: Els bombers catalans han tornat a protestar avui. Havíem d'escoltar un so d'una protesta al centre de Barcelona. El que ha passat és que fa mesos que els bombers denuncien la falta de protocols per protegir-se de l'exposició a materials tòxics, quan van, per exemple, apagar un incendi. Asseguren que després de treballar hores

0: resposta a totes aquestes emergències i aquests reptes.
1: Aquestes reivindicacions també s'hi han sumat els bombers voluntaris que reclamen tenir més drets laborals per tenir garantida la prevenció de riscos laborals. Avui hi ha una reunió prevista al Departament d'Interior per tractar aquests assumptes fins on estan anant els manifestants.
2: I avui anem a Arbúcies ara perquè la Selva, una planta de reciclatge tocada al Parc Natural del Montseny, està provocant moltes crítiques dels veïns que, de fet, volen aturar la seva ampliació. L'Ajuntament el que ha fet és demanar a la Generalitat que comprovi cada dia els nivells de contaminació que provoca i, davant de tot això, el govern assegura que Salut Pública emet un informe favorable sobre aquesta planta, Carles.
3: Els veïns, agrupats en una plataforma, han portat al Parlament la seva oposició a l'ampliació prevista d'aquesta planta de reciclatge i metalls.
4: Exigim davant dels responsables polítics que es prioritzi la salut de la ciutadania, la seguretat del territori i la conservació del Montseny, que és la reserva hídrica estratègica de Catalunya, per sobre d'interessos privats.
3: Sònia Trigo, de la plataforma Protegim Arbúcies. Des de l'entitat asseguren que l'ampliació suposarà multiplicar per 6 el nombre de residus que entren a la planta, tant perillosos com no perillosos. A més, els veïns asseguren que les analítiques que s'han dut a terme han revelat nivells per sobre dels permesos en diversos metalls pesants, però sobretot destaquen el plom, que es troba, diuen, en nivells que superen 49 vegades els límits permesos.
5: I el que demanem a la Generalitat de Catalunya és una cosa tan senzilla com que posi les mesures de control constant per tal de saber si l'aire té la qualitat correcta, si l'aigua té la qualitat correcta.
3: Pere Garriga, l'alcalde d'Arbúcies, l'ampliació compta amb un informe favorable de Salut Pública, però que des de la plataforma ciutadana diuen que està obsolet.
2: I a Barcelona, el govern de Collboni ha proposat apujar la taxa que paguen els creueristes que fan escala a la ciutat, tot i que no s'hi quedin a dormir. Passarien de pagar 11 euros ara mateix a 30. La mesura, però, no té el suport garantit perquè els comuns discrepen dels terminis. El PSC vol fer-ho progressivament des d'ara fins al 2030 i, en canvi, els comuns volen que aquest augment s'apliqui directament i ja, Ferran Dalmau.
6: Ara mateix un creuerista que passa menys de 12 hores a la ciutat paga 6 euros d'impost català i 5 euros d'impost barceloní. En total, 11 euros. Ara el govern municipal vol apujar aquesta segona part fins a arribar als 24 euros extres, que sumat als 6 catalans farien un total de 30 euros d'impost. La proposta es votarà dimarts que ve en una comissió extraordinària i havia de tenir el suport garantit dels comuns. El problema és que els comuns asseguren que havien acordat amb el PSC apujar aquesta taxa de cop, ja l'any que ve mateix. I la proposta que fan ara els socialistes és anar-ho apujant de mica en mica fins al 2030. Fons dels comuns asseguren que votaran en contra de la proposta perquè no és el que havien pactat. Des del govern municipal diuen que estan negociant el suport amb tots els grups municipals centrals.
2: I atenció al que ha passat a Cardedeu, al Vallès Oriental. Desenes de persones s'han tancat aquesta nit a les oficines municipals per evitar que una dona víctima de violència de gènere es quedi al carrer amb els seus dos fills menors d'edat. I això que esteu escoltant és el so d'un vídeo dels manifestants aquest vespre inflant matalassos, obrint carmanyoles per dormir dins la sala de plens i jugant a cartes a les taules on normalment s'hi asseuen els regidors. És una dona que hi van fer fora del pis que ocupava, era propietat d'un banc aquest pis, i el mes de juliol va començar a viure en una pensió que li pagava l'Ajuntament. Però ara aquest Ajuntament ha dit que allò era una solució temporal i que no pot seguir pagant. Els sindicats d'habitatge han fet aquesta tancada recordant al consistori que ha de continuar garantint un sostre a aquesta família. Ferran.
6: Unes 40 persones s'han tancat a l'Ajuntament de Cardedeu per reclamar una solució d'emergència per la Sara, víctima de violència de gènere i amb dos fills menors que ha quedat al carrer després que se li hagi acabat el termini per estar-se en una pensió arran del seu desnonament el juliol d'aquest any. L'Omaima, que és familiar seva, denuncia que el consistori no els ofereix cap altre lloc on dormir.
7: Tenen recursos suficients per acollir a la Sara i a més d'una família que es troba en la mateixa situació que la Sara, però no els hi dona la gana fer-ho. S'excusen que no compleixen els requisits quan realment la Sara sí que compleix amb els requisits, ara actualment té en NIE, però l'Ajuntament no li dona la gana donar-li la solució. Per l'Ajuntament, deixar una mare amb dos fills menors al carrer és la solució més òptima.
6: Al darrere de l'acampada hi ha la plataforma en suport a la Sara i també el Sindicat d'Habitatge del municipi, que preveu quedar-s'hi a passar tot el cap de setmana com a mínim. L'Ajuntament els diu que no es reuniran amb ells fins que marxin de l'edifici i ells que no marxaran fins que l'Ajuntament faci alguna cosa per la Sara.
2: 2 minuts i connectem en directe amb el nostre meteoròleg Jordi Carbó per fer el detall de la previsió meteorològica d'aquest cap de setmana.
8: Ràdio Ser Tarragona, Ràdio Reus.
9: Dejar tu coche en los parkings oficiales del aeropuerto es tan fácil y tan cómodo que hemos tenido que contratar a un tenor para que te lo cuente. Reserva ya desde la app o en aenaparking.com. Aparca volando y sin sorpresas.
10: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena...

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
1: Se mueven los coches y los pasajeros al tren. Los niños al cole, las cucharitas de nuestros cafés. Se mueven las ideas, los alimentos, los paisajes, la noche. Se mueve todo para que todo siga, porque la vida es movimiento y el movimiento es vida. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España. El ministerio de un país que se mueve.
2: No todos los héroes llevan capa. Algunos llevan casco, cinta métrica y un nivel en la mano. Cada día los profesionales de la construcción hacen mucho más que obras. Construyen bienestar. Y en ese trabajo Obramat está a su lado con soluciones completas, marcas líderes al mejor precio, stock inmediato y asesoramiento profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Hola, he venido al Corte Inglés a hacer la compra y he visto unos filetes de añojo primera a buenísimos a 9,98 euros el medio kilo. Y llevo unos sobres de loncheados de cebo ibérico 50% raza ibérica y reales que si te llevas tres, la unidad sale solo a 8,50 euros. Y podemos combinarlos como queramos.
4: Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés.
5: Descárgate nuestra app y aprovecha sus ventajas. En tienda web y app.
6: Has seguido los rumores, has esperado los fichajes, has contado los días para que vuelva el fútbol. Pero el verdadero inicio de la temporada llega cuando te lo sabes todo. Consigue la guía de la Liga de As, actualizada a cierre de mercado, con toda la información de la Liga, Liga F y competiciones nacionales e internacionales. Ya en tu kiosco con As por solo 7 euros.
7: Tiri, tiri, tiri.
8: ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena Ser?
9: Muy fácil, tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
8: ¡Qué buen servicio!
9: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
0: Cadena Ser y Ser Catalunya. El so de la vida.
10: Bona tarda, Anna.
11: Bona tarda.
10: Quan et vaig dir que si volies venir al Llapis de Memòria a parlar sobre la teva tieta, no t'ho vas pensar ni dues vegades, eh?
11: No. No, m'agrada poder-ne parlar i sobretot m'agrada que hi hagi interès en què en parlem.
10: Què trobes que se'n parla poc?
11: Se'n podria parlar més perquè penso que era una persona que donava per parlar-ne molt, però no em puc queixar, vull dir, encara ara, mira que fa anys que ja no hi és i segueix despertant interès, fixa't, fins i tot aquí.
10: Home, té una obra tan extensa.
11: Sí,
10: donaria
11: clar.
10: Per parlar-ne hores.
11: La seva obra i la seva trajectòria donen molt de sí, és veritat. Sí, és que és una mica... toca totes les tecles del piano.
10: Carme Sansa, bona tarda.
12: Bona tarda.
10: Mítica actriu de Catalunya. Que has de passar un dia a fer el teu Llapis de Memòria. Avui farem el col·lectiu, però algun dia passaràs.
12: Vaja, quin honor.
10: No, honor al nostre. Sí. Tu també de seguida em vas dir, i tant, compta amb mi. Torno de Menorca i ho fem.
12: Sí, encantada. He de parlar de la Maria Aurèlia, que per mi ha sigut una referència i una dona que, en fi, bueno, amigues, i va ser una persona molt important per mi, molt.
10: A més, pel que tinc entès, és una persona que t'has anat trobant al llarg de la vida. Vull dir, la vida us ha... obligat és una paraula potser estranya aquí, però us ha portat a ser amigues, no hi havia més.
12: Clar, sí, perquè, en fi, va ser la professora meva, l'Isabel de Villena, que és a l'escola, el privilegi d'escola que anàvem aleshores, i ens havia fet classe de literatura, classe de francès, i, en fi, i després, clar, més endavant, també classes del teatre, l'escola Adrià Gual, me la vaig trobant, i vinga, i fent espectacles amb textos d'ella, i mare meva, sí.
10: No hi havia més remei que fer-vos amigues.
12: Sí.
10: Avui dediquem el primer divendres del Llapis de Memòria Col·lectiva a una de les dones més influents de la Catalunya del segle XX, si no la que més. Estem parlant de l'escriptora, actriu, política i sobretot, activista cultural i feminista, Maria Aurèlia Capmany.
0: A Ser Catalunya i la Cadena Ser, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

Com veieu, la senyora Isabel sabia molt bé el que volia. Volia que la robessin. I al mateix temps, volia saber primer qui l'havia de robar i acceptar si li agradava. Era una dona protagonista de la seva pròpia història. En les cançons populars en trobem moltes vegades dones protagonistes, ben decidides. Dones, flors, violes. A les cançons populars hi han flors i violes. Flors amables i violes violades, perseguides, apallissades. Hi ha de tot a la cançó popular. El cas de la senyora Isabel és, però, exemplar, il·lustrativa. Per què la van a robar tanmateix 12 cavallers?

0: Home. Encetem el llapis de memòria dedicat a la Maria Aurèlia Capmany amb una cançó interpretada per la mateixa Maria Aurèlia. Es tracta del tema Senyora Isabel, que és la primera cançó del disc Dones, Flors i Violes, que és un disc publicat l'any 1980 i va ser publicat gràcies a molt bona part a ella, a la Maria Aurèlia, que va reunir artistasses com Maria del Mar Bonet, Guillermina Mota, Núria Feliu, Rosa Maria Sardà o l'aquí present, la Carme Sansa, per analitzar, criticar i també satiritzar la figura de la dona a la història de la cançó i la tradició catalana. I ara tinc tant a la Carme com a l'Anna super emocionades.
1: Jo, sentir-la és... Però molt, eh? M'ha emocionat molt.
2: Sí, sentir la seva veu altra vegada, cada vegada... Uf!
1: Que sí, que sí.
0: Feia molt que no l'escoltàveu?
1: Jo sí, la veritat. Sí, sí. Tu potser has posat més aquest disc que vegades.
2: L'he posat algunes vegades i de vegades, bueno, no sé, si em ve una mica a tall d'alguna cosa, em fa gràcia tornar-la a sentir, perquè, bueno, sí, esclar, no... Dir que la trobes a faltar no seria potser portar-ho una mica a l'extrem, però és allò que dius, ostres, ara li diria, o ara li hauria preguntat, o què pensaria?
1: Sí.
2: Sempre és algo que és molt recurrent pensar, si veiés això, què diria, no?
0: Mas la tieta.
1: Sí, sí.
2: A part de ser la tieta, vull dir que esclar, però vull dir que no és allò que dius... A veure, la Maria Aurèlia no va ser la tieta que ve els diumenges o que et porta a passejar, no.
0: Ella tenia
2: una vida tan intensa que... Però bé, la família la tenia superpresent i sobretot les tradicions eren consagrades a casa. Era anar a alguna cosa que no es fallava mai. I les seves visites no eren una visita rutinària, era una festa. Quan ella venia era una festa, perquè t'obria el món. Parlava de que havia anat aquí, que havia tornat d'allà, que havia conegut a no sé qui, que faria un llibre. Que... Clar, les meves amigues no tenien tietes així. Era un luxe, era un gran luxe.
1: Sí. A mi em passa igual que això que has dit, no? De dir, ai, que passa alguna cosa, no? I què en diria la Maria Aurèlia?
2: Això,
1: què pensaria? Sí. Això em passa encara. Perquè, bueno, per mi és una dona que va ser... referent, vaja.
0: Sí, bueno, i era una pensadora.
2: Molt.
1: Exacte.
0: I sí, com sí. Era a les distàncies curtes? Perquè, clar, la seva obra, qui era professionalment, trajectòria, està sobradament reconegut, o almenys conegut per moltíssima gent, però això, en el tu a tu...
1: Ai, molt bé, molt propera, molt divertida.
2: Sí.
1: Que es podia riure amb ella. Que... Sí. Molt agradable i molt la senties molt a prop, vaja.
2: Sí, i a més sempre predisposada. Li proposessis el que li proposessis, i tant. Oh, ah, sí, oh, vinga. O deies alguna cosa i ella llavors recordava que allò la feia pensar en allò i et venia amb unes... Ah, doncs això em fa pensar i et quedaves dient... Buah. Sí, sí, tenia un bagatge brutal que el anava escampant així, com qui
0: t'obria la ment.
2: T'obria el món, t'obria la ment, sí.
0: Que tu després anaves a l'escola i deies, mira, la meva tieta, que ve d'aquí i va cap allà, m'ha explicat que...
2: No, i que a més estava a l'escola. Jo també vaig anar a l'Isabel de Villena com ella, molt més tard. Bueno, una vegada la meva mare portava la meva germana, que té vora 3 anys més que jo, a l'escola, i sembla ser que vaig agafar una marranadeta d'aquelles de criatura. Jo vull anar amb els nens, allà agafada les baranes d'emancipació. Jo em vull quedar amb els nens. I entrava la Maria Aurèlia, corrents de pressa, perquè anava a classe, i va dir, deixa-la, ja ens en cuidarem. I jo abans dels 3 anys ja vaig anar a escola a fer nosa, primer, clar. No pintava res allà, però bueno, la senyora Margarita, la mestra que estigués de la Maria Martínez, qui estigués per allà, que no hagués de fer res en aquell moment, van estar-me entretenint, que també déu-n'hi-do, eh? Vull dir, això...
0: Bueno, un ànima lliure.
2: Total, sí,
0: que a molts llocs he llegit que un dels seus trets característics era que era molt vehement, que tenia molta vehemència.
2: Total.
0: Em doneu fe d'això?
1: Sí, és així,
2: sí.
1: I tant.
0: Sí, quan ella creia en alguna cosa, li era igual contra qui...
1: Exacte, ho defensava, ella,
2: no l'aturava res.
1: I a més ho argumentava i, en fi, et convencia.
2: Sí, aquest era el seu gran actiu, que tenia... prou saviesa per argumentar, rebatre, fer-te acabar combregant amb el que ella deia. Sí.
1: Una vegada la Carme Serrallonga, la directora de l'escola, Isabel de Villena, doncs va dir una cosa, i la Serrallonga era una sàvia, vull dir que li pots fer cas, va dir, és que la Maria Aurèlia, a veure, té unes coses que poques persones tenen, les dues, vaja. És molt intel·ligent i és molt llesta. I, esclar, tot això junt Diu, perquè hi ha gent que és molt intel·ligent, però potser no té aquesta rapidesa, aquesta llestesa, això de veure les
0: Murri,
1: coses.
0: També,
1: eh? Sí. I en canvi ella, imagina't una persona amb les dues coses juntes.
2: Sí, sí.
1: I vaig pensar, és veritat, perquè clar, no era una persona normal, diguéssim, no?
2: No, i era bona comunicadora, era molt... Era capaç, vull dir, era molt llesta i a més era molt capaç de transmetre-ho.
0: I valenta, sí. Perquè en sí. aquella època sí. ella defensava el catalanisme, la llengua i el feminisme. Havies de tenir els ovaris molt ben posats.
1: Tu diràs, sí, sí.
0: Als anys 60.
1: De les primeres.
2: Sí, 50, i tant. Sí, sí.
1: Sí, sí, sí. No, no.
0: I magnètica, diria, perquè ajuntar a tanta gent per fer aquest disc, per fer el Dones, Flors i Violes, has de tenir un piquito que déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, bueno, i tothom crec que
2: tothom m'ha encantat.
1: No, segur, tothom.
2: Pensa que a casa la Maria Aurèlia, tu en devies ser també una de les habituals, sí. allò sempre estava ple de gent, sempre hi havia gent, i gent jove que volien allò, seguir-la i tal.
1: Sí.
2: Quan dic que no era la tieta que venia sovint és que era una senyora que no parava.
0: Que no, havies d'anar a veure-la a tu.
2: Bé, i si la trobaves?
1: No, però això era... Això jo ho havia fet, passar per casa, ser, picar
2: baix...
1: Puja! Que, sí, ah, doncs va, vinga, que farem un cafè. I pujar, i així, improvisat. I, bueno, ens rebia, esclar, la mar de bé.
0: I aquest disc també és la demostració que era una intel·lectual transmèdia, perquè ella el seu missatge el colava tant en llibres... contes, assajos, obres de teatre, un disc, un còmic...
1: O sigui, sí, sí, tot.
2: Entrevista,
0: de fet, és una de les artistes més prolífiques de la història de Catalunya, si no la que més... Vosaltres, clar, amb tanta disbauxa en el seu dia a dia, quan escrivia? Perquè escrivia molt.
1: Escrivia molt, és sí. veritat. Doncs mira, ella es devia, sí. segur que es devia organitzar, no? I a dir, aquestes hores... Per mi, i ja està, i escric.
2: Hi ha una gravació, feia, però... jo no sé d'on deu ser ni d'on va sortir, però jo l'he vista, que està la Maria Aurèlia amb la màquina d'escriure al costat de l'autopista.
1: Sí.
2: I era una mica per donar a entendre això, que a qualsevol lloc ella
1: era capaç de concentrar-se, oi?
2: Concentrar-se, abstraure's del voltar del món i estar... Això no sé, no en tinc ni idea, algú potser... Igual l'Agustí Pons...
0: En parlarem amb l'Agustí d'aquí una
2: pues
0: estona.
2: Li podem preguntar, perquè ell ho sap tot. Ell sap tot de la Maria Aurèlia. I aquesta imatge jo l'he vist a la televisió i l'he de dir, ala! Sí, sí.
0: Doncs, Carme, tu, a part de ser amiga, també vas compartir creacions amb ella, sense anar més lluny, en aquest disc, el Dones, Flors i Violes, tu també hi vas participar en cançons com Viola del Violer.

0: l'han posat de amagar l'ou. Amb ull viu, tries remenes en l'harem que t'han donat i amb el poder fas estrenes tot fingint enamorat.
1: El llapis de memòria col·lectiva dedicat a la Maria Aurèlia Campmany. També hi hem trobat a l'equip present Carme Sansa interpretant el tema Viola del Violer, que és una altra de les cançons del disc Dones, Flors i Violes. I tot i el to alegre que té la cançó, déu-n'hi-do, la lletra va forta, eh?
2: Molt.
1: És molt transgressora.
2: Molt.
1: Això és any 80, crec.
2: Sí, sí, sí, exacte. És que, a veure, jo l'escolto i penso, ai, això havies d'haver fet més així. Home, és que va ser una cançó que no vaig poder preparar. Em van donar, em van dir, escolta, jo ja en canto dues més en el disc de cançons. I ja estava, ja em pensava que no havia de fer res més. I aleshores el Maria Aurèlia diu, escolta, que hi ha una... Ha fet la música el Pere Fons amb una lletra que jo he fet i m'agradaria molt que fos el disc. I, però es gravava l'endemà. I aleshores m'ho van donar una tarda... el Pere Fons al piano amb la melodia, fent-me la melodia... I està allà el paper amb la lletra. I és clar, l'endemà, encara pel poc temps que vaig tenir...
1: Bé,
2: no, però hi ha coses que jo ara aquí penso. El moment que dius, violada no en seré, hauria hagut de canviar una mica el to. I quan l'he cantat altres vegades, que ho he fet, doncs sí, la faig d'una altra manera, perquè penso està poc matisat, això. Però és que no va haver-hi temps.
1: Bé,
2: no
1: va
2: la vaig poder treballar.
1: A quemarropa, que diuen.
3: En aquella època jo ja va ser impressionant. Eh?
1: Bueno, això és un clar exemple d'allò de la confiança fa fàstic, no? Sí. Dius, a veure, aquí faig cantar aquesta cançó, que vull que estigui, però tinc un...
3: Sí.
1: Carme, amiga.
2: Ah, vinga, clar. No, jo encantada i contenta d'haver-ho fet, però dius, ai, aquí li falta una mica de...
1: Que abans comentàvem això, que les dues heu sigut alumnes de la Maria Aurèlia a l'escola Isabel de Villena.
3: Jo alumna no.
1: No la vas tenir?
3: No, perquè...
1: La veies per l'escola, eh?
3: No, jo era molt petita, clar, amb 2 anys que em va fer entrar aquell dia, però quan jo vaig començar a l'escola, bueno, quan jo ja vaig començar a ser grandeta, com perquè ella em donés classe, ella ja havia...

0: En fi, ho va canviar tot. Clar, en Salvat venia d'Alemanya amb unes altres...
1: Però no té res a veure amb l'Institut del Teatre.
0: Res a veure, al contrari, diguéssim. En aquell moment l'Institut del Teatre no estava gaire bé, no funcionava com ara. I mira, t'he de dir que alumnes que havien fet 3 anys, que aleshores eren 3 anys, l'Adrià Gual també eren 3 cursos, havien fet els 3 cursos a l'Institut del Teatre, van anar a fer els 3 anys a l'Adrià Gual. Això, bastants, eh? L'Antoni Canal, la Carme Fortuny... Jo sé que havien anat...
2: Montañés també hi va parlar,
0: sí, el Joan Montañés i tant.
1: Que hi ha una particularitat en la Maria Aurèlia, professora, i és que ella es va formar en època republicana.
0: Sí.
1: I, per tant, ella tenia més coneixements dels que podia ensenyar als seus alumnes, que, perquè hi havia la censura, no? El franquisme no t'ho deixava explicar tant. Ella se sortia d'aquesta línia?
0: A veure, el Villena era bastant obert i, sí, i es feia el que es podia. Menys classe de català, perquè els hi haurien tancat l'escola, sí, però sí, a veure, les coses te les deien clares i sí, te les explicaven com eren, no com ho deien els llibres només. Això sí. Sí. La veritat és que va ser una sort. Sí. I la Carme Serrallonga deia a la directora: avui vindrà un inspector quan... d'això, quan jo picaré, faré 4 cops a la porta i la que estigui fent la lliçó o el que sigui, i allò, la pissarra que sortíem, passeu, canvieu i poseu-vos a parlar en castellà.
1: Això era una escola clandestina.
0: Diguéssim.
1: Home, sí, que l'ensenyança
0: tot en català. Es deia tot, es feia tot en català. Tot.
1: Fins al dia que venia l'inspector.
0: Això mateix.
1: Era bona actriu, la Maria Aurèlia?
2: Sí.
0: Sí, feia molt bé. Sí. Sí.
2: Jo no sé, aviam, no, potser no era la seva finalitat arribar a ser una gran actriu, però vaja, era solvent.
0: Però quan va fer coses te la creies i t'arribava i ho feia molt bé, a mi m'agradava.
2: Sí, sí, sí.
1: També va fer cinema, no?, el Vicari d'Olot, crec que...
0: Sí, també hi surt, per exemple, sí.
1: Amb Joan Ventura Pons.
0: Sí.
1: Vau compartir escenari?
0: Sí. Ai, i ara no recordaré en quina obra, però amb alguna cosa dirigida pel Salvat, Adrià Gual, a la seva època, o el, no sé, alguna cosa que sí, que ella tenia un moment un paper, sí,
1: que abans comentàvem que anar a casa seva era una disbauxa, no sabies a qui et podies trobar.
2: Exacte.
1: El que sí que segur que hi havia era l'escriptor Jaume Vidal, no?
2: Sí, sí.
1: Que era la seva parella.
2: A partir d'un moment, sí, sí, quan va arribar en Jaume, doncs sí. Va.
1: Formaven un bon equip, la Maria Aurèlia i el Jaume? O...
2: No sé si formaven un bon equip, però, bueno, tenien molts interessos en
0: comú. Sí, jo crec que intel·lectualment s'entenien molt bé i això doncs feia que la cosa pogués anar endavant.
2: Ell estava més en el món acadèmic i era poeta.
0: Sí.
2: I ella, doncs, bueno, era de tot.
1: Era tot terreny, ella.
2: Si havia de fer un poema o un rodolí, també el feia.
0: També el feia. I a la Cova del Drac, que es van fer molts espectacles.
1: Cabaret literari, no?
0: Cabaret literari, això mateix.
1: Uns quants en vas fer, Carme, d'aquests?
0: Oh, vaig fer-ne 7 d'espectacles a la Cova del Drac. I 5 eren o del Maria Aurèlia, o del Jaume Vidal del Cuber, o de tots dos junts.
2: O de tots dos alhora.
0: Sí, i tant.
1: Sabem com es van conèixer?
2: Jo no.
0: Ai.
2: Ara m'has agafat.
0: És veritat, jo potser podria saber, però no sé, un bon dia va dir, mira, el Jaume ja està, però no...
2: Tinc entès que el Jaume va venir cap a Barcelona i es devia bellugar en els ambients així,
1: i
2: se la va trobar.
1: Una lletra porta l'altra...
2: No, això. La veritat és que exactament on i com, o si algú els va presentar, doncs no ho sé.
0: I el Jaume devia pensar, home, amb aquesta senyora jo podré pujar també.
2: Sí, també, clar, segur que li va obrir portes, perquè si ella acabava d'arribar de boc devia tenir grans contactes. No ho sé, parlo suposant.
0: Sí, exactament on es van conèixer jo tampoc ho sé.
1: El Jaume va morir el 2 de gener de 1991 i 9 mesos després, el 2 d'octubre d'aquell mateix any, va morir la Maria Aurèlia. I ara mateix està sonant de fons el tema El lament de Dido, de l'òpera Dido i Eneas, de Henry Purcell, que em sembla que va sonar aquell dia a la capella.
2: A la capella ardent, el vespre, a última hora, per tancar, va sonar aquesta peça i va ser en Josep Anton Codina el que va proposar que sonés, perquè sembla ser que... Bueno, ho sé, a ella li agradava moltíssim, s'emocionava molt quan la sentia, a mi em passa bastant el mateix sempre que la sento, i es veu que l'havien anat a escoltar en algun moment en el Liceu, em sembla que em va dir, i que la Maria Aurèlia va sortir totalment trasbalsada després de veure l'òpera aquesta, i ell va ser el que ho va proposar. i en la Capella Ardent que es va fer en el Saló de

0: plens de l'Ajuntament va acabar sonant aquesta cançó. I al cap d'uns dies, al Saló del Tinell, es va fer un homenatge a la Maria Aurèlia, que hi havia tothom, no, gent, Generalitat, Ajuntament, tothom... Bueno,
1: ella era regidora de l'Ajuntament de Barcelona.
0: Ella era regidora, ella era regidora.
1: Amb el seu bon amic Pasqual Maragall.
0: Exacte, exacte. I allà va tornar a sonar. I, bueno, bueno, és que és una peça preciosa i que sé, allò, segur, que a ella li agradava molt.
1: Doncs escoltem-la una miqueta.
0: Va.

0: Ha tornat a passar, Anna.
1: Emocionats. Molt. És molt bonic, això, eh?
2: Molt, molt, tot plegat.
0: Us vau poder acomiadar bé d'ella?
2: Sí, afortunadament sí, sí, sí. Fins a l'últim dia jo vaig estar, mentre va estar a l'Hospital del Mar, i anava cada dia, deixava els meus fills, que eren molt petits, un a l'escola, un a la guarderia, i passava tot el dia allà fins que tornava la Carmen, que va ser la seva... Bueno, mestressa de casa, ella feia molts anys que la tenia i eren, bueno, com dues amigues íntimes. I aquella senyora havia de descansar alguna estona i llavors, doncs, bueno, vaig estar-hi jo anant. I va ser molt bonic perquè... Bueno, és que era, llavors era la tieta aquella que quan érem jovenetes no va saber ser, llavors et preguntava pels nens, perquè tinc una anècdota tremenda quan van anar a viure a la plaça Reial, encara amb en Jaume i així, un dia va dir, Anna, aquest dissabte fem un dinar per inaugurar la casa, que estrenem la casa. Dic, ah, molt bé. Diu, per què no veniu tu i l'Enric? Dic, va, venim. Diu, els nens els desereu, per això. Oh. Jo m'imaginava posant els nens en un calaix i dient, ja vindré. I...
0: Apagant-los les piles, no? Sí. Els treus les piles i el calaix.
2: Els desereu. Ell era capaç de dir coses així. I li vaig dir, sí, sí, vindrem sols. I allà hi havia molta gent, bueno... de la seva corda, clar, i va ser molt divertit, però clar, això dels nens els desereu m'ha quedat per sempre.
0: Tu, Carme, vas poder també acomiadar-te d'ella?
1: Doncs no. No, jo no vaig poder, no. Vaig saber que estava malalt i així, però ja no.
0: Tot això que estem parlant ho teniu ampliadíssim a la biografia de la Maria Aurèlia Capmany, que és una biografia titulada L'època d'una dona, que va escriure el periodista i escriptor Agustí Pons. Aquí ara tenim l'honor de saludar. Bona tarda, Agustí.
3: Bona tarda. L'honor és meu que m'hagi convidat a parlar de la Maria Aurèlia.
0: Que tu, com a escriptor, has fet moltes biografies. Què et va portar a decidir? Vaig escriure en una de la Maria Aurèlia Capmany.
3: Sí. Sí, el que em va portar... Bé, jo vaig ser durant molts anys el responsable de l'àrea de cultura i opinió del diari Avui. I aleshores... aquestes persones que són d'una generació o dues anterior a la meva són les que jo vaig tractar més. La Maria Aurèlia Capmany, el Salvador Espriu, el Néstor Luján, el Pere Caldés, i un cop jo ja em vaig pràcticament retirar del periodisme, tot i que encara estava en plena maduresa, vaig pensar que era important, bueno, que era interessant primer, donar a conèixer tot el que havien fet aquesta gent, que ho havien fet en temps molt difícils, i segon, és també com un agraïment per part meva de tots els que ells m'havien ensenyat, no? Tornar una mica tot el que ells m'havien ensenyat a base d'aquestes biografies que intenten, doncs, que no s'acabi de perdre la seva memòria.
0: L'heu llegit, Anna i Carme?
1: Sí.
0: I què us va semblar?
1: Molt bé. Molt,
2: Sí, a mi, sobretot la primera part, quan és ella com a persona, mentre va forjant l'escriptora i així, em va fascinar. Després, quan ja parla de l'època en què ja es dedicava a la política i així, a mi em va baixar la intensitat de l'interès, però està molt ben feta. No,
1: està molt bé, Agustí.
2: I tant.
3: Bé, he de dinar avui, encara he de dinar avui.
2: Doncs aquí tens un aperitiu.
3: Jo no perdo la gana. A veure, jo dic una cosa, jo, tot i que es portava molts anys amb la majoria, clar, perquè jo ara sóc gran, no? Jo sóc del 47, però jo tenia dues coses que ella no tenia. Jo tenia... un sou d'auxiliar de redacció del noticiero i un 600.
2: Ostres, sobretot un 600.
3: Això què feia? Que li feia de xòfer.
1: Clar.
3: Jo li feia de xòfer. O sigui, jo recordo, per exemple, quan es feien les festes de literàries de Santa Llúcia a Lleida, no? Pues una nit, portar-la jo allà, jo feia la informació i la tornava a casa, no?, a Lleida. I amb el 600 aquell vam anar... Que, per cert, us explicaré una anècdota. Jo llavors estava molt ficat en el tema llibertari i vaig fer el llibre, que és el primer meu que es va publicar, que es diu Conversa amb Federica Montseny. Oh. Bueno, llavors la Maria Aurèlia la volia conèixer i va acabar prologant el llibre. I jo la vaig acompanyar amb el cotxe a Toulouse a conèixer la Federica i van estar allà parlant tota la tarda i tot això. Però jo, la meva germana tenia un mini... que jo em pensava que eren més que uns 600. Ah. I el dia que anàvem cap a França, la vaig posar el mini davant de casa seva i ella va baixar, jo tot satisfet d'anar amb el mini, i ell em diu, Agustí, com vols que em posi jo aquí dintre?
2: que era més
3: es va enfadar com una mona. Sí, es va enfadar.
0: El micromachín,
3: no? Que quan s'enfadava era... Bueno, llavors, no, tot el viatge va anar molt bé. Bueno, vam acabar... l'últim dia vam arrasar la secció de formatgeria d'uns grans magatzems i vam tornar a casa i jo vaig tenir, diguéssim, l'olor dels formatges durant una temporada, però bueno, això.
0: Sí, pel que dius, tenia bon geni també la Maria Aurelia.
3: Sí. Home, sí, tenia geni, ja, molt.
2: Quan s'enfadava, geni.
3: Sí. I aplicava aquest enfadament, doncs, a situacions polítiques i a situacions... però més que de partit de aquest és un diari tan dolent com els altres però amb els filets ben posats, deia, i qui vingui a casa meva amb això no li obro la porta. I, bueno, i tu
0: era d'armes tomar.
3: Això és el que li va fer, diguéssim, singular, no? A part de la seva preparació, que és que no tenia por. O sigui, i a més, anava a la casa, a la casa intel·lectual dels joves. O sigui, ens agafava i ens feia les lleganyes, no? Ho va fer amb el Terenci, i clar, i amb mi també ho va fer, tot i que jo no era escriptor, que era periodista, però vull dir, ens ho va ensenyar. I amb els del seu mateix partit, de vegades, tenia unes batusses terribles. El Soletour havia posat de moda això que el catalanisme era burgès, i això, i el Roig ho explica, no? que a les assemblees habla castellano perquè el català és la llengua de la burguesia. Bueno, tu deies això a casa de la Maria Aurelia, però,
0: bueno,
3: i sorties volant. Sí.
2: És que és molt gros, això.
0: I com ja sabeu, al Llapis de Memòria tenim un codi molt concret, i és que tot ho relacionem amb cançons. Per tant, l'Agustí Pons també li hem demanat una cançó que, pel motiu que sigui, el connecti amb la Maria Aurelia Capmany, i l'Agustí ha escollit El canonge de la Seu, de La Trinca.
4: El canonge de la Seu, veieu, és una neboda.
5: Llapis de Memòria.
4: Ja la fila d'en Tomeu, veieu, i tant li agrada.
5: Amb Jordi Manau.
4: Que

0: de la neboda del canonge de la Seu.
1: Un amic li diu: Tomeu, feu una cosa.
0: S'ha filat a la neboda del canonge de la Seu.
1: De dona us disfressa.

0: Seu. El canonge de la Seu de la Trinca sonant al Llapis de Mòria col·lectiva dedicat a la Maria Aurèlia Campmany, que estem compartint amb la seva neboda, amb l'Anna, i també amb l'actriu i bona amiga de la Maria Aurèlia, la Carme Sansa, i ara també amb l'autor de la seva biografia, l'Agustí Pons, periodista, escriptor, que és qui és l'Agustí qui ha escollit aquesta cançó de la Trinca, tot i que no les tenies totes, Agustí, per si era massa incorrecte.
1: Sí, no, jo us explicaré. Jo he volgut triar aquesta cançó perquè jo crec que una de les coses que va fer molt la Maria Aurèlia és a favor del catalanisme popular, no? Tant pel que feia al teatre, no? com el cabaret, que la Carme Sansa hi va intervenir tant. I a més, jo crec que potser no hem valorat prou el que va significar en aquells anys la Trinca. La literatura catalana doncs eren grans noms, no? I llavors que el que va fer la Trinca, les cançons populars que va fer la Trinca són molt importants. I aquesta cançó està escrita pel Jaume Vidal i la Maria Aurèlia, eh?
0: Ah, en parella aquesta cançó està feta, eh? Mm-hmm.
1: Sí, jo no he acabat d'aclarir... Sí. Forma part del disc Trincameron i no sé si sí. Ho va fer ella sola o tots dos, perquè ho signen tots dos, però jo crec que tots dos, no?
0: Sí. Diuen que sí.
1: I jo crec que està bé.
0: I l'Anna.
1: Bueno, sí, també... clar, i és una mica incorrecta perquè... Sí. Bé, doncs el canonge aquest enreda, diguéssim, a la majordoma, no?
0: Però també mostra, Agustí, aquest tarannà de la Maria Aurèlia, no?, de batallar amb un somriure, vull dir, perquè té moltes retranques.
1: Batallar amb un somriure i hem de tenir en compte que ha canviat molt. En aquell moment a ningú se li va acudir que això podia ser un abús. Això estava dintre la línia de la llibertat sexual que la Maria Aurèlia, des del seu punt de vista intel·lectual, doncs una mica hi estava a favor, no? I ho consagrava amb aquestes coses, no? S'ha de mirar així. Jo penso que és tan important la Maria Aurèlia, doncs, articulista i novel·lista, com la Maria Aurèlia que fa aquestes contribucions. Jo, sí, perdó, sí. Només una cosa. Ella deia, jo sóc una dona finestrera. És a dir, que el que passava per davant de la finestra de casa seva ho enganxava. Fos tant doncs això, com a novel·lista, com a articulista, és molt bona fent articles, és molt bona com a oradora, com a historiadora, en un cert sentit, no? Com llibres com del
2: Catalunya.
1: Sí, bueno, i el que va guanyar el Premi Sant Jordi, ara no me'n recordo. Un lloc entre els morts.
0: Ara. Un lloc entre els morts.
2: Molt
0: un lloc,
2: bé, Agustí, molt trobar, bé. Els morts.
1: Bueno, els meus 79 anys encara. Encara sí. Vaig conservant.
0: Agustí Pons, ha sigut un plaer tenir-te en aquest Llapis de Mòria col·lectiu de la Maria Aurèlia Campmany, com dius tu, una dona finestrera. Moltes gràcies per ser-hi.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres. Adéu.

0: però... Seguim en el llapis de memòria col·lectiva de la Maria Aurèlia Capmany, acompanyats de l'actriu Carme Sansa i de l'Anna Capmany, la seva neboda, que és qui ha escollit l'Estaca com una de les cançons que la connecten amb la seva tieta.
1: Sí, sí, perquè hi ha una anècdota... Tornem-hi.
0: Sí, no, no, aquí curiosa, hem vingut a ser anècdotes, eh?
1: Curiosa, perquè ve a compte del que parlàvem fa una estona, que a casa seva sempre hi havia... Sempre et podies trobar gent... gent amb càrrec, gent important, gent planera, gent que començava...
0: Sí, del Pedrolo allò era, a
1: sí, sí,
0: Espriu,
1: sí, a un cantant que estava intentant fer una cançó, no? I sembla ser que amb aquesta cançó que, de Lluís Llach, no acabava de quedar-li bé la lletra, no acabava de quedar ben trebat el missatge i així... I això ho explica el mateix Lluís Llach, no, vull dir, jo ho sé perquè l'he sentit explicar-ho. En Josep Maria Espinàs l'ajudava a vegades a acabar de donar-li forma al text i així, i amb aquesta no se'n sortien. Sembla ser que aquesta cançó es deia La columna, primer.
0: La columna.
1: Sí, es deia La columna, i allò no hi venia. I jo crec que arriba un moment que li va dir, mira, noi... Diu, vés a veure la Capmany, a veure si t'ajuda. I llavors doncs se'n va anar a casa la Maria Aurèlia i van estar allà pim-pam, pim-pam, tots dos, i al vespre, quan se'n va anar de casa la Maria Aurèlia, la cançó era aquesta i ja es deia L'Estaca. Va canviar la columna per una estaca. Una estaca... És allò, un pal clavat on hi lligues el bestiar, per exemple.
0: O per matar vampirs.
1: També, però vull dir, aquí ho diem, no? Claves quatre estaques i això fas un tancat, per exemple, no?
0: O sigui que potser va ser la Maria Aurèlia...
1: No, potser no, va ser la
0: va
1: Maria
0: ser
1: Aurèlia.
0: Va ser ella la que li va canviar el nom.
1: No sé si li va arribar a canviar el nom, perquè jo no hi era allà, però això el Lluís Llach quasi ho podria assegurar més bé que jo, però que ella va intervenir en que l'estaca es digui, no ho sé, però sigui com és.
0: I la cançó que és, amb el títol que és.
1: Ah, exacte.
0: I ja estarien els crèdits.
1: Ah, sí.
0: Per dir-ho d'alguna manera.
1: Però no, és una cançó del Lluís Llach, eh?
2: Que és una cançó que s'ha convertit en un himne. És com el Bella Ciao a Itàlia.
1: Sí,
2: doncs
1: sí,
2: aquí és l'estaca de Lluís Llach, és
1: sí,
2: així,
1: sí.
0: I amb tot això, va la Carme Sansa i li diu que aquest el Lluís Llach... que no li acaba de fer el pes.
2: Sí, me'n recordo que un dia, no sé, parlant de... Dic, no sé si m'agrada molt com canta, o dic, conec poc, però... I em diu, què dius? És un poeta, em va dir la Maria Aurèlia. És molt interessant, fa unes lletres esplèndides.
0: Amb vehemència, eh?
2: Sí, no, em va dir, és un poeta. I em va quedar, i com que a ella li feia cas perquè no deia cap bajanada, i sí, el vaig anar a escoltar, i dic, escolta... Tenia tota la raó, la Maria Aurèlia, i és un dels cantants que m'agrada més, perquè ho trobo esplèndid, vaja, les melodies i les lletres, té lletres importantíssimes, vaja.
0: Si et va obrir els ulls.
2: Em va obrir els ulls, absolutament, i mira, de pensar, i no sé si m'agrada, doncs a ser doncs, un dels que més m'agrada.
0: I suposo que ara, quan escoltes el Lluís Llach, d'alguna manera recordes a la Maria Aurèlia.
2: Sí. Doncs sí.
0: Com està passant ara mateix quan sona de fons Abril del 74, que és la cançó que has escollit tu. Sí. L'escoltem una miqueta.

0: defensuda. Que pel que estem parlant, m'ha quedat prou clar que la Maria Aurèlia, com tants savis, li apassionava la gent jove.
1: Sí, l'interessava molt.
0: Si no només per ensenyar a ella, sinó per aprendre.
2: Per absorbir-lo, sí.
0: Gran prescriptora cultural, com ha quedat clar. I si entréssim més al que vosaltres coneixeu, la gent, no? Quines manies tenia la Maria Aurèlia? Que coses... Per exemple, em sembla que fumava puros.
2: Sí, i
0: ho feia amb la mà esquerra, que era el que no era habitual en aquell temps, o almenys això està parlant en una entrevista molt, molt coneguda amb la Montserrat Roig, que li deia que ella era un far per ella, o sigui que la Maria Aurèlia l'havia fet de far. Quines manies us venen al cap? O plaers culpables, que en diuen ara?
1: Ai, no sé, no me'n ve cap.
2: La veritat és que era una persona... Aviam, ara quedarà com raro dir-ho així, no? Però era com bastant austera. Ella no necessitava grans luxes. Podria algú pensar, oh, però al final va acabar vivint en un casalot a la plaça Reial. Bueno, mira, la gent a vegades s'equivoca. Però perquè ella ja et dic, al costat de l'autopista amb la seva màquina d'escriure en tenia prou. Sí. Vull dir que era una persona que no... Jo sempre la vaig conèixer com una persona amb molt bon gust, amb molt de criteri, vull dir, quan et portava un regal eren coses que segur que no te l'esperaves, però és que a més eren impactants. Tenia molt bon gust.
0: Per exemple, quin regal et va fer? Que et va regalar un poni una vegada?
2: Que no, com no, què va? No. Ah, mira, un que recordo molt, i ara serà una tonteria, va venir de França i ens va portar una nina que la cara era de porcellana i jo era una criatura, que la meva mare el primer que va fer va ser, ja l'has vista bé? Doncs ara fins que no siguis més gran,
1: ai,
2: perquè va pensar
1: trencaràs,
2: la destrossarà, no? I una altra vegada que venia de no sé de quins països de l'est, que allà és molta tradició, Romania i Polònia, no sé, em va portar uns ous pintats, que allà és una tradició pintar closques d'ous, però amb una filigrana, allò era preciós, amb una capseta. I clar, jo tenia uns 8 anys o així, així, quan fas la comunió o així. I clar, em va portar un regal i obro la caixa i veig aquells ous i em vaig quedar pensant, ous?
0: Què és això?
2: Llavors ella em va explicar el que era, bueno, van estar molts anys a casa meva aquells ous pintats.
0: A més, ella t'ho venia increïble, no? T'ho explicava bé.
2: Clar, dius, mira, vale. És una tradició, perquè a més eren pintats a mà, són pintats a mà, no sé què, és un costum d'aquell país. Clar, jo em vaig sentir la princesa. Jo tenia un regal que ningú més tenia. Vull dir, feia aquestes coses, però no era una persona a la que li... home, vicis, doncs home, això de fumar potser no ho hagués hagut de fer tan francament.
0: Bueno, sí, que tiri la primera pedra.
2: Ja, clar, m'entens? Jo la puc tirar, no he fumat mai, però...
0: Bueno, altres coses, Anna.
1: Jo tampoc.
2: Sí. Però sí.
1: Molt poc.
2: Sí.
1: Jo tampoc.
0: Molt poquet, no?
1: No, mai he portat els paquets.
0: Per personatges.
2: No, però aviam, així, algun... No te'l sabria dir, la veritat, un defecte... Ara, que si necessitava una cosa l'aconseguia, vull dir, el que deia l'Agustí fa un moment, tenia un cotxe, doncs vull anar aquí, que m'hi portes. Això sí que era molt... No tenia manies.
0: Tenia bona barra, de dir, escolta...
2: Sí, sí, es feia servir, sí que calia.
1: Està bé, no li recordo cap cosa que diguis...
2: No.
0: I creieu que durant certes èpoques ha estat invisibilitzada la figura de la Maria Aurèlia? O heu trobat a faltar de dir... Se'n parla poc, no se li està donant el reconeixement que té. Avui dia té molts carrers i moltes places al seu nom a Catalunya.
2: Sí. Però sí que va haver-hi un temps en què realment, i en alguns ambients, que realment la Maria Aurèlia no comptava. No, vull dir, tenia els seus enemics, per dir-ho d'alguna manera.
0: Enemics?
2: Enemics no, sí. Però gent que no casava amb ella, que no hi estaven de la corda. Sí, i això ha passat, vull dir, en alguns ambients... No se n'ha parlat prou, doncs perquè no, ja està.
0: Potser perquè va ser de les que va fundar el PSC?
2: Bueno, seria una possibilitat, però no només per la política, també per la manera de pensar i de fer. La seva manera de ser, hi havia gent que no hi entrava.
1: Ai, perquè una dona
2: home,
1: així...
2: Home, tan... trepitjava ulls de poll, que diuen,
1: exacte,
2: no?
1: Exacte, i no estava per històries, vull dir que deia les coses com són i, i com ella creia, i això no agrada. I després, a sobre, tenir tant de talent i poder escriure una novel·la, però poder fer un article al diari, que dient allà les coses tal sí. com ella pensava.
2: Sí, no s'arrugava davant de ningú i això... Res.
1: Això no agrada.
0: Sí, eh? Sí que és cert que l'any 2018 doncs, es va poder revertir en certa manera amb la celebració de l'any Capmany, amb motiu del centenari del seu naixement, i ara tenim a una de les grans protagonistes de l'any Capmany, la tenim per telèfon, i és la seva comissària, que és la filòloga i crítica literària Marta Nadal. Com estàs, Marta?
3: Hola, bon dia. Mira, m'hauria agradat ser aquí perquè hauria pogut saludar molt directament la Carme, l'Agustí, que també hi és. Sí, no? No.
0: Entra per telèfon.
3: Ah, per telèfon. I l'Anna. I l'Anna. Però escolta,
1: hola,
3: molt bé.
1: Hola.
3: Hola. Hola. No, heu dit coses molt, molt interessants i molt importants del Maria Aurèlia. Se m'han posat, la pell de gallina escoltant la cançó del Lluís Llach, que això és brutalíssim. I això que deia la Carme o l'Anna, no ho sé, del contacte amb la gent jove, que és veritat, vull dir, la transversalitat aquesta de la Maria Aurèlia, ara que hi ha, que es parla tant de l'edatisme, no? Doncs amb gent de la generació... De la Carme i algunes, sobretot dones més joves, però també homes, també homes joves. O sigui que, sí, sí. Bueno, protagonista de l'any Capmany ho va ser, sobretot la Maria Aurèlia.
0: Bueno, tu vas ser l'artífex, una de les artífecs.
1: I molt bé.
3: Els qui ens hi vam acostar més vam fer de pont o de plataforma perquè es pogués rellençar aquesta dona intel·ligent i lúcida que de debò que jo crec que és una de les personalitats però actualíssimes. I ho dic que gairebé sap greu, que diguis que tot el que deia la Maria Aurèlia ara és superactualitat. Sap greu perquè vol dir que realment no hem avançat. Però convé rellegir-la i molt en tots els camps, en la llengua, amb la dona, sobretot, amb la mateixa creació, etcètera. Vull dir que... Sí, sí. Jo m'envalo quan parlo de la Maria Aurèlia. Ara ja...
0: Bona senyal, Marta. Evidentment, a la Marta Nadal també li hem demanat una cançó que la connecti amb la Maria Aurèlia Capmany. També és del disc Dones, Flors i Violes. I en aquest cas la que canta és la Guillermina Mota, el tema No us casséssiu pas noietes.
4: Hombre. No heu vist mai un home pèl que acaba de sortir del bany regalimant per cada pèl buscar el barnús amb gran afany? No heu vist cap lleig sense remei després de devorar un lluç, mirar-se amb cara de pallús la maonesa del jersei?

0: Avui al Balcó, Mònica Planes ens parla d'una sèrie de Netflix d'entrevistes pòstumes. I tanquem la setmana amb el Zotero i el documental d'Oasis.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al Balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, bona tarda. Avui al balcó mirem cap a un país africà que molts no sabrien ni situar el mapa i on fa 25 anys van desaparèixer 12 periodistes. L'any 1993 Eritrea va independitzar-se d'Etiòpia després de guanyar el referèndum. Els somnis de llibertat van recórrer el país, però 8 anys després, tal dia com avui de 2001, el govern d'Eritrea va detenir 12 periodistes i escriptors perquè reclamaven reformes i criticaven la deriva autoritària dels seus governants. 25 anys després, no se sap res d'aquests detinguts. Estan desapareguts. I el PEN Català, la centenària associació en defensa de la llibertat d'expressió, ha posat en marxa una campanya per demanar proves de vida d'aquestes 12 víctimes de la repressió. Marc Giró ha posat veu a la convocatòria d'aquesta iniciativa.
1: 12 escriptors i periodistes catalans escriuran 12 cartes, una per a cadascun dels escriptors i periodistes desapareguts. Cartes escrites amb l'esperança que algun dia puguin ser llegides pels seus destinataris. Des del PEN Català reclamem una prova de vida ja.
0: Una abraçada pel Marc Giró. Marta Nin, cap del Comitè d'Escriptors Perseguits del PEN Català. Com estàs, Marta?
2: Hola, bona tarda. Gràcies per donar-nos aquest espai.
0: Jo crec que calia, perquè és una història per molts desconeguda. Mira, tinc l'Anna Manso aquí, que hi ha participat. Anna Manso, tu coneixies aquesta història?
3: No coneixia. I el fet de no conèixer-la és el que em va impressionar més. No conèixer aquesta realitat i que hagués passat 25 anys.
0: És que és una de les pitjors crisis contra la llibertat d'expressió al planeta. Com és possible que en 25 anys no se'n sàpiga res, Marta?
2: Doncs perquè és un règim absolutament tancat. De fet, diuen que és la Corea del Nord d'Àfrica, no? I un dels... després direm els noms d'aquests 12 escriptors i periodistes, un d'ells és un ciutadà eritreu i suec, i també des de Suècia, com a país de la UE i tota la Unió Europea, doncs han intentat demanar al llarg dels anys l'alliberament o una prova de vida també, no?, d'aquests escriptors i periodistes, perquè... El fet és això, que els van detenir sense cap mena de judici i estan tancats des d'aleshores, però ningú els ha vist.
0: No se sap ni la presó.
2: No se sap la presó, no. És a dir, el que se sap és per el que s'ha filtrat pels guàrdies de seguretat de les presons que s'han exiliat. Llavors, ells han explicat i han dit, doncs sí, aquest és aquí o aquest és allà. El fet és que les presons també d'Eritrea són força terrorífiques i en molts casos els presos els posen en containers de metall, no? D'aquests metàl·lics, que són aquests containers com de vaixell o de camió, i els tenen tancats allà, encadenats. Moltes vegades no veuen la llum del dia i moltes vegades, com a molt, tenen llum artificial, amb la qual cosa perden totalment la noció del temps.
0: Demaneu una prova de vida. Això és que confieu que estan vius.
2: Confiem que estan vius, tot i que s'ha dit... No hi ha proves, no? Però potser doncs, també s'ha filtrat que algun d'ells podria haver mort estant a la presó. Però hi ha esperances també, perquè pensa que fa un any, o sigui, al desembre del 2025, Eritrea va alliberar 13 presos de consciència que portaven 18 anys, dels quals tampoc no se sabia res. Per tant, pot ser, evidentment, doncs que amb molta resiliència continuïn en vida, però les famílies no en saben res, evidentment no hi ha la possibilitat que
0: hi
2: hagi
0: mares,
2: un advocat.
0: Hi ha mares, pares, fills,
2: sí.
0: Germans esperant. Jo, per resumir-ho, deia periodistes, però ja he llegit una mica sobre ells, ja hi havia un crític d'art, periodistes, això, dramaturgs,
2: sí.
0: Gent de la cultura, sí, que feien vida normal, perquè jo ho explicava ara, que van córrer aires de llibertat durant uns temps, van pensar que allò anava bé.
2: Sí, és a dir, el 1997 es va firmar la primera Constitució, però no es va implementar en cap moment, ni va haver-hi eleccions en cap moment, i llavors el 2001 una sèrie de de personatges molt importants de la política, herois de la guerra, d'independència, etc., 15 d'ells van signar una carta demanant, exigint llibertats democràtiques, votacions, etc. Van passar uns mesos, no es va saber res, i a l'agost del 2001 ells mateixos també van tornar a la càrrega amb aquesta carta i doncs, amb aquesta carta i amb les declaracions d'aquests personatges van tenir, evidentment, transcendència i molts d'aquests periodistes els hi van donar veu. És a dir, la seva culpa, entre cometes, és haver donat veu a la resistència. No?
0: Que és la missió dels periodistes i dels escriptors, Anna. Sí. No? És que van fer el que havien de fer i estan empresonats i desapareguts per això.
3: Crec que massa vegades tenim una visió molt frívola del que és la cultura, com un ús de consum, com una pura distracció, que també ho és. I d'altra banda ens oblidem de quina és la funció essencial, que és la de sacsejar, la de commocionar, la de connectar directament amb la veritat i explicar què som els humans, no? I quan ho fas en un entorn tan hostil, te la jugues. I per tant, doncs, eren persones molt valentes per fer la seva feina, no? I això és el que t'impressiona. A veure, aquí també passen coses, eh? L'altre dia també sortia, Pablo Hasél continua a la presó, no ho podem oblidar. Aquí també, quan te la jugues, te la jugues. Però en aquest cas doncs, és absolutament sagnant perquè és, malauradament, encara un règim absolutament dictatorial i molt cruel. I a mi em va impressionar aquesta distància d'aquests 25 anys i aquesta ignorància que tenim tots des d'aquí, no? I que passen els anys i no hi ha res, i persones amb les que és impossible no connectar amb el dolor de totes les famílies i amb ells mateixos, pel fet de fer una feina com la que fem tots els que hem participat en aquesta campanya.
0: Per això em sembla bonic d'aquesta campanya que interpel·leu a 12 periodistes que poden sentir-ho d'aquesta manera. Són 12 o no?
2: 12 escriptors, 12 escriptors no necessàriament periodistes.
0: Sí, no volia.
2: És una feina, no? Que...
3: Sí, jo no soc periodista, per exemple, no?
0: No, exacte, 12, sí, 12 escriptors periodistes. Ja... Són cartes sonores que es dirigiu als 12 desapareguts, d'aquests escriptors, periodistes, catalans. Mira, escoltem al final de la carta de la Lucía Ramis que escriuen Yusif Mohamed Ali.
4: On sou? Sou vius? Seguiu empresonats? Les autoritats voldrien que desapareguéssiu, que no haguéssiu existit, que no us recordàs ningú. Però, mentre hi hagi la pregunta, es qüestionarà el seu relat i romandrà la vostra memòria, el valor de cercar i explicar la veritat.
0: Aquesta és la de la Lucía Ramis. Hem recollit també la de la periodista i escriptora Gemma Ruiz Palà.
5: Crido el teu nom com una pedra, Seyum Sahai, i que xarboti la bassa de la nostra indiferència, que ens obri el cap de la desmemòria. Crido el teu nom com una flama, Seyum Sahai, i que carbonitzi les portes de la presó on et tenen mut per escriure el que calia i lligat de mans per filmar el que no volien. Crido el teu nom com una venjança, Seyum Sahai, i que rebenti les orelles dels podrits que han reduït la teva Eritrea a la seva mesquinesa, que no tinguin descans ni de nit ni de dia.
0: Aquesta seria la de la Gemma Ruiz Palà. Les escoltem, és que trobo molt bonic. Mira, la d'en Màrius Serra.
6: Hola, té més gent. M'agradaria tenir una clau anglesa que fent només un quart de volta tirés un quart de segle enrere, fins a aquell desembre de 2001 que et van detenir. Res no em plauria més que poder llegir els teus articles, comentar amb tu les teves fotos i assistir a les funcions on exercies d'actor i humorista. No sé pas si em costaria gaire entendre l'humor eritreu, però estic segur que trobaríem alguna teoria que expliqués l'omnipresència de la lletra E en el teu nom, té més gent gebreiesos.
0: Aquesta, la de Màrius Serra, que és bonic el que diu de la clau anglesa, si poguéssim girar 25 anys enrere. L'escriptor de la Catalunya Nord, Joan Lluís Lluís.
7: Benvolgut, Idris. Fa poc no sabia res de tu, ni tan sols que existies. Ara provo de saber tantes coses com puc de la teva vida, del que has escrit, de la gent que escriu sobre tu. I això és molt poca cosa, ni sabem si ets viu, i menys encara si aquest missatge tan breu algun dia t'arribarà. Si t'arriba, sabràs que hi ha gent en aquest petit tros d'Europa anomenat Catalunya que pensa en tu i que et pensa viu i lliure, encara que sigui sense poder fer res més que això escriure't a tu, que ets escriptor.
0: I acabem amb aquesta que els oients del programa reconeixeran.
8: Al desembre del 2001 va néixer el meu fill mitjà. Feia 2 mesos que t'havien empresonat. El meu fill està a punt de fer-ne 25. Tota una vida per un jove de Barcelona amb el potencial per construir el seu present i amb la capacitat per somiar, equivocar-se, enamorar-se, escoltar la història de quan va començar a caminar els 9 mesos. Tot just en feia 11, que ja no gaudies de llibertat, i els teus portaven més de 300 dies patint per la teva desaparició. Li he preguntat al meu fill...
0: Anna, en el teu cas, la teva carta és per en Sale Tsefezab, no sé si ho dic bé.
3: Jo tampoc, perquè tampoc no
0: comprem. Ho fem bé, Marta, o no? Perquè
3: I tinc una mica de...
0: Tsegazab. Tsegazab. Bueno, hem escoltat també Siyum Hayal, té més gent... Idris, no? Vols dir-los tots i així que quedi en constància?
2: Sí, a mi m'agradaria poder-los dir perquè precisament avui que fa 25 anys, no? Que d'altra banda també volia comentar, no és perquè sí que avui fa 25 anys, no? Perquè fa 25 anys el món estava, tot Occident i tot el món estava encara pensant en les Torres Bessones.
0: Sí, sí, sí.
2: Per tant, va ser una notícia que va passar en aquell moment totalment desapercebuda. Exacte, no? Són, doncs, aquestes, no? L'esperit i la ment malèvola d'Isaías Awerki, no? Que és el president, i dic, precisament ara que fa, doncs, 25 anys seria bo també que recordéssim els noms, no? Perquè parlar és maco també, no? Nosaltres estem fent aquesta campanya dels 12 escriptors i periodistes, però clar, també com... si més no dir el seu nom, no? Avui.
0: Digue'ls.
2: Dawit Isaac Fesenye Johannes Joshua Seyom Tahaye Said Abdelakadir Metahin Hayale Temesken Gebreyesus Yusuf Mohamed Ali Emmanuel Asrat, Dawit Abdemichael, Mateos Haptat, Sale Tsegazab, Said Idris Abrar.
0: Anna, jo et preguntava, que bonic, eh? Que ens noms... Bueno, posa la pell de gallina, recitats, i són molts, són 12. Del Sale Tsegazab, què en sabies i què en saps ara?
3: Doncs no en sabia gaire cosa... sé el que la informació que, evidentment, en el dossier del PEN català em va passar. He pogut descobrir poquetes coses, hi ha poca informació, però jo no paro de mirar la fotografia que hi ha en el dossier d'un home rialler, un home vital, un home que es va posar també, no?, un pseudònim, Wedi Itai, i que transmet aquesta proximitat, no? I em va impressionar el fet d'aquesta comparació amb la vida del meu fill.
0: Clar, això m'ha agradat moltíssim. De sobte, quines vides tan diferents, no?
3: Me'l vaig mirar i vaig dir, és tota la vida del Pol. Tota la vida del Pol empresonat. Jo fent la vida de mare, i ell fent la vida i creixent, i aquest home allà tancat, no? I com pot ser aquest disbarat tan gran i aquesta crueltat, no? I el poc que sabem del país també, pròpiament, no? Tu estàs explicant ara, no?, que és com la Corea del Nord d'Àfrica, i jo pensava, ah, no? No, qui ens ho explica? Poca gent ho sabem, no? Espero que a partir d'aquí, doncs, hi hagi també una mena de consciència sobre aquesta situació d'aquest país. Perquè això, tenim el cap a això, no?, amb Corea, i per què no tenim Eritrea?
0: Clar, jo volia preguntar-li a la Marta, aquesta campanya és difícil, perquè hi ha tants temes... Hi ha tants, periodísticament, a l'hora de quan triem i prioritzem i què farem avui o no. Vosaltres sabeu que és difícil.
2: Sí, és difícil.
0: Per dir un plat, colar aquest tema en una ràdio,
2: totalment.
0: En un diari.
2: Sí,
0: és
2: totalment,
0: així.
2: És així. No, és així, malauradament és així. Però sí que, doncs, per això, doncs, aquest espai que tu ens dones és tan important, no?, per donar a conèixer aquesta situació. I sí que, deia, que és la Corea del Nord d'Àfrica, la diferència que sí que sabem, no?, de Corea del Nord més coses, i és perquè tenen els míssils.
3: Clar.
2: O sigui, tenen els míssils, tot el que és l'armament nuclear. Eritrea té molt armament perquè el govern, pràcticament el govern o el president, diguéssim, doncs es dedica a invertir en armament, i evidentment el poble doncs, ja s'ho farà. I de totes maneres també una qüestió que passa a Eritrea és que no ajuda la situació a l'Àfrica en general. És a dir, la situació Eritrea també queda al marge, perquè dins de l'Àfrica queda al marge, però perquè és que hem de pensar que l'Àfrica, doncs de no sé quants països, són 54 països que hi ha a l'Àfrica, només un estat és una democràcia plena, que és Maurici, i després hi ha 6 estats que són democràcies defectuoses.
0: Sí, el PEN hauria de fer campanyes a tots ells, no? O sigui, no acabeu la feina. I clar, jo volia saber, a part del PEN internacional, ara el PEN català amb aquesta campanya, hi ha pressions internacionals per aconseguir respostes del govern eritreu, que pel que està clar no ha canviat i segueix tancat en si mateix?
2: Sí, el govern eritreu no diu res, és a dir, aquesta diplomàcia dels braços creuats, no? Que no diu res. Quan ha dit alguna cosa ha dit que això, tot això eren falòrnies d'Occident i que l'únic que volia Occident era doncs, entremetre's en els seus afers. Sí que l'ONU ha intentat, no? Però clar, tampoc l'ONU, sí que té, hi ha un relator de l'ONU per Eritrea, però també és un instrument una mica doncs, que sabem que no pot aconseguir molt. Sí que pot donar a conèixer, però no pot aconseguir tant.
0: Digue'm la veritat, creus que això, aquesta campanya pot funcionar? Jo crec... la seva petita empenta, no?
2: Sí, jo crec que sí, perquè tal com nosaltres l'estem duent a terme aquí, a la resta del món, al PEN internacional, els diferents centres, les diferents llengües i els diferents països que
0: estan tenen... enviant cartes i demanant aquesta prova de vida.
2: Sí, exacte. Estan demanant aquesta prova de vida i s'està mobilitzant tothom, no? Avui hi ha un acte molt important a Londres, aquesta carta que nosaltres tenim com l'Anna Manso, altres escriptors que han s'han avingut a participar en aquesta campanya, també no una campanya semblant, però han signat aquesta prova de vida ja escriptors doncs, com l'Olga Torcasu, que el Colum
0: Premi Nobel,
2: Togui,
0: no? Sí, sí, dos... Meravellosos tots,
2: sí,
0: Anna Manso,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, tots.
0: O sigui, estàs allà també a la llista, eh?
3: Ai... Mira, si importa és que...
0: Amb Coetze, no, amb l'Olga.
3: No, jo molt agraïda al PEN perquè prengui aquesta iniciativa i que ens faci posar Eritrea al centre perquè està l'Àfrica. Tot el que és Àfrica, perdoneu-me, ja tenim un prejudici. És com, clar, tenen aquestes democràcies imperfectes, ja ho donen com per suposat i, per tant, aquí hi ha un prejudici occidental sobre com ens mirem els conflictes que passen a l'Àfrica. I imagineu-vos, no?, que 18 periodistes els haguéssim tancat aquí, catalans.
0: Ai, Anna, és molt maca la teva carta, perquè acabes dient que al bufar les espelmes dels 25 anys del teu Pol demanareu el desig que el Salle recuperi la seva llibertat.
3: El 21 de desembre. Espero que abans tinguem
0: Mira,
3: bones notícies.
0: Tot suma. Moltes gràcies per venir, Marta Nin, del PEN Català. Que sort que existiu i que feu la feina que feu, traient el cap, protegint, reclamant... fent memòria, com avui, que hem repassat aquests 25 anys, tant de bo passi alguna cosa, no?
2: Sort que existeixes tu també, eh? I la seva Catalunya, perquè si no...
0: Vine explicant-nos-ho, sobretot, Marta, tenim-nos informats. Anna Manso, com sempre, compromesa de cap a peu, sempre amb el que és just. Gràcies també.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada a les dues. Ens quedem amb la música de l'Abraham Afewerki. L'ha buscat el Claudi Matas, és un dels cantants més populars d'Eritrea, que desperti, Eritrea. Gràcies.
2: Gràcies.

0: cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Guillem Delso, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què recollim del dia?
2: Agents del grup especial d'activitats subaquàtiques de la Guàrdia Civil han trobat mort un home després de fer una immersió nocturna aquest dijous. Segons ha avançat el diari de Girona i ha confirmat Ràdio Girona, els efectius d'emergència han pogut rescatar el cos sense vida de l'home aquest divendres al matí. La persona amb qui feia submarinisme va advertir ahir la nit que el seu company no havia pogut sortir de l'aigua en la immersió nocturna que van fer a la zona del Medalló de les Illes Medes. La víctima tenia 38 anys i tot apunta a un accident, a l'espera, això sí, de l'autòpsia al cos de la víctima. I a Lleida pugen fins a 6 les denúncies contra el fisioterapeuta lleidatà acusat de tocaments a clientes. Ho explica Mercè Marc.
3: Els Mossos ja han rebut 6 denúncies contra el fisioterapeuta lleidatà detingut dimarts a Juncosa a les Garrigues, acusat d'agredir sexualment diverses clientes. Inicialment el cos n'havia rebut 3, però després que es fes públic el cas se'n va registrar un altre dimecres i dues més aquest dijous, segons s'ha sabut aquesta tarda. Les primeres denunciants van relatar als agents que durant unes sessions de massatge el fisioterapeuta de 30 anys els hauria fet tocaments als pits i a la zona genital. Dimecres, el jutjat de violència sobre la dona va acordar deixar-lo en llibertat amb càrrecs a disposició judicial sempre que sigui requerit.
2: Gràcies, Mercè. I per tancar, amb només el 0,15% del pressupost de la Generalitat, es podria aconseguir que d'aquí a 10 anys ningú dormi al carrer a Catalunya. Ho ha assegurat la síndica de Greuges davant d'una cinquantena d'alcaldes, representants de la Generalitat i del món municipal, Oriol Soler.
4: La síndica sosté que amb poc més de 80 milions d'euros i amb les mesures adequades el problema es podria arribar a resoldre en una dècada i ha dit que avui en dia hi ha diferències inadmissibles entre municipis.
5: El que no pot ser és que aquest carrer ho faci i el carrer següent, perquè és un altre municipi, no ho faci. Acceptem coses que són inadmissibles, no? Les persones són persones, estiguin al carrer 1, al carrer 3, al carrer 5, a la ciutat aquesta o l'altra.
4: La Generalitat de moment garanteix que el 2027 augmentarà un 50% el pressupost per als ajuntaments en aquesta matèria, arribant als 30 milions d'euros.
2: Gràcies, Oriol.
1: Avui es posa al front de la graderia del balcó la Núria Vilamala. Com estàs, Núria?
6: Hola, Anna, què tal? Bona tarda.
1: Què tens per avui divendres, menú? Que segur que esteu remenant
6: sí.
1: Tema porter.
6: Avui, sí, clar.
1: Tema
6: és Gesny. És la gran incògnita del cap de setmana perquè ha dit Flick que Joan Garcia no viatjarà, per tant, a veure si traiem l'aigua clara de si serà Chesney o serà Livakovic, perquè tenim molts culers patint.
1: Clar, és que a mi aquest titular d'en Chesney

0: Val.
1: Per tant, Anna, tenim el debat a la porteria. Demà hi ha assemblea al Barça, important sobretot per l'espai Barça. En parlarem amb l'Albert Llimós, que ens explicarà tots els punts que s'hauran de votar a l'assemblea, perquè és important pel futur del Barça. Juga l'Espanyol a les 9 de la nit, per tant, també anirem cap a Cornellà al Prat per fer la prèvia. I avui tenim secció, Anna, amb l'Edu Boada, que ens portarà tres recomanacions d'un documental, una revista i un podcast.
0: M'agrada molt.
1: Jo t'ho recomano, val la pena.
0: Molt bé.
1: Per quan no sàpigues què fer, et puguis posar un documental.
0: Si et dic la llista de coses que tinc...
1: Jo tinc l'aplicació de notes de l'iPhone plena. No dono l'abast.
0: Jo també. I a més no borro les que he vist, perquè em fa il·lusió i dic, home, vaig avançar a poc a poc, però vaig fent.
1: A poc a poc.
0: Vilamala, que vagi bé el cap de setmana, els partits, tot.
1: Gràcies, Anna, una abraçada.
0: Una abraçada, fins a 8:45. Carbo, com estàs?
2: Què tal? Bona tarda.
0: Que fa caloret, eh? Tenies tanta raó, ho claves tant, que pilota això.
2: I ara farà calor.
0: Ara farà calor, clar.
2: Però deixa que existeixi aquí el mèrit, perquè hi ha gent al darrere, eh? Gent que elabora aquests models, que ahir una miqueta deien de passada, no? Que afinen més o menys les quatre quantitats de precipitació que hi haurà, els horaris. Al final, el que està aquí entre vosaltres ara tan sols llegeix aquests mapes, els interpreta una mica, i el que ens estan dient és que... Jo no sé com dir-ho, no? Perquè ha marxat l'estiu. Home, hem tingut com tempestes de finals d'estiu, no? Aquelles típiques de la segona quinzena d'agost, però és que tornarà a pujar molt la temperatura. Avui encara ha estat moderada. La màxima en el conjunt de Catalunya s'ha mogut entre els 24 i 28 graus.
0: Sí.
2: Però és que a partir de demà ja hi haurà moltes poblacions que superaran els 30 i a partir de diumenge, però sobretot la setmana vinent, a gran part de Catalunya màximes al voltant dels 30 graus.
0: Wow.
2: Hi ha una diferència respecte a l'estiu, i això és d'agrair, ni que sigui psicològicament, és el fet de les nits. Són llargues, de fet estem a punt d'arribar a la tardor astronòmica, el dia 23, és quan entrarà aquest any l'estació, i això ja suposarà que a partir de llavors seran més llargues les nits que els dies. Per això les nits del cap de setmana es presenten fresques.
0: Suposarà que es diu tardor, però no suposarà que fa més fred.
2: No, l'únic que ens quedarà aquest al·licient de les nits que ens permeten descansar, que és la gran diferència respecte al moment més càlid d'aquest estiu. Mínimes que fins i tot baixaran dels 10 graus a les valls dels Pirineus o a la Catalunya central, però insistint, tant dissabte com diumenge, moltes hores de sol, s'han acabat els xàfecs, els d'aquest matí al litoral de Barcelona han estat els darrers, i amb temperatures màximes en el conjunt del cap de setmana de 25 a 30 graus, però com dèiem, la setmana vinent, pràcticament durant tota la setmana, a la major part Catalunya continuarà fent sol amb màximes al voltant dels 30. Per cert, si voleu anar a la platja...
0: Mira, m'estàvem preguntant...
2: T'he llegit el pensament, perdona.
0: T'ho prometo que t'ho anava a preguntar ara mateix. És un bon cap de setmana per anar a la platja? No sé si dissabte millor que diumenge.
2: Tant dissabte com diumenge, pel que fa a la meteorologia, pel que fa a l'estat de la mar, no sé per la qualitat de l'aigua, perquè hi ha una cosa que és... Com se li diu allò? El karma, no?
0: Sí.
2: Tant embrutem, quan cau la pluja... ens ho retorna al mar, perquè clar, l'aigua de la pluja va per al mar i arrossega tota la porqueria, no?, que nosaltres generem. No ho sé, si demà, sobretot diumenge, no?, suposo que hi haurà millor qualitat, però pel que fa a la temperatura, que suposo que és el que t'interessava, mira, ara mateix, les platges de Barcelona, vist des del satèl·lit Meteosat, que té molta precisió en això, està a 27 graus la temperatura de l'aigua del mar, però és que pràcticament tot el litoral estem rondant els 26-27, que és una barbaritat. Quan us hi fiqueu, serà com un caldo, pràcticament.
0: Doncs, Carbo, bon cap de setmana. Aniràs a la platja, tu, o no? Que t'he vist interessat, també.
2: No,
0: tu no vas mai a la platja, no?
2: No, sol que anar per aquestes dates, però encara hi haurà molta gent. Si no, ja saps tu que per aquí tenim piscines naturals molt boniques, raconets, amb aigües cristal·lines. Alguna visita farem.
0: Un dia et visitarem allà dalt.
2: Quan vulguis.
0: Allà al sot.
2: Unes tapes, que ja veuràs.
0: Molt bé. Carbó, passa un bon cap de setmana.
2: Igualment, fins la setmana vinent.
0: Abraçada. Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:27 d'aquest divendres, 18 de setembre. Joan, què ha de sonar?
3: Miley Cyrus.
4: Let's go.

Aquesta és l'estrena del cap de setmana. És una cançó, escolta, que és impossible que no agafin ganes de ballar, Anna. Miley Cyrus, nou àlbum, que es diu Bass Persuades, com aquesta cançó, que ja l'havíem escoltat perquè era l'únic single que havíem escoltat fins ara. Hi havia moltes ganes d'aquest nou àlbum, és un dels àlbums més esperats d'aquesta tardor. I atenció, perquè a la Miley Cyrus hauríem de començar a dir-li només Miley. Ha eliminat Cyrus del seu nom artístic, no ha volgut aclarir si era per les seves desavinences amb el seu pare o què, però sembla que és una nova etapa. Disc de 10 cançons, amb aquesta boníssima. Deu cançons que arriba 16 mesos després només, per tant, fa poquet, de Something Beautiful. Let's pretend it's not the end of the world. Per tant, no podem dir, no diríem que la Miley ha estat desapareguda, perquè fa molt poc que va treure un altre àlbum. Però sí que és un canvi substancial. Les guitarres, la veu més trencada d'aquesta, passa, evidentment, a una cosa molt més electrònica. Let's go. Aquest és el single, com et deia, Bass Persuades. Està omplint TikTok amb les coreografies del videoclip. Si teniu TikTok, haureu vist tothom aquí ballant i trencant-se la crisma intentant imitar la Miley en aquest videoclip. Però també molta gent està analitzant al detall una altra de les cançons d'aquest àlbum, que es diu Let's Get Married. Let's go.

És Let's Get Married, com et deia, i la cosa és que Miley ara mateix està ja de compromís amb Max Morando, que no és només la seva parella, sinó també és una persona molt important en aquest nou disc, perquè ha participat a la producció i toca guitarres, baix i sintetitzadors. Per tant, és un àlbum fet amb molt d'amor. I un altre que destaca és Different Religion.

0: aquesta.
1: I és que aquesta cançó està feta amb Model Actress, un grup de Nova York que es mou entre el rock, el post-punk i l'electrònica, que té un parell d'incursions en aquest nou àlbum, i aquesta cançó també enganxa bastant. Si l'aneu escoltant, cada vegada us enganxarà més. I després una altra que també destaca és aquesta que escoltarem, que és Neon Signs.

que aquesta cançó és amb Andrew Wyatt, cantant de Mike Snow, però a més és productor d'un dels més famosos dels Estats Units, perquè està darrere dels grans àlbums, per exemple, del de Dua Lipa, un altre de Florence and the Machine, ha treballat amb Bruno Mars, amb Lady Gaga. Però la gran pregunta és, i per sobretot els fans de la Miley Cyrus, és si aquest àlbum portarà nova gira. La Miley fa 5 anys que no fa concerts, ha fet algunes aparicions en gales de premis i res més, i per tant s'espera, ja es va esperar en l'anterior àlbum de fa un any, si això ho voldria dir gira, no hi ha hagut, i ara es torna a parlar de si ve una nova gira. Ella ha explicat diverses vegades que no li agrada anar de gira, no li agrada estar mesos viatjant, dormint en autobús, canviar constantment de ciutat, haver de preparar cada nit un concert en un altre lloc i no veure els teus. Però clar, ara hi ha una novetat important, que és que per primera vegada la Miley, des del 2021, ha anunciat concerts de banda públic. Només dos, 16 i 18 d'octubre al Hollywood Bowl de Los Angeles. Per tant, són dos concerts únics en una ciutat. Però clar, no sabem si això vol dir que a partir de llavors anunciarà una gira, fins i tot una altra gira amb concerts per Europa. Haurem de veure aviam. I no sé, pels fans de la Miley Cyrus, doncs també creuar els dits. Let's go.

Doncs veurem, de moment ens haurem de conformar amb escoltar aquest nou àlbum de la Miley Cyrus, Vasper Suites, que us recomano que escolteu ara que és cap de setmana i podeu tenir l'oportunitat, perquè està molt bé. Aquesta Let's Get Berry m'encanta, però jo estic enganxat encara amb això, eh? Doncs ja està, Vasper Suites, a tot arreu on vulgueu.

0: 7:38, com estàs, Mònica Planes?
1: Molt bé, molt contenta de ser aquí.
0: Escolta, aquest mes, el dia 2, a més ho vam comentar, moria la periodista i activista feminista Gloria Steinem. Poques hores més tard que es conegués la notícia, Netflix ja va afegir al seu catàleg una entrevista pòstuma. És aquest programa que es diu Famous Last Words, que es dedica a enregistrar entrevistes a persones cèlebres per emetre-les només un cop han mort. És un gran format que podríem analitzar.
1: Sí, perquè és diferent.
0: És diferent.
1: Sí. Té un component, diríem que simbòlic o... que toca més enllà del que t'està explicant aquest personatge, no?
0: I que fa pensar a un mateix, si em fessin una entrevista, què llargaria i què no.
1: Jo crec que és prematura aquesta reflexió, perquè crec que... pensar que...
0: Has de ser molt
1: hem començat en un moment, o sigui, hem començat per un tema d'aquest programa que crec que haguéssim hagut de fer avançar una mica la conversa per posar-nos de ple en la part més dura, eh?
0: Va, contextualitza. Sí, sí, és que a mi m'ha disparat el cap perquè...
1: Sí, però no oblidem aquest aspecte perquè en podem parlar més cap al final.
0: Parlem del guionista i d'on ha sortit tot això.
1: El presentador és el Brad Falchuk, que és guionista de sèries, i diguem que Netflix ha comprat aquest format de la televisió pública de Dinamarca.
0: Val.
1: En parlarem més endavant de quins són els precedents. Aleshores, no sabem quines persones han entrevistat perquè és absolutament secret.
0: És només a dir, sabem les que emeten.
1: Exacte. A partir del moment que es mor algú, Netflix penja l'entrevista, però tu no saps quantes entrevistes han gravat, quines persones han passat pel programa, i de fet el contingut de les entrevistes és absolutament secret. Hi ha aquesta mena d'element simbòlic al voltant de la mort, és a dir, per exemple, el plató...
0: Sí.
1: A mi em recorda aquests tanatoris moderns i aquestes sèries una mica distòpiques en què hi ha un element de misteri, és a dir, que et situen en un lloc, en un espai entremig de la vida i la mort, una mica inquietant, que no és enlloc...
0: Que però... no haver-no, eh? Que no...
1: És com uns llims.
0: Val, llims. Està millor, vale, que l'altre sona molt a... Sí,
1: sí. Són com uns llims absolutament neutres, que és com si fos un pas entremig abans de marxar del tot.
0: Hi ha dues butaques, no?
1: Hi ha dues butaques, hi ha una il·luminació que ve del terra, per tant li dona un aire com una mica espiritual o místic.
0: Pot ser que era vermellosa, la llumeta?
1: Sí, taronja. Sí. Les dues butaques estan sobre una plataforma circular que queda una mica més elevada, per tant, dona aquesta idea una mica d'espiritualitat, de conversa una mica més elevada del que és habitual en una entrevista. Aquestes dues butaques estan com confrontades perquè la conversa sigui més fluida. Les càmeres són robotitzades, per tant, no hi ha ningú més al plató. I,
0: això s'ho creuen els convidats? Perquè la Gloria Steinem diu, segur que... Perquè li diu, ens estan gravant, ningú veu...
1: Exacte.
0: Jo vaig pensar, sí, no poc.
1: En el programa anterior de la Jane Goodall, que es va emetre l'any passat, a l'octubre de l'any passat, potser es feia més èmfasi en aquest aspecte, i la veritat és que a mi em va fer confiança les instruccions que donaven. És a dir, les càmeres estan robotitzades i controlades per persones juntament amb el realitzador que veuen la imatge però no senten el que s'està dient.
0: Veuen però no escolten.
1: Exacte. Per tant, només saben el contingut de l'entrevista el convidat i el presentador i entrevistador.
0: En Brad.
1: Que, per cert,
0: que
1: com
0: per cert,
1: a
0: digue'l, perquè si
1: a punt de xafarderia és
0: que
1: el marit...
0: Que t'ho vaig preguntar, i m'agrada bastant molt aquest home.
1: Doncs és el marit de la Gwyneth Paltrow.
0: Sí.
1: Com a
0: xafarderia, és que ara me l'imagino amb els batuts que fa ell, estranys i tot això, esmorzant ell.
1: Exacte.
0: Però ho fa molt bé.
1: Jo crec que ho fa bé, té un tracte molt afable, té la porta a les entrevistes molt ben documentades... I crec que és una persona que fa que el convidat es trobi còmode i ben acollit, que és un element important. Després de l'entrevista, després de la conversa que mantenen, que ara hi entrarem en profunditat, el Brad Falchuk se'n va, deixa sola aquesta persona davant de la càmera i li dona l'oportunitat de dir mirant a càmera les últimes paraules com... per la posteritat.
0: Què vols dir? No?
1: A la gent. Envia-li un darrer missatge que, per tant, només ho sap en el moment que s'enregistra la persona que les està dient. És a dir, ni ell mateix sap què és el que es diu. Pel que m'he anat documentant, l'entrevista s'edita un cop s'ha mort aquesta persona. És a dir, no s'edita després d'haver-se fet, sinó que es grava, s'arxiva el material i un cop s'ha mort aquesta persona...
0: Té sentit, no?, en el fons.
1: És la manera de garantir el màxim secret...
0: Que ningú passarà per darrere l'habitació on s'està editant i pilli alguna cosa.
1: O que les imatges començaran a circular d'ordinador a ordinador, la d'observar, comprovar les versions de gravació, que algú veurà, és la manera de continuar mantenint el màxim de secret aquesta gravació.
0: Tens em sembla que tenim el primer tal, com arranca, no?
1: Exacte, escoltem una mica com arranca, que és transversal.
2: Imagine if we had the opportunity to hear from a cultural icon after they've passed away. A chance for them to shape their own legacy, to be heard one last time, in their own words.
0: Clar, imagina que tens l'oportunitat, no?
1: Després, un cop ha traspassat aquesta persona, d'escoltar les seves últimes paraules venint directament d'aquesta persona, no? I a més surt un rètol abans de començar el programa que diu que quan una persona mort, tot el que voldríem és tenir l'oportunitat de passar una mica més de temps amb aquesta persona, no? I té alguna cosa a veure amb això, és a dir, aquestes morts de celebritats que no coneixem personalment, però que t'impacta la notícia perquè han tingut una determinada transcendència, doncs, social o...
0: I la Gloria Steinem, clar, activista feminista importantíssima per
1: descomptat,
0: la lluita.
1: O Jane Goodall, que va ser la primera emissió que es va posar a Netflix, doncs també és un personatge molt carismàtic i l'entrevista també va ser molt entranyable, no? Clar, aquesta voluntat de poder passar una mica més d'estona amb aquesta persona, o senzillament l'oportunitat d'acomiadar-te'n, és a dir, és tan recent la notícia de la seva mort que poder-los com ressuscitar en certa manera i tenir una última conversa simbòlica implica una dimensió d'allò que estàs escoltant que supera una entrevista normal, no?
0: I no és obscè, que podria ser-ho, però no ho és.
1: No per la manera, pel to de l'entrevista, no? És a dir, que l'entrevista consisteix en repassar la trajectòria d'aquesta persona, sobretot d'una manera com... Sembla gairebé com ho faria un terapeuta, una mica preguntant-te sobre, no tant sobre els fets, sinó com et vas sentir en aquelles circumstàncies, no? Com vas viure això?
0: A l'Estima li pregunten molt pel pare, que el pare la va abandonar als 10 anys, però ell en conserva un bon record, la mare...
1: La relació amb la mare, amb la germana, el patiment d'infantesa i com aconsegueix gestionar-lo. És un element important perquè, sobretot, com que hem vist que són persones que han mort grans i, per tant, han pogut fer un recorregut vital molt lògic i, diguem, que han tingut una vida llarga, permet també observar una mica com les persones han pogut anar posant les coses a lloc, en certa manera. Per exemple, a mi un dels punts centrals d'aquesta última entrevista a Gloria Steinem és quan li pregunta per la seva un tant de rivalitat que hi havia amb Betty Friedan, que és l'altra gran figura feminista.
0: La recordo de Miss America, de quan es va fer la sèrie.
1: Ah, això mateix, sí senyora.
0: Que diríem que té gelos.
1: Sí, hi ha aquesta sensació de rivalitat. És l'autora de La mística de la feminitat. Sí. Durant l'entrevista, la Gloria Steinem reconeix el valor i l'aportació de Betty Friedan al feminisme, és a dir, que li reconeix la seva dimensió, i parlen per això d'aquest conflicte, no? I crec que és interessant, perquè Betty Friedan ja fa anys que s'ha mort, per tant, en certa manera, Gloria Steinem té l'oportunitat de tancar una mica el parèntesi.
0: Però és molt elegant, eh?
1: És molt elegant, però revela una cosa que em va agradar molt, que és que explica que va rebre una carta de la germana de Betty Friedan on li valorava molt la seva trajectòria i li explicava els conflictes que va tenir com a germana amb la Betty Friedan, no? I que tenien a veure una mica en què unes desavinences que tenia a veure amb que ella era la germana guapa i la Betty no? I la Gloria Steinem, d'una manera molt elegant, diu, vaig entendre una mica més els raons.
0: Va quedar claríssim. Jo estava boníssima, ella no, i em tenia gelos, i no passa res,
1: i ja està. I no passa res, no? Però és interessant, i a més diu, la carta deu estar en algun lloc, com vulguem dir, per la posteritat, qui reculli una mica tot el meu arxiu, que sàpiga que hi ha aquesta carta.
0: És molt interessant, aquest programa. A mi em va agradar moltíssim. Mira, hi ha també la manera de funcionar, que és interessant veure com el presentador li explica a la Gloria Steinem com va el programa.
2: Before she died, Gloria Steinem sat down for a deeply meaningful conversation, knowing that what you're about to see would not air until after she passed away, even if that meant locking away the footage for years. These are Gloria Steinem's famous last words.
0: Clar, queda claríssim. Això no sortirà fins que hagis mort.
1: Exacte. I fixa't...
0: Que impressiona, eh? Té aquest punt d'angúnia, sí, perquè l'altre està mirant dient... Clar, clar.
1: M'he de veure moriré a mi mateixa, sí, en aquesta tessitura, sí, no? Fixeu-vos en aquest to, en la manera de parlar, eh? És a dir, ja ens posa una mica en aquesta predisposició d'una certa espiritualitat, sí, i d'una amabilitat amb aquest sí, personatge.
0: Els precedents... Ve de Dinamarca?
1: Ve de Dinamarca. És un programa que des del 2020 es va estrenar a la televisió pública de Dinamarca i el presenta el periodista Mikael Bertelsen i de fet, per exemple, una dada que m'ha interessat d'aquest programa és que ells arxiven, quan graven una entrevista, l'arxiu queda conservat a la Biblioteca Nacional de Dinamarca, no? És a dir, fins i tot la conservació d'aquest
0: patrimoni
1: arxiu queda sota custòdia pública per garantir-ne, diguem, que ningú té accés a aquelles imatges, no?
0: Clar, tots, ara molts, recordem aquell programa que es va fer aquí, al Canal Plus,
1: sí, Epílogo. Senyora, Epílogos, que feia Begoña Aranguren i
0: que van millorant, perquè he rebuscat com eren els primers i com van acabar.
1: Sí.
0: Es van arrefinant.
1: Es van arrefinant perquè crec que... era un programa que es va començar a fer una mica amb una sabata i una espardenya i no entenem gaire quin era el valor, sí, que tenia aquest programa, i a partir del moment en què es va començar a emetre i es va veure l'impacte que tenia, crec que van veure la necessitat de dir, home, potser hem sigut una mica cutres.
0: No hi ha aquest plató perfecte, les butaques...
1: No, en absolut.
0: A l'enguita l'enganxen en un sofà qualsevol. Mira, tinc el de Sara Montiel en un dels moments en què li contesta què hagués volgut ser si no fos artista.
3: ¿Qué le hubiera gustado ser?
4: Yo médico.
3: Qué curioso.
4: Así. Médica. Doctora.
3: ¿Pero por qué? ¿Por ayudar a los demás? Porque realmente...
4: Pues sí. Sí, sí, sí.
3: Me estoy encontrando una Sara Montiel muy sorprendente.
4: Doctora, me hubiera gustado ser.
3: Doctora.
4: Sí. Me hubiera estudiado.
0: Doctora, veus? Sí. És que és curiós. És que, clar, de sobte pots explicar... És que igual ho havia explicat altres. Però no sé, em sembla que ens... va ser com bastant exclusiva.
1: Sí, bueno, és que a més genera molta curiositat, sí, perquè tampoc hi tenen res gaire a aprendre, fins i tot si algú pensa que estàs dient una mentida que et vingui a buscar, no? És a dir, a partir del moment... En aquell moment hi havia també molt la morbositat de veure quin estirabot deixaria el mort per la posteritat, és a dir, com si volgués passar comptes amb algú o que hi hagués algun moment de venjança. Però crec que això és una imaginació que es creava al voltant d'aquest programa, perquè en realitat del que t'adones és que la gent, quan agafa aquesta dimensió de pensar que en uns anys es pot haver mort, crec que pensen molt
0: que en el que dèiem a l'inici,
1: en la imatge, sí, d'un mateix, de com vols que et vegin un cop mort, no?
0: I que lleig que acabis anant-te'n renegant.
1: Renegant, amargat, rancorós, amb no sé qui, amb no sé quantos, cagant-te amb més a saber, sí, qui, no? És a dir, més aviat la gent el que vol és... a demostrar que marxa bé, tranquil, en pau amb la seva vida i que ha tancat bé aquesta etapa.
0: Mira, a mi m'agrada molt el brindis de la,
1: sí,
0: de la Goodall, que tu em vas dir, està molt bé el de la Steinem, però és meravellós. I ara és el que tinc jo arxivat per veure ja quan brinda amb un gotet de whisky amb el presentador.
5: Before you step out, shall we have a toast?
2: I would never turn down the opportunity to have a drink with Jane Goodall, because I feel like that would be a sin that would follow me the rest of my life. So yes, even though everyone forgive me for the face I'm about to make as I drink this, but...
5: You don't need to drink it.
2: No, I want to with you so much. No, I can't pretend.
5: You know, after my mother died, and six months after her sister died, And my sister and me were sitting talking, and I started imagining. I said, oh, can't you see there's a beautiful white cloud up there, and Mum's up there, and if there's any heavenly spirit, she's got it. So let's drink a toast. My sister said, oh, yeah, and if our father is up there, you know, he'll be zooming around in his Aston Martin and trying to get Mum for a ride, because when he was 18...
1: Fixa't que còmode que estava Jane Goodall, que semblava que s'oblidés una mica del programa. El Brad sembla que demani perdó per veure, perquè em sembla que la seva dona després li deu dir, no, com sí, es pot sí, veure? Sí. No? És a dir, que...
0: Imagina't,
1: El vigila... Però que... I com parlen dels morts, no? És a dir, és un moment en què es connecten amb persones que ja no hi són i que, en certa manera, quan tu estàs veient l'entrevista, penses, no?, que han passat a aquesta altra dimensió.
0: Escolta, jo que volia parlar de NASA, no tindrem temps, ho farem d'aquí 15 dies, però té futur aquest format, eh?
1: Home, molt.
0: Fem-lo.
1: És molt bonic de fer, jo crec que és molt bonic de fer, i per cert que els tanatoris s'ho copiaran, perquè com que treuen pasta de tot arreu, ara ja et demanaran que abans de morir-te passis pel tanatori a gravar l'entrevista i l'emetran previ pagament el dia del teu funeral.
0: M'ha agradat tant aquest tema que no m'ha arribat a NASA, però hi seguirem parlant, que és aquest documental dels israelis. En parlem d'aquí 15 dies, que ens tornem a retrobar. Mònica, un plaer.
1: Gràcies.
0: Ens veiem aviat. Res, dos minuts que acabem, ja ho sabeu, amb els Otero.

0: A la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes. SER Tarragona, Ràdio Reus.
1: Clínica Dental Blancadent, la clínica familiar de Reus. No som una franquícia, t'atendrà sempre el mateix equip. Amb 20 anys d'experiència som especialistes en implants. Disposem de laboratori de pròtesis exclusiu, l'última tecnologia en odontologia i en finançament a mida si et cal. Clínica Dental Blancadent, plaça de la Llibertat 4 de Reus, blancadent.com. Un somriure, mil somriures. La pintura t'apassiona? Fes que la teva firma marqui la diferència. A Comaslac et presentem la línia de pintures i material per belles arts líder del mercat, la de la marca Talents. Pintura d'oli Van Gogh, pintures acríliques Amsterdam, aquarel·les, timbres, cavallets, espàtules i tot el que et calgui. També material per a la restauració de mobles. Comaslac, Avinguda Països Catalans 33 de Reus i el carrer Víctor Català 58 del polígon Agrorreus. Botiga online a la web comaslac.com. Pinta amb Talents, la marca número 1.
2: Amb Comaslac, si es pot somiar, ho pots pintar.
3: Tanca els ulls. Com és la cuina dels teus somnis? Ara obre'ls, perquè a Teclisa Bay Elements la pots veure abans de fer-la realitat. Amb els fabricants alemanys líders en mobles de cuina, els nostres renders en 3D i els nous showrooms de Reus, dissenyem amb tu cada detall. La fabriquem, la muntem i fins i tot te la podem finançar. I a més trobaràs electrodomèstics, imatge i so per completar casa teva. Teclisa Bay Elements, al carrer de Requesens i Mercader de Reus. Fes realitat la cuina que imagines. Entra a exposicion-elements.com.
4: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals,
5: sí, saó.
4: Escolta el que t'hi jugues Barça.
6: Això és clau.
4: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermudo.
7: Aquest dissabte, Sevilla-Barça. A partir de les 8 del vespre, a SER Catalunya o a l'app i web de la SER.
4: Segueix tots els partits amb nosaltres. El que t'hi jugues...
6: Barça!
4: Amb Sique Rodríguez, a SER Catalunya.
8: Amb el patrocini d'Aquaris Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació de edificis.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Jo sempre dic que és una pena que no veieu els Oteros ondulant-se. Perquè és el que feu, més que ballar...
1: Timbrear-se.
0: Exacte. Oh, que bonic és timbrear-se. Com seria? Clar, un jonc, no? Sí, seria un jonc, sí, sí. Però en català, timbrear-se.
1: Els joncs salvatges són.
0: Sí, els joncs salvatges.
2: No, però això és una cosa pavloviana, perquè és un moment, aquesta cançó és tan bona i tants moments de felicitat que entres ja com una mica en l'estat de felicitat.
0: Són el Miqui Otero, són el Malcom Otero, els Oteros. Quan estan aquí jo ja ensumo cap de setmana, tots els oients igual... Com esteu? Va tot bé?
2: Molt bé, molt bé.
1: Sí, no ens hem barallat.
2: No ens hem barallat i no ens hem de reconciliar.
0: Ja sé per on aneu. Jo sé que heu anat al cinema i que heu vist aquest documental que s'està projectant ja a sales.
3: Oasis, the world's biggest rock band.
4: The popularity likened to that of the Beatles.
5: The pop group Oasis is in doubt tonight.
6: Brother against brother.
7: No. We do get quite nasty.
8: Los hermanos Gallagher.
9: Liam started to see himself as a bit of a mad genius, but he's not quite...
0: Qui que us ha semblat? Ja que hi som. Ja sé que anirem per altres històries, altres variants, però partim d'aquí.
1: Tu també l'has vist, no?
2: Sí.
0: Vaig anar-hi dimecres.
1: I què? Què t'ha semblat?
0: Hi ha una cosa que no entenc. Com hi haurà per les entrades Jocs de la Fam, no? Perquè tothom hi voldrà anar. I jo estàvem dues persones a la sala, és veritat que diluviava dimecres, dues persones, i quan va acabar estava jo sola, i l'altra persona se n'havia anat, que estava darrere meu. I com és que no va ningú?
2: Bueno, perquè potser la gent fa cas a les alertes del mòbil i tu no.
1: Clar, exacte.
0: També pot ser. No, perdona, em va sonar dintre. Va sonar dintre.
1: Vale.
0: Va sonar dintre i és quan vaig veure que hi havia només una altra persona que també li sonava. No, i em va agradar...
1: I que va marxar a casa, molt obedientment.
0: Clar, això no ho...
1: Ara ho comencem a entendre tot, perquè el docu té a veure amb això, em reconstruïa amb la memòria,
0: és
1: clar.
0: És veritat, em va agradar, però he de confessar que esperava, que tenia més morbo per saber què havia passat més entre ells.
1: Clar.
0: Això no toca, queda... Després ja vaig entendre que no és l'objectiu principal, sinó entendre el poder que tenen sobre la gent.
1: Sí, és un...
0: El factor fan.
1: Sí, és un document sobre això, no? Sí. Vull dir, la càmera gira i mostra les cares de la gent. Que és una cosa que a mi m'encanta fer als concerts, que és mirar la gent com mira l'escenari. I va d'això, va de com, diguem, l'emoció, diguem, dels fans és una mena d'energia estranya o de dinamo que fa que ells es reconcilien. Ojo, que això és del que podríem parlar avui, no? De que es reconcilien sense parlar. És a dir, ells, en un concert, just abans d'un concert de París, amb la sala plena esperant-los, es barallen en el camerí i no surten, i la banda s'acaba. És a dir, clarament, com a molt criden, però no parlen, vull dir, se separen sense parlar.
0: A més ho anuncien així, que ja no tornarem a tocar.
1: Exacte, i es tornen a reunir sense parlar, sense demanar perdó, sense parlar, simplement... a sobre de l'escenari. És com tu vas veient com els gestos cada cop són més amables, s'apropen més i s'estan apropant mentre toquen i s'estan apropant a través de la reacció.
0: Jo potser esperava la conversa final i dius, no cal, en realitat no cal.
2: Sí, la veritat és que a mi no em cauen bé.
0: Ni en Liam ni en
2: Noel. No, em semblen literalment... Bueno, em sembla el que científicament es diu un gilipolles, saps? Vull dir, els dos...
0: Ascol, surt molt la paraula.
2: Però la veritat, clar, tenen aquesta cosa... Ara es diu aura, i farmeja aura, però abans es deia carisma, no? I són carismàtics, i clarament són molt carismàtics. I jo, que tampoc era un superfan d'Oasis, aquesta feina m'ha fet aquest procés, que suposo que li passarà a molta gent, la del cinema, el dia que tu vas anar, només a tu, però que tornar a escoltar Oasis i la meva playlist comença a escoltar més Oasis, i potser ara em faré un fan als 50 d'Oasis.
0: És molt fort, jo vaig arribar i em vaig escoltar tot el disc. El de Waterfall.
1: És que és el disc, i són ells, quan parlava de carisma al Malcolm. Hi ha un moment molt guai que el Noel, insistim, sense parlar entre ells, es gira i veu com el Liam s'ha posat la pandereta com si fos una tiara o una diadema.
0: Sí. Que és ridícul, en el fons.
1: Diu, hosti, faig això jo? Semblaria un cretí, però mira-la i li queda perfecta. I aquí es reenamora una mica del carisma de son germà, i tota la pel·li va així, perquè a més venien de bronques molt heavies i molt... A mi Oasis sí que... El primer CD que em vaig comprar va ser el World's Story, als 15 anys, i vaig procedir a posar-me una jaqueta de xandall de les Salesianes, perquè semblava les del Britpop d'Adidas, I vaig anar al camió, vaig aconseguir unes gazelles i ja està.
0: Vas a, o sigui, et vas posar... Ei, una mica, jo he vingut avui...
1: Tu has vingut molt així.
6: Fred Perry,
0: però he vingut Fred Perry, que era més blur. Perquè en realitat ells eren més mon Adidas.
1: Sí.
0: I aquest és de segona mà, Fred Perry, i no tinc Adidas. Però he, el documental vaig veure molta gent amb Fred
1: Perry.
0: No,
1: perquè
0: Perry
1: tenen aquesta cosa com de mi més i d'intentar ser... O sigui, és a dir, surts del documental caminant amb els peus cap enfora i amb les mans a l'esquena i xiulant com el Liam. Però realment, de sempre, a banda de la música, a mi m'han agradat ells. O sigui, em sembla que el seu ingeni, diguem, retòric és al·lucinant. O sigui, són la típica penya que semblen tontos i després demostren amb els seus duels verbals que són superintel·ligents. I jo sempre explico la mateixa clau. Hi ha mil insults increïbles. Hi ha fins i tot un disc editat amb ells dos insultants entre ells al principi de la seva carrera. Però, sí, sí. Però un dels exemples més guais és quan el Noel intenta definir el Liam d'alguna manera i diu, és el típic tio que va pel món amb una forquilla a la mà en un planeta on només se serveix sopa. No? I això ho diu el 2009 i son germà se la guarda, clarament encaixa el cop i diu, hòstia, l'has clavat. I 10 anys després, quan ja estan amb les seves carreres en solitari, i treuen discos en solitari i tal, el Liam de sobte es posa el número 1 de les vendes de llista de les vendes de discos i esgota les entrades de la gira del seu nou disc, mentre el Noel no omplia les sales. Llavors el tio puja un vídeo i en el vídeo que fa el Liam es menja una sopa amb una forquilla mirant a la càmera.
0: Jo no sabia tot això.
1: Em sembla un nivell d'ingeni increïble, d'aquests dos.
0: Perquè en el fons estaven barallats, però s'estaven observant constantment. Es trobaven a faltar, segurament.
1: Jo crec que eren enemics íntims. O sigui, hi havia una barreja d'antagonisme i efecte brutal. El Noel ho ha explicat algun cop. És que som un gat i un gos. I a més ho veus, amb la gestualitat, amb tot. El Liam sempre intenta cridar l'atenció, corre d'aquí cap allà.
0: Es menja el micro, no? Sí, i l'altre sembla que té una cara de pomes agres.
1: Més rancuniós, més vigilant, més alerta, no? I la pel·li és com un gat i un gos, sense parlar, es van apropant, tio, i acaben abraçats.
0: Sí, abraçats, tens raó. Tu els veus com gilipolles, no, Malcolm,
2: no,
0: i...
2: No, els veig carismàtics,
0: un i l'altre, eh?
2: Carismàtics, intel·ligents... Gilipolles. Vull dir que és que tot és compatible.
1: I el títol de la pel·li va d'un look back, perquè té a veure amb el que podríem parlar, que és com el procés de perdó, del miracle del perdó, que no és tan habitual, perquè la pel·li és com una mena de sermó bíblic sobre el poder sanador del perdó.
0: Don't look back.

0: Jo no sé si calleu que els Gallagher recordaven de què, per què s'havia aparellat.
1: Ah, bueno, això és...
2: Això és brutal.
0: La meva teoria és que no.
1: Sí, no, jo, tu saps que el meu fill aquest estiu un dia, no sé per què es va emprenyar, perquè no sé, l'havien castigat per una cosa de nens, i estava encara emprenyat, i li dic, has reflexionat sobre per què estàs emprenyat? I dic, és que tinc un problema que m'he oblidat per què era.
2: Això és saníssim. Sí. Però teniu germans?
0: Sí, jo tinc una germana gran.
1: Dues germanes i un germà, sí.
2: I què? O sigui, us barallava o us baralleu i recordeu després el per què?
0: Jo no em barallo amb la germana, mai m'he barallat massa. O sigui, perquè té 5 anys més i no és una... Sempre he observat com germans que es porten 2-3 anys es barallen molt més, no? I comparteixen més espais.
1: Jo no he estat molt de barallar-me... I sobretot jo tinc... Jo sóc la Dori dels emprenyaments. Vull dir que jo
3: si l'oblides.
1: Me n'oblido al moment. Vull dir, jo estic emprenyat, però sortim per la porta i em dius, "Has vist la quina peli?" I m'oblido que estava.
2: Jo també.
0: És que això és el seu, però és així, eh? Vull dir que és com a la novella aquesta del Conrad, que després va fer una peli al Ridley Scott, Los Duelistas, que són dos húsars de l'exèrcit napoleònic.
2: Sí.
0: Que tenen un malentès, perquè és un malentès de merda, vull dir que i es barallen, no? I llavors, durant tot el que dura el domini napoleònic d'Europa, uns 16 anys, es van retant a duels cada cert temps, i al final la gent els pregunta, però què us passa? O sigui, clar, és que probablement ni ells recorden què va passar, perquè arriba un moment que tu saps que estàs enfadat, però com el fill del mal, com no saps massa bé per què estàs tan enfadat.
1: Sí, no, i això passa, i a més, però les coses petites són les més importants per emprenyar-te. Vull dir, si tu vull dir, em fas una putada molt gran, jo m'emprenyaré i diré, home, ja no parlaré mai, però l'ànim potser no és tan agre com una cosa petita que em fas, que un dia estem amb uns amics i tu dius una frase que em molesta i que no venia d'una cosa que t'havia explicat i que és una xorrada. O sigui, vull dir, a vegades, hi ha aquestes vegades que t'emprenyes però no ho pots ni dir perquè sembla ridícul. Sí. Si jo et dic que estic emprenyat perquè tal, les coses petites són les més importants per emprenyar-te. Mm. Després, les coses importants, òbviament, són distàncies, etc. Però al final és com les parelles. Les parelles passen coses, però al final, bueno, hi ha moltes que es separen per una infidelitat o el que sigui, però al final el detonant
2: és una tonteria.
1: És una xorrada.
0: És que a més és molt fàcil, realment. Això és com la diferència entre trencar un gerro o recompolar-lo. O sigui, és a dir, és molt fàcil que es trenqui el gerro. És un gest que es trenqui el gerro. I després
2: cal
0: invertir molt temps per tornar-lo a refer i que quedin, com en la història aquesta japonesa, que quedin les figures de quan s'ha tancat. No? És molt fàcil i de vegades és per tonteries. Jo recordava ara la novel·la aquesta de la Zadie Smith, de Temps de Swing, on la tia el que fa és enviar per error un emoji que no toca. O sigui, la seva amiga li explica una cosa molt tràgica i ella vol contestar amb un emoji d'una cara plorant i contesta amb un emoji d'una cara plorant de riure.
2: Hi ha
0: un malentès aquí que no es parla en el moment, que comença, diguem, a enquistar-se i agafar volum i s'enfada molt.
2: Pensant,
0: de vegades és una tonteria.
2: Clar, amb expiació, no? Que de McEwan també és una nota enviada
0: una
2: on
0: nota,
2: no toca.
0: Sí. No? És que és molt difícil després, perquè passa una cosa com amb els malentesos i amb les discussions entre amics molt, molt propers o entre germans, que és que tu, a partir de la ruptura, el que has de fer és intentar donar-te les raons a tu mateix per estar separat de l'altra persona. Llavors, el que fas és convèncer-te a tu mateix que l'altra persona és idiota, que l'altra persona és una indesitjable, i et vas carregant de raons i cada cop oblides més, un, què va passar, dos, qui era aquesta persona. En el docu d'Oasis hi ha un moment que el Noel la gira, veu l'altre fent el capullo, i diu, hòstia, és que me n'havia oblidat de lo graciós que era un germà.
2: Sí.
0: Perquè tu t'has estat durant anys donant la raó a tu mateix, de tu tens raó per la baralla. Mm. Sí. Llavors, treus tot el bo d'aquesta persona.
1: William Saroyan, l'escriptor americà originalment, té un personatge que diu que estava molt concentrat i un altre li diu, què fas? I diu que estic concentrat perquè no se'm passi. Perquè no se'm passi, estic molt emprenyat i no vull que se'm passi. Vull continuar emprenyat.
0: Això és boníssim.
1: T'estava molt concentrat perquè si et relaxes se te'n va.
0: És que de vegades perdonaries i dius no. I de vegades també hi ha el dolor fantasma aquest, o això que passa quan, per exemple, es mor algú proper,
2: sí,
0: que tens sempre el gest de trucar-lo, no? O perquè tu, diguem, la persona no existeix en el món, però continua en forma de nom en la teva agenda de contactes. Llavors és un gest bastant humà i bastant habitual. De sobte veus alguna cosa al carrer
2: i li voldries
0: sigui,
2: explicar.
0: I agafes el mòbil i només en el gest de desbloquejar el mòbil te n'adones que aquella persona no hi és. I amb les amistats perdudes passa una mica això. De vegades veus algú a la vida que et recorda molt aquesta persona i oblides que esteu enfadats i desitjaries explicar-li a aquesta persona i només després
2: clar,
0: caus.
2: I te'n penedeixes perquè no recordes, a mi em passaria com el Malcolm, em passa, però a vegades sí que penso que oblidar massa ràpid les baralles ens fa vulnerables.
1: Sí, perquè a més l'altra banda, l'altra part, creu que no importa, perquè si et passa ràpid, no, però si no li molesta, si ja ha passat més vegades, si ja... No et preocupis, que aquí d'un minut se li ha passat. Clar, aleshores, tu ets com ets un blanc fàcil per aquestes coses. Però, bueno, això és que és de mena. No, jo, vull dir, és que a mi, jo, em costa molt emprenyar-me, jo m'emprenyo només conduint. Conduint m'emprenyo molt. Crido molt i estic disposat a baixar-me i dir-li un senyor les coses que he fet malament i tot. Però fora del trànsit, a mi em costa emprenyar-me.
0: Però si aquest que canvia de carril i quasi s'estampa contra tu sense posar intermitent fos un amic, oblidaries en el moment. Tu t'enfades perquè són desconeguts anònims, cares buides que van parlar.
2: Escolta, però us esteu oblidant de l'orgull, no?, amb totes les baralles.
0: Ai, sí. Aquest és molt... Hi ha una cançó del Bill Withers que parla de passar de l'orgull i de recolzar-te en mi, en el teu amic, i demanar truca'm, truca'm, de debò. Sóc aquí.

0: La cançó és boníssima, ja me'n quedaria... Però és veritat, perquè l'orgull és aquesta cosa que et fa que mantinguis... Vull dir, tu moltes vegades estàs en una discussió, per exemple, de parella, i tu estàs emprenyat, vols tenir la raó i és molt orgullós. Quan se't passa aquest orgull, quan te l'empasses o es passa o es desfà, hi ha com si dius, potser no sé si jo tenia raó, sí, bueno, potser no era tan greu, potser exagerat, potser he sobreactuat... Aquests potser, és perquè ja l'orgull no hi és. Perquè quan hi ha l'orgull, això és un escut que et fa que tu no puguis veure res...
1: De res. O sigui, no puguis posar-te en les sabates de l'altra persona, que és la clau per entendre. Quan tu recordes aquesta amistat o el punt de ruptura d'aquesta amistat, tu tens la teva versió. I diguem, el camí a la reconciliació, no tant el perdó, és entendre aquesta escena des de l'altre punt de vista. Clar. I l'orgull no deixa de ser una mena de càpsula de verí que et poses a sota la llengua i que si no vas en compte te l'empassaràs tu. Juga contra tu mateix, l'orgull. Gairebé sempre. L'orgull ha de ser una...
2: Però és tan inherent, costa tant.
1: Ha de ser com una mena de punxa retràctil que et surt quan algú mostra massa el seu orgull. És a dir, hi ha un orgull de classe, però si estàs sotmès per una altra persona, que et surti l'orgull de classe o que et surti l'orgull personal, però ha de ser una cosa retràctil. Tu la tens guardada i surt només en determinats moments quan realment t'estan atacant.
2: Sí.
1: Però per una amistat, per reprendre una amistat...
2: Uau, quants oients ara s'estan menjant el tarro amb el que estem dient, eh? Importantíssim. Sí. M'estranya que no hagi sortit Vargas Llosa Gabo, no?
0: Bueno...
2: Que és la... Malcolm.
0: Sí, això és una...
2: Té un gran tema.
0: No, això, però això fixa't que és, de fet és un moment d'amistat de Gabo amb Patrícia Llosa, perquè Gabo en aquell moment tenia un amant, ja que tothom ja és gran i o mort, ja es pot dir, té un amant i viatja per Llatinoamèrica amb aquest amant i fa mesos que és fora i Gabo li diu a Patrícia, aviam, potser que comencis a fer-te la idea de que aquest senyor potser no torna perquè porta 7 mesos. I aleshores, bueno, això no passa res, i quan Mario torna, vés a saber qui li diu Patrícia o com li explica aquesta anècdota, o si la interpreta com que si ell volia lligar...
2: Anècdota, diu, aquesta anècdota.
0: I es troben i li dona aquest cop de puny tan perfecte que es queda, que sembla maquillatge.
1: Sí. O sigui, és un cop... Sembla dibuix animat.
0: O sigui, jo estic segur que si el Miqui i jo ens fotem un cop...
1: No queda tan perfecte.
0: No queda aquesta marca perfecta. És que és perfecta per la història, està feta per la foto. Aquest cop de puny és el cop de puny dels cops de puny.
1: És tot molt còmic, no? L'escena de cinema mut amb l'altre, la Bonnie and Clyde, anant a pel bistec per posar-li...
0: Aquest bistec que li posa.
2: El bistec, clar, és que és boníssim. Però la reconciliació va ser una mica rotllo Oasis, no? Va anar quedant... Bueno, es va perdre, o no va haver-hi mai?
0: No va haver una reconciliació, perquè després va entrar... En aquell moment no hi havia política. Després va entrar la política. Després Gabo, clar, ara vivia a Cuba, la relació amb Fidel...
2: Vargas Llosa se'n va anar cap a la dreta.
0: Primer va començar amb el liberal i després amb el liberal... Aleshores, hi havia una reconciliació. Jo crec que, però com van passar tants anys, jo crec que allà no hi havia odi, ni hi havia un arranco ni especial. El que passa que no eren amics. Jo recordo a Cartagena de Índies,
2: sí,
0: que eren els dos, i clar, que la gent es dividia, tu amb...
1: Quin local? Clar, com els amics quan se separen.
0: Jo avui vaig a veure Vargas Llosa, jo avui vaig a Gabo, oh, perquè clar...
2: És tremendo, no?
0: Clar, perquè estaven els dos a la mateixa ciutat.
2: Qui tenia més amics?
0: Home, a Cartagena d'Índia suposo que a Gabo.
2: Clar.
0: Però tots dos tenien molts amics i milers d'adoladors. No sé si he explicat una vegada que Mario, a la fira de Guadalajara, pues té una habitació al Hilton, que és l'hotel central on passa tot. I jo vaig presenciar com dues persones de l'editorial encarregaven a l'hotel que anessin a l'habitació per treure tots els llibres que li havien deixat perquè ell pogués entrar a l'habitació. Perquè la gent deia, este librito para Mario, no? I clar, van pujant, i són milers i milers de llibres, i en un moment que no es podia entrar.
2: Wow.
0: Vull dir que la importància d'aquests personatges, perquè tenen aduladors, vull dir...
1: I la clau és aquesta, l'adulació, perquè... Però fins i tot a una escala anònima, clar, tu quan et baralles amb algú, el més normal és que els teus amics més directes et donin la raó a tu, d'alguna manera, i això dificulta qualsevol tipus de reconciliació.
2: Perquè et reafirmen, amb el teu cabreig.
1: I en el cas d'escriptors, normalment, difícil la reconciliació, perquè juga també la vanitat literària. És complicat.
2: Per què heu portat The Clash?
1: Ara t'ho explico. Posem-la.

0: brutal. Aquesta cançó és fantàstica.
1: És molt guai també perquè és com...
2: The Clash la porteu molt, eh?
0: Sí, hem portat molt
2: de Clash.
1: I aquesta especialment...
2: M'heu fet escoltar molt de Clash a mi.
1: Home, clar, és que... Hauria...
2: Surto, sí. Surto d'aquí, de veritat, me l'he posat diverses vegades.
1: Però és molt guai aquesta cançó perquè va d'una amistat entre el Mick Jones i un amic seu que va acabar a la presó i tal. Portem la cançó perquè és de vegades com es parla durant les reconciliacions. No es parla debatint els grans temes o els grans conflictes, sinó compartint records molt petits. No? Llavors aquesta cançó parla de, bueno, ens vam trobar, ens vam conèixer a l'escola, recordes quan anàvem als billars, quan fumàvem pitis mentolats... I és una cançó que aparentment no parla de cap tema important.
2: Sí.
1: Parlant de l'amistat i de que l'altre amic es mantingui lliure. No?
0: És que la clau d'aquí de Miki és que les reconciliacions moltes vegades funcionen amb el recordes.
1: Clar.
0: Recordes?
2: Ah, sí.
0: I per això hem portat un, avui hem portat l'educació sentimental.
2: Sí?
1: De Clash i Flaubert, què et sembla?
0: La combinació...
2: Que, de veritat, doneu feina als oients, sempre al cap de setmana em diuen com es deia aquell llibre? Dic, escolteu la secció de nou i apunteu-vos.
1: L'educació sentimental. És una novel·la molt desconeguda.
0: No, perquè al final del llibre, l'últim capítol, Frederic, el personatge principal que té més diferències amb aquest personatge, al final hi ha un retrobament.
2: Sí.
0: Hi ha un retrobament. I és molt maco i volíem llegir uns...
1: I és increïble perquè és això. És com la memòria i els records petits, ínfims, són els que el fan sentir a prop.
0: I recordes...
1: En el final de la seva vida recorden totes aquelles primeres vegades junts de coses petitíssimes. Anirem llegint saltant.
2: Vinga,
1: una mica.
2: Salteu. Poseu-vos els micros.
0: Diu...
2: I declameu.
0: Hacia el comienzo... Perdó, començo. Hacia el comienzo de este invierno, Frederic y de la Guía charlaban junto al fuego, reconciliados una vez más por la fatalidad de su naturaleza, que les llevaba siempre a unirse y a quererse.
1: Y entonces resumieron sus vidas. Ambos la habían malogrado, tanto el que había soñado con el amor como el que había soñado con el poder. ¿Cuáles podrían ser las razones? Quizá haya sido por la falta de una línea recta, dijo Frederic.
0: En cuanto a ti es posible. Yo, al contrario, he pecado por exceso de rectitud, sin tener en cuenta que hay mil cosas secundarias más fuertes que todo. Yo tenía demasiada lógica y tú demasiado sentimiento.
1: Acusaron luego al azar, a las circunstancias, a la época en la que habían nacido. Frederic añadió, no era eso a lo que aspirábamos en otros tiempos en Sens, cuando tú querías hacer una historia crítica de la filosofía y yo una gran novela medieval sobre Nocken, cuyo tema había encontrado yo en Froissart, de cómo el caballero Brocas de Finster y el obrero acometieron al caballero. ¿Te acuerdas?
0: ¿Te acuerdas?
1: Exclamando su juventud en cada frase, se decían, ¿te acuerdas?
0: ¿Te acuerdas?
1: Volvían a ver el patio del colegio, la capilla, el locutorio, la sala de armas al pie de la escalera, los rostros de los vigilantes y de los alumnos, un tal Almejar... ¿Cómo se dice esto?
0: No, Angelmar.
1: De Versalles.
2: Los dos hombres ulleres.
1: Que se ponía a trabillas bajo viejas botas, el señor Mirval y sus rojas patillas, los dos profesores de dibujo lineal y artístico, siempre en permanente disputa, y el polaco, el compatriota de Copérnico, con su sistema planetario de cartón, astrónomo ambulante al que se le habían pagado la sesión, con una comida en el refectorio. Luego la terrible comilona, un día de paseo, las primeras pipas que habían fumado, las distribuciones de premios, la alegría de las vacaciones. Fue durante las de 1837 cuando estuvieron en la casa de la turca. Y aquí viene un episodio.
0: Sí, porque ells volen anar... Ells volen anar de... Són joves.
2: Ai, m'encanta aquesta lectura.
0: I volen anar de putes. Perquè són joves. Això, sí, volen
1: anar... I és una novel·la del 19.
2: Exacte.
0: És del 19. Volen anar...
2: És del 19.
0: Aleshores, com que són tan joves i tan ingenus, van amb flors per les senyoretes.
1: Amb flors d'enamorats.
0: Amb flors d'enamorats. I clar, se'n riuen d'ells i tal. I és una escena molt maca perquè ells són tan ingenus que pensen que han de conquerir, que han de... Vull dir que...
1: I el que fan és no arriben a entrar,
0: no arriben a entrar
1: en aquest lloc. En realitat és la història d'un fracàs de la situació, però un fracàs en el que l'important no era entrar en aquella casa, sinó tot el que havien sentit abans d'entrar. I llavors diuen...
2: Qué bonic.
1: La final de la novel·la és... Se contaron la historia prolijamente, cada uno complementando los recuerdos del otro, y cuando acabaron, eso es lo mejor que nos ha ocurrido en toda nuestra vida, dijo Frederic.
0: Sí, tal vez. Es lo mejor que hemos tenido, dijo Delaware.

0: Yo demasiada lógica, tú demasiado sentimiento. Sí. Jo sé que no us barallau mai, eh? Oteros, no em feu mai
1: no,
0: això,
1: no,
0: eh?
1: No, no sabríem.
0: Jo si no us diré, som... us en recordeu? I amb això?
1: Som els típics que amb una baralla no sabríem. Del cop, no? No, no. Matova, matova i record fàcil.
0: Oteros, una abraçada. Gràcies.
2: Al balcó.
3: Hola, esto...

0: vidas que te quedan por vivir.
1: Traer una vida al mundo, empezar de cero, afrontar una jubilación. La vida está llena de momentos en los que necesitamos apoyo. Por eso, si tienes la sensibilidad de ver lo que nos une, preséntate a las oposiciones de la Seguridad Social y haz cuidar de los demás tu profesión. Porque cuidando de todos, ganamos todos. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España.
2: ¿Ya sabes lo que dicen por ahí? Quien rasca, encuentra.
3: Eso no lo dice nadie.
2: No lo dice nadie hasta que rascas un rasca de la 11 y te encuentras con una alegría o hasta con 1 millón de euros. Entonces, ahí sí lo dices. Vaya que sí lo dices.
4: Desde solo 50 céntimos con los rascas de la 11 puedes rascar y encontrar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
5: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
6: La ciencia dice que hay sonidos que nos recargan. Y ahora también hay sonidos que recargan a tu coche.
7: Pues yo solo oigo la carretera.
6: Claro, al conducir se recarga solo. Nuevo T-Roc, ahora también híbrido autorrecargable. Gama T-Roc desde 28.600 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en volkswagen.es.
8: És divendres 18 de setembre i aquestes són les notícies del dia a Catalunya.
9: A la SER i SER Catalunya, el dia en 5 minuts.
8: I comencem amb una informació que hem conegut fa poca estona. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta tarda a Vidreres el presumpte autor de la violació dissabte passat a una noia de 22 anys que estava fent esport a una zona boscosa a migdia. El detingut és menor d'edat, té 17 anys i ja està a disposició de la Fiscalia de Menors. Mentrestant, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos continua investigant les circumstàncies d'aquest cas. També s'està investigant una altra mort violenta, en aquest cas la d'un intern de la presó de Quatre Camins, que va ser agredit aquesta passada mitjanit per un company de cel·la. Tots dos estaven a una zona reservada als interns amb mal comportament. En la baralla no hi va haver cap arma blanca, Martí Oliver.
10: L'alerta l'ha donat un altre pres que també estava en aquest mòdul, que ha avisat que hi havia una baralla, però quan la policia catalana, els Mossos, han arribat a la presó, s'han trobat amb la víctima ja morta, amb signes d'haver rebut cops i un llençol lligat al coll. El Departament de Justícia ha confirmat l'agressió, assegura que s'han activat els protocols corresponents i fonts properes al cas assenyalen a SER Catalunya que l'home havia estat traslladat ahir en aquest departament de sancionats després d'haver agredit un altre pres i que ja tenia antecedents per altres incidents.
8: Els sindicats anuncien l'augment de la perillositat a les presons que ells relacionen amb el fet que estan al 95% de la seva capacitat. I Republicans, Comuns i la CUP demanen explicacions al conseller de Justícia, Ramon Espadaler, per la traducció al català durant el judici del cas Roger Espanyol, que ha començat aquesta setmana a l'Audiència de Barcelona.
11: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre...
12: Pot tornar a repetir la pregunta?
11: Sí.
13: Va estar precedida d'una ordre de tirar salves?
14: Se acorda de l'ordre... que de tirada de bales va ser...
8: El Departament de Justícia ja ha fet un requeriment a l'empresa contractada per fer aquestes traduccions, però l'oposició vol que Espadaler comparegui al Parlament. Laura Pons.
15: A més, també li demanen mesures correctores i solucions estructurals per evitar que la situació es repeteixi de nou. En paral·lel, el mateix Departament de Justícia també ha fet un requeriment a l'empresa encarregada del servei d'intèrprets judicials per aclarir si s'han o no produït incompliments segons la contractació. Per la seva banda, Irídia, Òmnium Cultural i l'ANC, l'Assemblea Nacional Catalana, han denunciat la vulneració de drets lingüístics.
8: I avui, 13 anys després, ha començat un altre judici, el del cas Inipro, per presumptes desviaments de fons públics de l'Ajuntament de Tarragona cap al PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros, que celebra que finalment tindrà l'oportunitat, diu, de demostrar la seva innocència.
16: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet. I finalment dir que confio total i absolutament en la justícia.
8: I atenció a la dada que ha donat avui la síndica de Greuges davant d'una 50ena d'alcaldes, representants de la Generalitat i també del món municipal. Només que hi dediquéssim el 0,15% del pressupost de la Generalitat, es podria aconseguir que d'aquí a 10 anys ningú dormi al carrer a Catalunya. Oriol Soler.
17: La síndica sosté que amb poc més de 80 milions d'euros i amb les mesures adequades el problema es podria arribar a resoldre en una dècada i ha dit que avui en dia hi ha diferències inadmissibles entre municipis.
18: El que no pot ser és que aquest carrer ho faci i el carrer següent, perquè és un altre municipi, no ho faci. Les persones són persones, estiguin al carrer 1, al carrer 3, al carrer 5, a la ciutat aquesta o l'altra.
17: La Generalitat de moment garanteix que el 2027 augmentarà un 50% el pressupost per als ajuntaments en aquesta

0: Aquesta matèria arribant als 30 milions d'euros.
1: I perquè la Sara no dormi al carrer, una quarantena de veïns s'ha tancat a la sala de plens de l'Ajuntament de Cardedeu. La Sara és víctima de violència domèstica. Ella i els seus dos fills no tenen on quedar-se.
2: S'excusen que no compleixen els requisits, quan realment la Sara sí que compleix amb els requisits. Per l'Ajuntament, deixar una mare amb dos fills menors al carrer i més d'una família al carrer és la solució més òptima.
1: L'Ajuntament diu que no reuniran amb ells fins que marxin de l'edifici. I la coordinadora de Colles Castelleres ha presentat avui el nou casc i el primer protector facial que portaran els nens que pugen fins la part més alta dels castells, unes proteccions que s'estrenaran la setmana vinent a les festes de Santa Tecla i de la Mercè i que de moment no seran obligatòries.
3: Si provant-la, portant la plaça, demostrant la seva efectivitat, arribem a la mateixa conclusió, que és una peça que s'ha d'incorporar com un element obligatori, doncs l'assemblea de la coordinadora pot prendre aquesta mateixa decisió i que en un futur sigui una peça obligatòria.
1: És el que explicava la responsable de l'àrea de seguretat de les Colles, que és la Sílvia Simó.
4: El dia en 5 minuts.
5: Arriben els esports. A Ser Catalunya, aquí comença la graderia del balcó, amb Núria Vilamala.

0: Bona tarda, què tal? Benvinguts a la graderia del balcó. Livakovic o Chesney? El debat està servit a la prèvia del partit que jugarà el Barça demà al Sánchez Pizjuán contra el Sevilla, en un dia important també pel club perquè demà hi ha l'Assemblea General Ordinària. De seguida ho repassem tot amb el Nil Solà i l'Albert Llimós, però abans la jornada 7 de la Lliga arrenca en menys de mitja hora i ho fa a l'RCD Stadium amb l'Espanyol Elx. I ara, aquí a la graderia del balcó, marxem cap a l'RCD Stadium, on ja hi tenim l'Helena de Diego, perquè ja tenim confirmat l'11 Perico. Helena, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Núria? Bona tarda. Revolució a l'11 de Manolo González, amb 5 canvis respecte a l'equip que va perdre davant el Rayo. S'estrena Brian Zaragoza com a titular i debut amb el primer equip José Ángel al lateral dret. Aposta valenta de Manolo González per suplir la baixa per sanció d'Omar El Hilali. Avui surt l'Espanyol amb Dimitro mig en porteria, José Ángel, Unai Cabrera i Roger Hinojo en defensa. Al mig del camp és per Urco i Edu Expósito. Per davant, Cala, Javi Hernández i Brian Zaragoza. I en punta, el pichichi Roberto Fernández, un Roberto que avui ha estat convocat per la selecció, 3 anys després de que ho fes el darrer jugador de l'Espanyol. En aquella ocasió va ser José Lu. Davant, avui hi haurà un Elx que arriba cué i com a equip més golejat de la Lliga, però amb la necessitat de sumar ja la primera victòria de la temporada. Ho fa l'Elx amb 4 novetats a l'11, que són Morcillo, Cepeda, Lemar i Ferniño en punta. Es van omplint poc a poc les grades d'aquest RCD Stadium per veure aquest Espanyol Elx que arrenca a les 9 i que arbitra Jonander González amb Figueroa Vázquez al bar.
0: Gràcies, Helena. De seguida tornem a Cornellà al Prat per viure l'ambient previ al partit, però abans, déu-n'hi-do, ja té que Can Barça.
2: La informació del Barça a la graderia del balcó.
0: Demà a les 9 de la nit el Barça té un partit complicat, un examen d'aquells difícils, el Sánchez Pizjuán contra el Sevilla. Nil Solà, què tal? Bona tarda.
3: Què tal, Núria Vilamala? Molt bona tarda.
0: Amb la incògnita que tenim tots aquesta hora, que és Chesney o Livakovic, qui serà el porter titular demà a Sevilla?
3: Sí, de fet és el gran dubte que hi ha a aquesta hora. Ens explicava fa una estona el que t'hi jugues Santi Ovalle, que creia que seria Chesney, pel que havia provat i per el que havia dit Flick. Veurem, és la incògnita, no hi serà Joan García, això 100%. De fet, això és el que ha dit avui en roda de premsa Hansi Flick sobre la porteria i qui jugarà.
4: Exactly, Netek knows our philosophy and knows exactly how we want to play.
3: And of course, Tech sap a la perfecció com juguem nosaltres, sap quina és la nostra filosofia. Dominic acaba d'arribar, s'ha d'adaptar i ha de veure quina és la nostra idea. Per tant, aquesta declaració, Núria, el que fa entreveure és que com a mínim Chesney parteix avantatge. Jo no només m'agafo aquesta declaració, sinó m'agafo la declaració que va fer Hansi Flick dimecres postpartit, després de la greu errada de Chesney, a la qual va dir que les errades eren de tothom, que no només era d'un futbolista, i on va arribar a pronunciar la frase de Tech is our second goalkeeper. Sí. És a dir, seria una sorpresa que demà jugués Dominic Livakovic. En tot cas, si ho fa, seria una gran sorpresa i una novetat important.
0: El que segur que no hi serà, Nil, perquè ho ha confirmat Hansi Flick en roda de premsa, Joan García, que ho has explicat també avui al que t'hi jugues, que l'objectiu és fer net de les molèsties i poder estar al 100% després de l'aturada.
3: Sí, la situació amb Joan García és clara, l'objectiu és fer net després de les molèsties. Si demà hi hagués una final de la Champions, una final d'un Mundial, Joan García la jugaria. La situació és aquesta, però Joan García té unes molèsties que no és que es fes en el partit de l'altre dia contra el Racing, sinó que ja les tenia des de fa alguns dies més, que és el genoll, que és una zona delicada la qual ja va patir l'altre genoll la temporada passada. Per tant, precaució. Per això s'ha decidit que no vagi convocat demà, s'ha decidit que pugui recuperar-se aquestes 3 setmanes, se'l tractarà el màxim de bé possible perquè pugui deixar de sentir aquestes molèsties, però resum és aquest, no hi ha cap lesió al menisc, hi ha un edema, és a dir, un fort cop. A partir d'aquí, insisteixo, la situació és la següent: si demà hi hagués la final del Mundial o la final de la Champions, Joan García no tindria cap problema en jugar, però s'ha prioritzat amb totes les parts que Joan pugui jugar sense sentir cap dolor a partir del que vindrà, que evidentment estem al mes d'octubre, i falten els mesos més importants de competició.
0: El partit demà a les 9 de la nit al Sánchez-Pizjuán, i a aquesta hora l'agradaria al balcó el que fem és marxar cap a Sevilla per saber com arriba el conjunt sevillà al partit de demà contra el Barça. Manolo Aguilar, cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal, Nuria? Buenas tardes. Ha dado lista de convocados el técnico Luis García Plaza. La novedad es que es duda aquí que Salas, hasta última hora, mañana va a decidir si juega o no. Ha entrado Sangante, que ha estado lesionado y sancionado, y ha perdido por el camino a Lucas Stasing, el delantero centro titular que se ha lesionado. Así que tendrá que hacer algunos cambios Luis García Plaza, que ha advertido de las dificultades que va a tener el partido de mañana, a pesar del buen momento de forma que atraviesa el Sevilla.
6: Mira, yo he enfrentado al otro Barça, al de Guardiola, y con ese no tocabas el balón. Pero es que estos te generan muchas ocasiones de gol. Llega aquí a un Sevilla que estamos en un nivel, yo creo que muy bueno, y no somos capaces ni de estar cerca del resultado, como está pasando, que son 7 a un equipo, 5 a otro, 4 a otro.
0: Gràcies, Manolo. I Nil, aprofito que encara estàs per aquí perquè una altra de les notícies del dia ha estat la llista, la convocatòria de Luis de la Fuente de la selecció espanyola, on evidentment no hi és Joan García, però és una llista, Nil, que ve amb algunes novetats, no?
3: Sí, és una llista que ve amb algunes novetats, la majoria d'elles obligades, val a dir-ho, és a dir, entre Josep Martínez, porter de l'Inter, per Joan García, entre Dinhausen, defensa del Madrid, perquè Llorente s'ha retirat de la selecció. Hi ha un canvi al mig del camp entre dos futbolistes del Barça. Gavi, que amb prou feines ha tingut protagonisme en aquesta arrencada, no serà la convocatòria, sí que entrarà Fermín. I l'altre canvi també té a veure amb un equip català, perquè Roberto Fernández és la gran novetat de la convocatòria. Cau Borja Iglesias, que està en la mateixa situació que Gavi, és a dir, que han sortit d'una lesió però que encara no han tingut prou minuts. També en la selecció espanyola, però en aquest cas a la selecció sub-21, debutarà Xavi Espart. A banda de Xavi Espart també hi haurà el blaugrana Marc Bernal, i és un habitual en aquestes convocatòries, el futbolista de l'Espanyol Javi Hernández, que ha arrencat de manera meravellosa aquesta temporada, que ja porta 4 assistències. Per tant, premi per Javi Hernández, també per Roberto, davanter de l'Espanyol, que en aquest cas estarà a la convocatòria de l'absoluta.
0: Doncs aquestes són les novetats, ens explica el Nil Solada, Luis de la Fuente i la convocatòria de la selecció espanyola, perquè recordem, el Barça jugarà demà al Sánchez-Pizjuán i després ve una aturada, en aquest cas, que serà de 3 setmanes. Nil, descansa i que tinguis un bon cap de setmana. T'escoltem demà, que t'hi jugues, Barça.
3: Ens escoltem demà a la tarda, una abraçada.
0: Tot això pel que fa a la selecció espanyola i a la prèvia del Sevilla-Barça de demà, però avui també hem pogut veure completa l'entrevista a la Mini Amal a l'Universo Valdano de Movistar. És una entrevista que val molt la pena, és increïble realment escoltar la Mini Amal parlar amb la maduresa que ho fa als seus 19 anys, i us ho hem intentat resumir amb aquest reportatge a la graderia del balcó.
7: L'ambició de Lamine Yamal.
8: Y ya puedo asegurar que la ambición es lo que más tengo. O sea, el día que gane el Mundial quería ganar otro más. Y después de ganar 2 ligas, bueno, llevo 3, quiero ganar 6. Han habido grandes estrellas en el fútbol, jugadores históricos como Leo, como Cristiano, como Diego, que yo no lo he podido ver. Pero yo creo que nunca tan pronto se había ganado tanto. Está el caso de Pelé, que sí, que había ganado mucho. La gente, yo creo que tiene su pensamiento que porque haya ganado, a lo mejor en algún momento me relajo. Y yo sé que tengo mil cosas que hacer para quedarme en la historia del fútbol.
7: No te rival.
8: Sí que siento que hay partidos que digo, podría haber ido mucho más sobrado, podría haber hecho muchas más cosas. Entonces eso me pone feliz porque quiere decir que de aquí 4 años pues seré muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor. Y yo me doy cuenta entrenando, me doy cuenta de que habrá algún momento que lo que hago es entrenar en cada partido. Entonces estoy muy tranquilo y creo que puede ser difícil que yo encuentre a alguien que diga, uff, este está a mi nivel.
7: Obsesionats amb la Champions.
8: Yo creo que el problema sería que alguien salga a decir que la vamos a ganar sí o sí, porque eso nunca lo vas a saber. Pero estar obsesionado con ganarla, yo creo que es bueno. Al final somos el Barça, y el Barça ha tenido momentos de ser el mejor equipo de la historia y ha ganado Champions, y tenemos el equipo para hacerlo. O sea, sería muy cobarde por nuestra parte no pensar que no, este año vamos a por la Champions, y decir solo vamos a por la Liga. No, yo creo que podemos ganar la Liga, la Champions, pero eso sí, hay que jugar bien, ser un equipo.
7: ¿A quién le daría la pilota d'or, Lamine Yamal?
8: Se está valorando de una forma diferente ese premio. Yo creo que el problema ahora es que la gente está valorando cosas que no son del Balón de Oro. Por ejemplo, como cuando dicen que tiene que ganarlo un jugador del PSG porque ha ganado la Champions. Cuando tú ganas la Champions, te dan el premio de la Champions al PSG. Entonces yo creo que ese premio se tiene que dar al mejor jugador del mundo y fin. No a un jugador que haya metido 80 goles, porque cuando tú metes 80 goles, te dan el premio al Pichichi de la temporada. Para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo. Y yo creo que este año le he ganado en todo. Él ha metido muchos goles y es un grandísimo jugador, pero por eso tiene Pichichi de la Liga, que se ha llevado y del Mundial.
0: Passen 10 minuts de 9:15, més coses a la graderia. Albert Llimós, què tal? Bona tarda.
9: Bona tarda, Núria.
0: Demà, ho comentàvem ara, tenim el partit del Barça al Sánchez-Pizjuán a les 9 de la nit, però demà també és un dia molt important pel club perquè hi ha l'Assemblea General Ordinària, Albert, que a més serà especialment important en aquest cas per l'Espai Barça, no?
9: Sí, correcte, de manera telemàtica novament, amb 4.597 socis i sòcies compromissaris citats doncs, per aquesta assemblea, en la qual la Junta de Joan Laporta demanarà més diners per poder acabar les obres de l'Espai Barça, de l'Spotify Camp Nou. Seran 300 milions que es demanaran i que s'hauran de sumar als 1.450 que ja es van demanar de crèdit l'any 2023. I a part d'això, també uns bons de 210 milions, sobretot per un tema de tresoreria de l'entitat i poder fer front a les despeses i als interessos doncs, que han fet ja, de calatge en el club i es necessiten més diners.
0: I en aquest sentit, Albert, avui el que t'hi jugues a menys de 24 hores d'aquesta assemblea, has pogut parlar amb una persona molt rellevant, un alt directiu de Goldman Sachs, que ho sabeu, és el banc d'inversions que hi ha darrere de l'Espai Barça. Una entrevista, Albert, molt potent, sobretot a la prèvia d'aquesta assemblea.
9: Sí, perquè són, al final, els encarregats d'estructurar el deute i de buscar doncs, aquests inversors no?, que han participat d'aquest projecte de l'Espai Barça, que, recordem-ho, s'intentarà tenir acabat i tot està previst de cara a l'estiu del 2028. Hem parlat amb el director general de Banca i Inversions, Jorge Alcobé, un català, que ha explicat que el Camp Nou generarà, un cop estigui acabat, repetim, a partir en principi de l'estiu del 2028 i després de mudar-se el Barça durant 6 mesos la temporada que ve a Montjuïc, perquè el club blaugrana cada any ingressi més de 100 milions extra mínim del que ja s'ingressava amb l'anterior Camp Nou.
10: La pujada d'ingressos ha cobert no només el pressupost més discret que vam posar, sinó que l'ha millorat i estem en el rang més optimista. No? Pues que el club disposarà d'una xifra d'excedent d'ingressos que seran destinats pel club. No? I aquesta xifra és de 3 xifres en milions, o sigui, més de 100 milions cada any, com a mínim, que aniran cap al club.
9: D'on surten aquestes xifres? El Barça sempre ha parlat que el Camp Nou, quan estigui en ple rendiment, oferirà 420 milions directes al Camp Nou, al Barça. La part principal d'aquests diners són, si descomptem el que ja generava l'estadi blaugrana anteriorment, abans de començar aquestes obres, eren uns 220-230 milions. A partir d'aquí, poc més de 100 milions que seran per pagar aquests inversors, per retornar aquests interessos i aquest deute doncs, que s'ha agafat al club per poder fer les obres de l'Spotify Camp Nou, i després aquests 100 milions no, que ara feia referència Jorge Alcobé, doncs, que serà aquest excedent que tindrà de més el Barça del que ja generava amb l'anterior estadi, amb el vell estadi. També ha volgut Alcobé tranquil·litzar els socis i les sòcies del Futbol Club Barcelona. El club té un deute molt important, més de 2.600 milions. Bona part d'aquest és precisament per fer les obres de l'estadi, aquests 1.450 milions, als quals ara s'hi suma aquests 300 milions que demà han d'aprovar els compromissaris. Si arribés una crisi, el mateix que s'ha, per exemple, l'any 2020 amb la pandèmia, hi hauria risc per al club?
10: Que els inversors tenen dret als ingressos addicionals del club com la seva garantia en el cas de que hi sigui un escenari d'això, de, doncs una pandèmia que l'estadi estigui buit. En cap cas la propietat ni la gestió ni la propietat de l'estadi. Tot això ho vam excluir de qualsevol possible garantia del préstec.
9: Per tant, no hi ha risc que sigui Goldman Sachs el qui gestioni el club o que es quedi amb una part dels actius al final del Futbol Club Barcelona en el futur. El que sí que ha comportat aquest requeriment d'aquests 300 milions que fa la porta als compromissaris és un canvi en les regles del joc. perquè abans els primers 100 milions que generava el Camp Nou anaven a les arques del club i després la resta a interessos i deute. Ara és a l'inrevés. Primer, els diners el cobraran els inversors.
10: El club ha pensat que aquests 100 primers milions vagin cap als inversors i després ja la resta va cap a doncs, les despeses del club, etcètera, etcètera. I després l'extra doncs, vagi cap al club també. Com a l'estadi està ja en funcionament i aquest any, aquesta temporada 25-26 doncs, ha estat un èxit, doncs, el risc ja de fer això doncs, és molt menor.
9: Un Alcover que ha tranquil·litzat també els socis en relació a l'IMAC, recordem-ho. Hi ha molts retards, hi ha un sobrecost important i per això aquests, Núria, 300 milions que es demana de més, però tot i aquests imprevistos que ha pogut haver, tot i l'inflació, estan molt satisfets amb la feina que ha fet la constructora turca.
10: El club, els inversors, tothom pues, satisfets amb l'IMAC i la feina feta i aquesta ja és la part final per acabar l'estadi.
9: Per tant, no hi haurà més sorpreses ni es demanarà més diners. I per cert, que estigui satisfets no vol dir que el Barça no reclami diners a l'IMAC per aquest retard, no? I per aquestes penalitzacions, aquestes clàusules que hi havia en el contracte.
0: Realment, Albert, és una entrevista molt rellevant perquè no estem acostumats a poder escoltar, no, el que diu la Goldman Sachs, que al final, no, és el banc d'inversions que hi ha darrere de l'Espai Barça. Per tant, és molt rellevant el dia abans de l'assemblea poder escoltar el que diu Goldman Sachs, no?
9: Sí, al final són un actor importantíssim en tot això perquè han estat els que han estat els encarregats d'estructurar tot aquest crèdit. I per tant és un element que fiscalitza, no? I que està molt a sobre del dia a dia de les finances del club, que coneix molt bé el detall tots els números del Barça, doncs perquè es pugui tirar endavant el projecte de l'Espai Barça capital pel futur del club sense imprevistos i sense que hi hagi doncs, una mala gestió que pugui donar doncs, a una situació d'empobriment de l'entitat blaugrana.
0: Aquesta conversa amb Jorge Alcover, director general de Banca i Inversions de Goldman Sachs, ja ho sabeu que podeu recuperar a la pàgina web de Ser Catalunya, l'aplicació de la cadena Ser i també a les xarxes socials del que t'hi jugues. Hem parlat de l'Espai Barça, Albert, però què més hem de tenir en compte de cara a l'assemblea que hi haurà demà?
9: Sí, que durarà hores, ja ho sabeu, els que coneixeu com funciona això del Barça. El primer que es farà, després de l'informe del president, és l'aprovació, si s'escau, de l'exercici econòmic de la temporada passada. Recordem-ho que el Barça doncs, va generar 1.060 ingressos, però que hi haurà pèrdues de 18 milions, sobretot extraordinàries, per aquest deteriorament, no?, del projecte de Barça Studios que s'ha hagut de fer i que ha perdut molt valor respecte a aquella palanca famosa que es va tirar endavant amb l'entrada de Joan Laporta al poder. Després també es presentarà el pressupost de l'exercici econòmic d'aquesta temporada en la qual estem i que s'espera ingressar 1.195 milions, un milió de benefici, i a partir d'aquí, després del finançament i aquestes operacions que explicàvem dels 300-210 milions, important també ratificar, si s'escau, els acords amb Ohana Real Estate i amb Babylon Park. El primer reportarà al club 65 milions d'euros i té dos potes. La primera, 3 anys de patrocini a la samarreta a la part del darrere a partir de la temporada que ve en competicions estatals, no a Europa. Recordem una part del darrere i el segon, una empresa doncs, que aterra el Camp Nou per fer-hi un parc infantil diguéssim, a la zona de l'esplanada del Camp Nou.
0: Doncs demà hi haurà aquesta assemblea general ordinària al Barça. T'espera un dia llarg, Albert, així que et deixem descansar i demà estarem pendents de tot el que ens puguis explicar.
9: Una abraçada.
0: I quan passen 3 minuts de 3 quarts de 9, tenim esport en directe. Laia Pujals, què tal? Bona tarda.
11: Bona tarda, Núria.
0: Perquè està jugant el Barça femení al camp de l'Alavés.
11: Sí, de fet guanya 0-3, per tant, resultat bastant contundent. Ha marcat Hansen, Schertenleif i fa res, acaba de marcar Carolina Ferrera Torres del filial, per tant, una bona estrena per la jugadora.
0: Doncs el Barça femení guanyant i en futbol masculí, Laia, segona divisió, Girona i Sabadell tenen cites importants aquest cap de setmana. El Girona demà a les 9 de la nit al camp del Cádiz.
11: Sí, els de Quique Álvarez juguen, com has dit, contra el Cádiz, amb dues baixes, amb dues no, amb quatre baixes importants, la de Brian Hill, que pateix una petita lesió, Abel Ruiz, que compleix sanció per expulsió, la de Justin, que encara s'està recuperant, i tampoc viatjarà Mateu Morell per unes petites molèsties. La principal novetat és que torna a Porto després de 10 mesos de lesió.
0: I el Sabadell jugarà diumenge a les 2 del migdia a la nova Creu Alta contra l'Oviedo.
11: Sí, l'equip suma una derrota, dos empats i dues victòries, és 11è, i l'equip de Ferran Costa no podrà comptar ni amb Genar ni Bonaldo Per tant, dues baixes sensibles en defensa i, per tant, el tècnic haurà de trobar la fórmula per sumar aquests 3 punts contra un Oviedo sobre qui Costa s'ha desfet elogis.
12: Un equip bas amb un magnífic entrenador, amb una plantilla molt àmplia, on tenen 2-3 jugadors de primer nivell a cada posició. Un equip que, a part de versatilitat, entre tots els partits que han jugat ja han hagut modificacions en el seu 11, inclús venint de guanyar. Un equip molt ric, amb molta capacitat, però nosaltres hem de seguir en la nostra línia. Estem sent molt estables en el que oferim. Sí que és cert que la setmana passada vam tindre aquesta assignatura pendent i hem treballat molt durant la setmana perquè no es torni a repetir i a seguir buscant la nostra millor versió.
0: Gràcies, Laia. És divendres, tenim secció a la graderia del balcó.
2: L'esport és cultura.

0: Som divendres, per tant, toca l'Esport és Cultura. Edu Boada, què tal? Bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Un plaer tenir-te aquí.
1: Quina il·lusió, eh?
0: Ho dèiem abans. Hem fet molta ràdio junts fora d'antena.
1: Exacte.
0: Però jo crec que en antena no.
1: Sí, sí. És que estic convençut que és el primer cop que coincidim. De veritat, veritat, micròfon a micròfon, així que...
0: Una gran il·lusió. Edu, ara sí. Som-hi, anem sí, per feina, perquè avui ens porta recomanacions.
1: Avui vinc amb tot. Segurament aquesta setmana has vist la polèmica que hi ha hagut amb el Matt Ring, amb
0: sí,
1: el circuit de Fórmula 1. Doncs em va genial, perquè arran de la polèmica he pensat, mira, doncs aquesta setmana recomanaré coses de Fórmula 1. Comencem amb la revista Fium.

0: Estem escoltant l'himne de la Fórmula 1.
1: M'agrada, eh?
0: Jo t'he de dir que és dels himnes més macos de l'esport. Però primer de tot, la revista Fium és una revista, però jo, que també formo part de la revista Panenka, et porto regals. Mira, no sé si estic fent ASMR de...
1: Sí, sí, sí. A més, ja saps que aquí som molt de la revista Panenka. Moltíssim.
0: Moltes gràcies.
1: De fet, a casa tinc una prestatgeria absolutament plena, Edu.
0: Doncs mira, et porto el número 161 d'aquest mes, que és un especial 100 anys de la Fiorentina, i hem entrevistat a Batistuta, el tens en portada, o sigui que jo crec que és un número que t'agradarà.
1: Sí, molt bé, molt bé.
0: Però et porto regal per partida doble, perquè a setembre la tornada a l'escola sempre té un punt més especial, i et porto el nostre últim llibre, No es solo un juego, val? Que és un recull d'històries curioses, fascinants, surrealistes del futbol europeu. Així que...
1: Tinc moltes ganes de llegir-lo. L'havia vist i tenia moltes ganes de llegir-lo.
0: Doncs jo crec que t'agradarà molt l'escrit del Jordi Domínguez. I ja et dic, crec que és una d'aquelles coses que l'esport és cultura, clarament és cultura, perquè aquests dos llibres, bueno, aquesta revista, aquest llibre i la revista Fium, són un bon exemple de que al final, torno al tema, claríssimament... A vegades, jo crec que la gràcia de Panenka o de Fium, que també neix una mica també inspirada en la feina que fem nosaltres, neix de la mà del Víctor Abad, que és aquest periodista de la Fórmula 1, és una revista que surt 3 cops a l'any, i és això, són aquests petits projectes que intenten explicar-nos com funciona l'esport, l'esport, des d'una manera més pausada, més analítica, també amb una mirada estètica molt important. Llavors, jo crec que és una revista que ens permet connectar amb per què l'esport és cultura.
1: La primera recomanació,
0: ara
1: anem
0: revista
1: amb les... Fium.
0: Exacte, i la segona és el documental de Senna. Dios mío, esto es fantástico! Creo que estamos contemplando la irrupción de Ayrton Senna. Tiene un talento asombroso. ¡Ayrton Senna es un héroe! ¡Mía, mi niña! Amb aquesta música jo m'hi quedaria un bon tros. Ja t'ho dic, Núria, és el millor documental d'esport que he vist, juntament segurament amb Icarus, que aquest ja en parlarem, però és que crec que és el meu documental preferit.
1: Jo tinc una llista de notes a l'iPhone, que tothom té, i és un dels que tinc pendents.
0: Jo crec que val molt la pena. Ubiques qui és Ayrton Senna?
1: Sí,
0: val,
1: sí.
0: Val, no? Perquè anava a dir, fins i tot el Sique a vegades porta alguna samarreta...
1: Sí, més d'un dia, sí.
0: Al final, la màgia d'aquest documental per mi és... que ens explica com Brasil, que és un país que tots tenim clar que el futbol és superimportant, és el 6è país amb més representants a la Fórmula 1, molt per sobre d'Espanya, per sobre d'Argentina, que ha tingut pilots mítics, el top 6 en aquest cas és Regne Unit, Estats Units, Itàlia, França i Brasil. Però bueno, que crec que molts, quan pensem en Brasil, pensem en futbol, però el motor té molta importància. La màgia d'escena és això, d'aquest documental, és que ens permet entendre el mite, no? La icona, quin tipus de personatge era. Dit això, el documental és de 2010, està dirigit per l'Àsif Kapadia, que per mi és el meu documentalista preferit, ens narra doncs, la seva vida des de comença fins al tràgic accident de l'1 de maig a Imola del 94, que allà una mica s'acaba tot, però ens ho explica una mica tot.
1: Per tant, Edu, tenim la revista Fium, tenim el documental de Senna i una tercera proposta.
0: Acabo amb el podcast Realpolític.